hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5 i

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Viana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són... Ai, ja, 3
0: ja
1: minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí dos dies, a les 6 de la tarda, serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta,
1: nena,
0: molt
1: maca aquesta, eh? Quina profunditat. Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sempre te l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves...
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'ull realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. A l'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui, evidentment, ni el contem, i no us negarem que, tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que, precisament, dona la benvinguda a un nou dia, i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És evidentment Good Morning Baltimore del musical Hairspray, que per cert arribarà a Barcelona de la mà d'en Jan Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil.
2: Tranquil, reposant una miqueta, sí,
0: sí. Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial, i ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb l'Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha descobert, s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. En parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva, perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve l'Ostrell, l'Ostrell, sí. Doncs ha deixat descansar una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, res, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon doncs. Dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express, aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que ho han entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aigua...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí. Darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. moment. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé, molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en 2 dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots.
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, en bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé.
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí i un minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift en porta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: Val. Aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates
5: mentira,
0: a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
5: Home, angúnia.
0: Potser ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altes temperatures.
5: Infàstic.
6: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
5: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara.
6: Quina marranada.
0: Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Si ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posarem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos a tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: Ni quan m'arriba la factureta dic que hi tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit. I un d'ells ens el porta com cada matí, l'Ot Serra. Bon dia, estima tots.
7: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.
0: Lara, com estàs avui?
5: No,
0: del programa.
5: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
5: No,
0: moment,
5: he posat
0: pots
5: aquesta.
0: A veure, Lara, com no pots conèixer, per favor?
5: No, ui, a mi m'havien agradat,
0: a mi també, hi ha cançons
5: és
0: que estan molt bé.
5: No, no, no. I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que està simpàtic.
5: A mi em cau molt bé, però o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
5: No sé, no sé, no m'ha interessat mai.
6: No t'acaba, eh?
5: No m'acaba, nois.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco, perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
5: I de fet, t'ho he posat jo.
8: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
6: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters a les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
9: Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido vengo demasiado femenino para ser un hombre. O que parezco gay, que yo me pregunto, que parezco femenino. Y... todavía vamos por ahí a esta altura. ¿Quiénes somos los demás? Sería nada cualquiera. Si el amor es lo primero que ya cambiaron los tiempos y algunos que no se enteran. Así que hoy más que nunca, abre puertas y ventanas.
0: Quina meravella, en forma de cançó, Manuel Carrasco, amb aquesta reivindicació que el 2026 hi ha el tema d'efeminat.
6: És que és lamentable.
0: I de perdre com anem vestits, de veritat. Passem pàgina, per favor, t'ho demano. I tenim més notícies que bateguen, a aquest cas, a ritme d'estopa, si no vaig errat.
6: Sí, perquè ja és tradició que cada any, pel Dia de l'Orgull, pengin la famosa fotografia de perfil a les seves xarxes socials amb la bandera de colors LGTBI, que es veu ja tota borrosa. Hi ha unes lletres que diuen estopa de color blanc i que, a més, estan tortes. Doncs bé, ara, al podcast de La Peja y la Kinky han explicat com va sortir la idea. És una mica llarg, però val la pena.
10: Me llama mi hermano. Me dice, oye, David, porque yo tenía el Twitter ahí y mi hermano no tenía el móvil. Que pongas algo del orgullo gay. Que es el Día del Orgullo Gay hoy y todo el mundo está cambiando su perfil y tal. Y yo pensé, ¿ahora mismo?
11: ¿Lo dijiste tú?
10: Hombre, no.
11: ¡Oh, no! Y buscas una bandera gay.
10: Una, sí.
11: La guardas.
6: Puse. No la guardas, se ve que es captura de pantalla porque sale por debajo
10: no, captura,
6: la captura.
10: Captura. Claro. Puse bandera gay. Me voy a una aplicación que tengo, como que salen, como que puedes poner letreritos.
11: El Paint.
10: Y el primero que vi, hice así, pim, pam, y lo vi, lo puse así, digo, lo voy a poner un poco así para que quede como más...
6: ¿sabes?
10: Dinámico. Apuesta. La verdad es que estaba comiendo con una gente y no me dio mucho tiempo. Bandera gay, pim, pam, pum, pum, estopa, pum, pum,
11: pum,
10: enviar. Y de repente me empieza a escribir gente, digo, ¿qué pasa? Todo el mundo se ría. Me da toc. No sé qué, que
11: ay, la gente toc, tonta,
12: el diseño gráfico es mi pasión.
10: Dicen. Yo no, mira, en ese momento.
11: Es mucho más auténtico y mucho más divertido que la mayoría de las empresas que se ponen la bandera LGBT.
10: Pues ahora ya lo tenemos que poner todos los años, ¿eh?
0: Marca de la casa, marca dels Muñoz. Per cert, no deixem de parlar del Dia de l'Orgull perquè també ha parlat Dulceida.
6: Sí, perquè ha explicat com li ha canviat la vida des que és mare i com té en compte a quins països viatja pel simple fet d'estar amb una dona.
13: Ahora que soy madre, vivo con mucho más ese miedo, sobre todo a la hora de viajar. Porque hay en muchos sitios que sé que no somos bienvenidas, entonces ya lo miro para no ir. Por ejemplo, yo a Dubái no me iría con Aria ni con Alba. ¿Sabes? Y hay sitios que de repente te piensas que sí, lo miras y dices, wow, que no, tampoco. Pues yo no voy a ni a poner un 1% en peligro a mi hija, que puede que no pase nada, pero si allí es ilegal, es que es fuerte, ¿sabes? Que unas personas por ser o por querer sean ilegales, me parece loco.
0: Bon missatge, sens dubte, també de Dulceida. Amb només 8 minuts, 6:15 del matí, quin sons deixa la ràdio?
6: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar la cantant i trompetista de jazz, Andrea Motis, que ens va parlar de com la va ajudar la música d'Amy Winehouse quan era adolescent i també ens va avançar que vol crear música pròpia.
14: Existeix tanta música feta tan bonica que després no és el mateix sentir-ho en un disc que poder-ho sentir en directe o poder-ho interpretar. I per mi aquesta part continua sent molt important. És veritat que jo estic treballant de cara al futur a poder expressar la meva vida i la meva perspectiva en cançons. I estic treballant ara en la part compositiva i és que m'agradaria el dia de demà poder fer... O sigui, estic una mica profunditzant en la meva part creativa i compositiva.

0: Una cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, i jo no, almenys jo no la sabia, sobre Beyoncé, que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Knowles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família, van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea. M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Diana.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
1: A veure,
0: Cristina. Exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de Cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana.
0: Oh, xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: La comencem fatal.
0: La comencem
2: fatal.
0: Això
2: ha d'anar canviant,
0: home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero aquests 4 dies que queden, almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, o avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo el noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo ho noto, revolucionadíssim per dins.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, que raro, ja va lluna rara. Jo estic com una marea. Saps? Què passa? Dic, la lluna, ja la tenim aquí.
2: La lluna, no, avui està amb gobeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar a Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba els 82, per molts anys a tots, i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: 4 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
2: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
0: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada de Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
2: Després d'uns dies d'atacs i represàlies, amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
0: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
2: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior al de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
0: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
2: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
0: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
2: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
3: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
0: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
2: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar.
0: I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
2: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Pràcticament 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, com duia les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, amb varietat de temes a les portades, i el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. La Rei dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta: on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
5: Altres temes de portada. El periòdico: només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
4: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
5: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: 2:45 del matí, 5 minuts, com d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
5: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
4: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
5: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
4: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
5: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
4: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
5: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
4: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
5: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
4: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
0: Pràcticament 5:45 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
1: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
0: Ara només cal falta que no ho robin.
1: Sí, però Suïssa.
0: Clar, és el que t'anava a dir. Això passa aquí.
1: Durant no em queda res.
0: Qui ha tancat?
1: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
0: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
1: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
0: Què estan desapareixent?
1: Doncs les maires, el peix, no sé si t'agraden.
0: Ah, sí, m'encanten.
1: Doncs mira.
0: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustosa, fàcils de fer i desapareixent.
1: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a la baixada, segons llegim a l'Ara. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
0: Veus? Doncs aprofiteu, si en trobeu, per menjar-vos una bona maira.
1: Ah, això mateix.
0: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que esparvera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
4: A la contrària.
0: Un moment que no et sento, com?
6: Ah, que no, és que fotin fred.
0: Fot calor.
6: Fot una xitxa.
0: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots comparar amb la calor.
4: L'equivalent amb calor?
0: Però les pedres també poden arribar a patar.
4: Ah, bueno, sí.
0: No? Amb aquestes
6: sí, m'agrada molt. No l'havia sentit mai,
0: t'he de dir. Calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
6: No.
0: Doncs vinga.
6: A veure com fa, com dius.
0: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carinyo del món.
6: No, t'ha sentit prou bé.
0: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Marc, què? Ens explotarà el cap amb aquesta calor.
4: Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són són 6:15 del matí tocats.
0: A veure.
4: 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 26 tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà, vaja, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Aquestes temperatures que diem altíssimes. A la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa. Temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte a la costa.
0: I a aquestes hores, quan només 5 minuts arribem a 6:15 del matí, bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres, i és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
7: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra, i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: I acabem parlant d'Andrea Motis.
7: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginesta, Mazzoni i Tomeu Penya.
0: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com. Segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
8: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora, i en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
0: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
7: Que bo! Sí, no gaire.
0: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada el 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Venezuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
9: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Venezuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país.

0: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme. Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Un minut, arribem a 3:45 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
2: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Hi ha molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos, les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que, amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de... no de l'oblit o del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després, l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó, a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que, diguem-ne, les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després, la final, no ara, la final ara, del ara, Mundial, ara, sinó ara, la gran final de l'Enigmàrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
1: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enigmàrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
3: Molt.
1: Que té un seguit de...
3: Admiració total.
1: Perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enigmàrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
2: Però aviam si algun dels cracs de l'Enigmàrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
1: Dada Maiol! Torna l'equip Sara Elias, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
3: Sí.
1: Segona i tercera posició.
2: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries...
1: Si no m'ho dic.
2: Una dada real sobre El Encargado. Agua y sed.
3: Ui, aquí.
1: Però...
2: haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
1: No tinc ni idea del que em parles, però...
2: Has vist la sèrie de L'Encargado?
3: No,
2: l'has vist? Doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
1: Hi ha una dada sobre això?
2: Hi ha una dada sobre això?
3: Però com ho trobes, això?
2: Pues, ara us ho explicaré.
4: Descat de Argentina.
3: Descat Buenos Aires. A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
2: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
1: Sara i jo diem 2 milions.
3: Cada dia?
1: Sí, clar. És que ja, clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
3: 1,5 milions, et diria més i tot, tres i mig.
2: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
1: Què?
2: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la mànega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha... És un càlcul del periòdico.
1: És una bestiesa.
2: És una bestiesa. Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
1: que gastin menys,
2: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar. No cal fer-ho, no cal fer-ho mai bo.
1: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
3: Nois, pareu.
2: I mira-te l'encargado, que és una gran sèrie.
1: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
5: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
6: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
5: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
7: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
5: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
4: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
8: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
9: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
10: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
13: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
12: Que maco.
3: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
13: Exacte.
3: No?
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.

0: Els matiners.
1: Veuràs, que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Posa els auriculars. I tu, bona xavi, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí, sí, sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure...
2: Sí, sí.
1: Ho sentí?
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs de persones que, o dones, és a dir, que
3: les dones ronquen molt també,
2: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 93207474. Per cert, Josep Cuní va visitar Col·lapse de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més a el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulada i hi ha persones que diu prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Poder recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per Col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Andic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
5: Excursionistes que hi havia...
6: Primer, la més important, la psicoterapeuta.
5: Val.
6: Aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins

0: Tu, que sembla que no puja i al final sé que està tot tan gentrificat. I després dutxeta i cap al jazz, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo. Juny i setembre, perquè agost és per guiris. Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26. O sigui, no has anat mai a Menorca? Uau.
1: Ai, si el jazz va ser les parets del jazz, me'n parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 9-3-2-0-7-4-7-4, a aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
2: Hola, bon dia, matiner.
1: Com estàs, Cristina?
2: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
1: I cap on vas exactament, Cristina?
2: Jo visc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
1: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs?
2: Sí, anem ràpid, sí, un minut.
1: A quina hora ens hi posem, Cristina?
2: Ens posem a les 6 o 2 minuts abans.
1: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
2: No, no, jo ho porto molt bé. Bueno, ho he fet sempre, eh? Sempre he matinat molt i ho porto molt bé.
1: És a dir, sí, que fa anys, que fem aquest horari.
2: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
1: I tant, home, és que el dia comença que no té color, eh? Perquè no hi ha ningú.
2: Sí, clar, clar, molt millor.
1: Cristina, fins a quina hora treballarem?
2: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui, que és perquè el mercat obre tot el dia.
1: Sí.
2: I que jo soc una petita autònoma, o sigui, que treballo des de les 6 fins les 8 de la tarda.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat, a quin mercat de Sant Adrià del Besòs et podem trobar, Cristina?
2: Bueno, només n'hi ha un, a Sant Adrià.
1: Val.
2: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li record, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
1: Sí.
2: Perquè jo us escolto també cada dia.
1: Molt bé.
2: I ell també va del meu cor.
1: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
2: Sí, perquè em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la vista.
1: Doncs tots...
2: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies no l'he dit, no l'he pogut dir.
1: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adriana a aquestes hores del matí. Li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Molt bé, a vosaltres.
1: Una abraçada. Adéu, adéu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs!
3: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Teníem dificultats de connexió.
1: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
3: Molt bé. Com a més a més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, eh? Però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que han tingut aquest cap de setmana.
1: Ahir era horrorós, Tomàs, la calor, i sobretot, a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus, que crec que han batut tots els rècords.
3: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món. Sí, de veritat, no? Es diu World Wide Weather.
1: Sí.
3: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. Però, de nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura puja fins als 40 graus, aquí i dalt. I anaven un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
1: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
3: Avui, aquest dilluns i dimarts, seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
1: sí,
3: però normal, i atenció amb tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral, per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
1: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
3: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
1: Gràcies, Tomàs, una abraçada. Ja. Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí. A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, espera, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Sí. Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
4: Espera,
1: home. Ui, si vas amb menorquines i tot.
4: Menorquines, què vol dir? Abarques.
1: Les abarques aquestes. Què és això?
4: Jo què sé.
1: Jo què sé, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com estàs?
4: Mira, tot bé? El cafè per sobre, ja.
1: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes... Sí.

0: La barreta blanca t'acabes tacant.
1: Què, bé? Bé tot?
2: Sí.
0: Doncs vinga, que t'ho deixo ja...
3: La xarxa de comunicació local.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern d'Itella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la Cortés se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que el tren entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los sobacos y me volví al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors, en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels mirals de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Oh, creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejat, gràcies. Em dic Joan.
4: Vols saire?
5: Millor?
6: Sí, tranquil, gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No, és el quart dia que estem a aquest vagó. Som com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost, fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré, no hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó, han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
9: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
10: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
9: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
7: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga, cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que els reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en la qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o si és espanyol o si és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stàlags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era, a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers que alguns maquis, hi ha un senyor que els delata per diners, van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen por un chivatazo y la montan en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i amb unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet...

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Cidiaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar gente era, en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podía moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, bueno, no pudo aguantar el frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga, a los barracones. Y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa un cop. El desconeixement de les llengües, que llavors allò no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'hacinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar i molts van caure víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà els supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokovas, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que eren poloneses, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Schachar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar, Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop bé.
7: Què ha passat?
8: Lasi auf der Rutsein!
9: Fes gest!
8: Heu fet la vostra feina, però sou molts. En sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
7: Pau, no!
6: Un plaer, Jacinto.
7: Pau!
6: No perdis la fe.
8: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
6: He oblidat què vol dir ser humà.
8: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
6: Cremareu a l'infern!
8: T'he dit, atega!
6: Tots pagareu!
8: Stoppen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
6: Fill de puta! Cremaràs l'in...
8: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com jugar, Veit!
7: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara.
10: Ei, pare. Ets boig o què?
7: No, i merda, jo... És que... Escolta una cosa. En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons. Qui ets? Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui... Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment. A la caserna hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
10: Molt bona sort, Boix.
7: M'envia de la Bert que li porti aquesta peça.
11: T'envia Boix?
7: Ets l'Anna?
11: Sí, l'Anna Punté. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies.
7: Jacinto. Sóc en Jacinto.
11: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics, ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims dos capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i, després de la prova, és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: ¿Sabías que...?
1: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, doncs, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, doncs, no s'hagués pensat mai poder treballar d'este ofici, que per mi, doncs, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important i el poble, com està a la falda d'esta serra, doncs, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Doncs, havia conreu, havia olives i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Doncs per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, doncs, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era la figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi poc relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble, que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles. I dic mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment. No? I llatar és, no? el meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, doncs em vaig fer les alfombres, òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metres que creguis, en aquest cas abans no hi havia metro, doncs se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar, i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses. Que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les doncs, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de Marra i Iaia, i el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això ha d'estar mullat, també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho faig amb un fil de cotó doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafàvem aquell material que era molt més resistent i que pues, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia lletar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... Llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa estava al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en este cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, es passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve ser ara, doncs una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara ens podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga, el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos, per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata. No? Jo vaig tindre una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats. Pues, claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixeu material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues, anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, doncs és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent. I a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes. Vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, a Carrasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la llatadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, és cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara... també des del Covid han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: jo sempre he pensat que l'artesania pues, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... I al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i tu enduries bastant net. No? Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicacions dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Primer trobat, moltíssim. Estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha. No? O sigui,

0: una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parlar de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta: amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
1: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
4: Avui va de patates. A mi, els ous ferrats amb patates fregides m'encanten. Quan penso en l'origen de la patata i el senyor Parmentier, no puc estar més que agraïda de la gran feina que va fer. Ell va aconseguir que la patata sigui un dels nostres aliments bàsics. Ell va ser el que va promoure el consum de patates a França i les va donar a conèixer a Europa. Era un home molt espavilat i molt creatiu. El senyor Parmentier era farmacèutic i va dedicar molt temps a investigar les patates i les seves propietats. En aquells moments, a Europa creien que les patates eren tòxiques i es va proposar trencar amb aquest pensament i demostrar que un cop cuita no ho era. El seu propòsit era escampar el consum de patates, ja que era un bon recurs per alimentar les famílies en èpoques de pobresa, fàcil de conrear i amb collites generoses. I va ser aquí on va activar la seva creativitat. Va fer una recepta de pa que substituïa el blat per patata. Va començar a escampar aquest pa i la seva recepta. També va organitzar un munt de festes on convidava gent important i d'aquesta manera podia tenir molt més ressò. Eren festes que l'ingredient principal era la patata. Feien patates bullides, pastís de patates, puré de patata. I sí, el puré de patates, a França, anys més tard, el van batejar amb el seu nom, un homenatge al senyor Parmentier. I sense saber-ho, aquest senyor va crear una campanya de màrqueting, que va ser un boom en aquell moment. Mira, en unes terres de París va plantar patates i va contractar uns guardes de seguretat perquè vigilessin durant el dia. D'aquesta manera, va fer que la gent pensi que la patata era algú de molt valor. Però a la nit no hi havia aquests guardes. I això va fer que hi havia gent que anava a robar per consumir i per vendre'ls. D'aquesta manera, es va escampar molt i molt, aconseguint el seu objectiu. Així que no em queda més que donar les gràcies al senyor Parmentier, perquè els ous ferrats sense patates fregides no serien el mateix.
5: La Xarxa de Comunicació Local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció.

0: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández, des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com 2 propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i ho fem, com sempre, connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs arrenquem la setmana avui dilluns de moment amb força tranquil·litat en general. Arreu de la xarxa viària catalana, a hores d'ara de moment no es registren ni incidències, ni accidents, ni avaries. Per tant, a hores d'ara de moment parlem d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Ja trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, també de retruc afectacions de les 2 rondes de Barcelona, sobretot amb més intensitat als seus primers trams i tot plegat en direcció Llobregat. Per altra banda, també tenim retencions intermitents arreu del Vallès, però de màxim 1,5 km a la C58 de manera puntual des de Sabadell i també per la C16 a l'altura de Parets del Vallès, tot plegat en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja trobem algunes retencions al Llobregat amb congestió, per exemple, per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I avui estem atents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, per tant, li donem el bon dia.
2: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la calor, la xafogor. A hores d'ara, moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Tarragona, de Girona, es mouen entre els 22 i 26 graus. Al llarg d'aquest matí, cada vegada menys núvols, alguns que quedaran arrapats a la Catalunya central, també cap al Pirineu, però poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, alguna tempesta apareixerà al Pirineu, sobretot les més importants, a cavall de l'Alt Berguedà, de la comarca del Ripollès i a l'Alta Garrotxa. Algun ruixat també s'atensarà fins a la resta de l'interior gironí, però la resta del país el que farà és molta més bonança i sobretot calor. Avui la més important de temperatures donarà al Vallès i també cap a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les 2 visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar algun senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
4: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I entretant, a finals de maig, va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El cotxe ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa, el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment, no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15ena de bombers de la Generalitat. I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb 20 de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. Doncs aquest matí volem sumar la veu d'una periodista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ella és documentalista veneçolana, és ara mateix a La Guaira, la zona zero d'aquests terratrèmols, és la zona més castigada doncs, per aquest sisme. Parlem amb ella telefònicament perquè ja sabeu que a La Guaira, com us deia, la zona més castigada, la zona zero, és gairebé impossible la connexió. Rosalí Hernández, gràcies per atendre'ns a aquestes hores ja de madrugada. Buenos días, buena madrugada para ti. ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por visibilizar lo que está pasando acá en Venezuela.
0: ¿Cuál es la imagen real ahora mismo en La Guaira? Continúan, entiendo, a contrarreloj los trabajos de rescate. ¿Qué es lo que tú estás viendo sobre el terreno que no se percibe o que no percibimos desde fuera con la misma intensidad?
5: Como lo he dicho en todos lados, no hay imagen, no hay foto, no hay video que permita dimensionar la situación que está pasando en La Guaira de manera de infraestructura, humanitariamente hablando también, y cómo algo pudo haber devastado de una manera tan rápida y tan violenta a una ciudad que está completamente en pie. Es realmente complicado poder explicar y como te digo, dimensionar lo que estamos viendo nosotros a diario. Vemos cuerpos minando de los sitios, no hay cómo trasladar a los muertos y los fallecidos, están en las calles con sábanas encima, tapados, tratando de los familiares de buscar de alguna manera llevarlos a la morgue para que puedan ser procesados. El olor a putrefacción es muy intenso a medida que van pasando los días. Ya estamos terminando el cuarto día luego del terremoto y el olor es cada vez más intenso y es cada vez más grande de la cantidad de cuerpos que hay en este momento bajo los escombros. Se estima, según organizaciones independientes, que la cantidad de desaparecidos asciende a 64.000. Es de esa cifra, un gran número podría estar ya en este momento fallecido. Entonces estamos hablando de unos números muy grandes.
0: Evidentemente. Y además, posibilidad después de alguna epidemia. Rosalí, ¿cómo valoras la respuesta del gobierno y de las estructuras de seguridad? En estas horas han circulado críticas muy duras sobre la falta de coordinación y la lentitud inicial. Tú, que estás viviendo de cerca este drama, ¿compartes esta percepción de falta, de vacío, de liderazgo?
5: Sin duda, sin duda. Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Por lo menos nosotros en el espacio periodístico nos hicieron acreditar en un espacio, perder toda la mañana para ir a acreditarnos a un lugar, para tomarnos el nombre, tomarnos fotografías, darnos una charla y obligarnos a bajar a la zona cero en un autobús, todos metidos juntos a la zona donde ellos elijan llevarnos y ya por ahí ya puedes dimensionar el control que ellos están teniendo. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a La Guaira. Había muchísima gente tratando de llevar ayuda humanitaria y la gente que iba con comida de otros estados de Venezuela simplemente se quedaban a ayudar. No solamente llevaban comida, sino veían la necesidad de la gente pidiendo auxilio y rescatando, y ellos limitaron el acceso a todo eso. Entonces hay muchas zonas que en este momento no están siendo atendidas, familiares solos dentro de los alrededor de los escombros esperando que alguien los escuche, que alguien los ayude. Y entonces es una situación muy lamentable porque no solamente algo que no se pudo prever, como fue un terremoto, no fue uno, fueron dos al final, y con todo y eso, pues las autoridades lo que han hecho es obstaculizar las labores del ciudadano.
0: Rosalí, ahora que los equipos internacionales ya han asumido buena parte del rescate donde han podido, ¿qué necesita la gente de manera inmediata? ¿Cuál es la urgencia que no puede esperar ni un día más?
5: Mira, como te estoy diciendo, la gente está trabajando encima de los edificios con las manos. Ni siquiera con herramientas especializadas, con un martillo, con lo que sea que encuentran en la calle. Es complicado porque se necesita maquinaria pesada para poder remover escombros, para poder localizar. Eran edificios muy grandes, había unos edificios que tenían 20 pisos que cayeron completamente y debajo de todos esos escombros hay personas. Todavía hasta hoy en la noche han sacado personas vivas, quiere decir que todavía hay un poco de esperanza. Lo que se necesita es maquinaria. Hay muchísima ayuda humanitaria, comida, medicinas, insumos, pero no hay herramientas especializadas para poder empezar a hacer la remoción de los escombros. Se necesita que las constructoras intenten llevar maquinaria pesada para mover las escombros y poder acelerar el proceso de rescate.
0: Pues Rosalí Hernández, te agradecemos muchísimo desde Cataluña que hayas sido nuestro testimonio, nuestros ojos en esta zona cero. Te deseamos mucha suerte, buenos días y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Barcelona.
5: Muchas gracias nuevamente a ustedes. siempre la orden.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final de mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%. Un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Ara mateix és 7:45 del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit Partido Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
0: I també en plana política, Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. I avui s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona, Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, al nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i també a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al bell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat, per sort, cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. L'antiga central elèctrica de la canadenca a Sant Adrià de Besòs i futura seu del Catalunya Media City és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
7: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Nou minuts, els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la ciutat comtal també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. La cocapital del Vallès Occidental ha celebrat el Dia de l'Orgull per segona edició enguany sota el lema «Celebrem qui som, estimem com volem i lluitem pels drets de tothom». Iris Pasqual és la presidenta de l'entitat Urmies Pride Terrassa.
8: Nosaltres creiem que la memòria històrica és important. Nosaltres, per exemple, tenim el Lluís Rambla aquí a Terrassa i creiem que sense persones com ell que varen lluitar pels nostres drets, avui dia no seria possible estar aquí amb aquesta llibertat.
9: Pues superguay, porque al final es nuestra ciudad de toda la vida y pensamos que hay que apoyar los pueblos que apoyan esto también.
10: Me gusta estar aquí y que no siempre recurrir a ir a Barcelona, ¿no?
0: Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes. Les incidències per a LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori que ha fet una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
0: La Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. El Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary de Carme Portacelli o el thriller No miris de Joan Arquer. També hi haurà 2 propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció del curtmetratge de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols.
3: La xarxa de comunicació local.
14: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
15: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
16: Orgull de L, orgull de G.
17: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
18: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
19: Sabies que...
20: La síndrome d'Estocolm deu el seu nom a un segrest que va tenir lloc l'agost del 1973 a Estocolm, on 2 delinqüents comuns van retenir 4 ostatges durant 5 dies. Aquesta síndrome és un estat psicològic en què la víctima d'un segrest o la persona retinguda contra la seva pròpia voluntat desenvolupa una relació de complicitat amb el segrestador. En aquell cas, les víctimes van defensar els seus captors fins i tot després d'acabar el segrest i van mostrar també una conducta reticent davant dels procediments legals que es van emprendre contra els mateixos segrestadors.
3: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 29 de juny. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
21: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
0: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Carlos Folchi, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida el Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un accident a la J-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en tots dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de cues. Per altra banda, també hi ha les retencions habituals al Nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona als seus primers trams en sentit sud. Al Vallès hi ha retencions intermitents cap a Barcelona a la C-58 des de Sabadell i per la C-17 a Parets del Vallès. A la P7, congestió en sentit sud a la Roca, a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. Al Llobregat tenim congestió a l'A2 i a la B23 a Pallejà i Molins de Rei i tot en direcció Barcelona. I avui també estem molt pendents de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari minoritari, però dins de la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa al temps, la setmana arrenca novament amb molta xafogor i amb molta calor. 22 i 26 graus són els que marquen els termòmetres, sobretot de cara a la nit. Això sí, durant el matí cada vegada en tindrem menys. Al llarg d'aquesta tarda es produirà alguna tempesta al Pirineu i algun ruixat a l'interior de Girona.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts ara mateix de 2:15 del matí. Un cop tancat el sumari, entrem de ple en matèria. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només han volgut contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
2: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
0: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que precisament ha estat també una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona, de 41 anys, és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAI de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calcula que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre elles una 15ena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
22: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar. para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
0: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes de la gasolina i el gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%. Un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum, com els agricultors i els transportistes, que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables, que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i del gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte, que ara entra en un escenari de negociació d'alto al foc. Doncs a aquesta hora volem saber com ho valoren els transportistes. De fet, aquesta pròrroga a les ajudes al combustible era una de les mesures que el sector reclamava des de feia setmanes per evitar un nou cop de costos en plena volatilitat del mercat. Per això ho preguntem a Carlos Folqui, president de Fenadismer, patronal del sector i alhora secretari general de les pimes i dels autònoms del transport. Senyor Folqui, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, molt bon dia, un plaer.
0: El govern ha decidit prorrogar o sembla que aprovarà avui fins al 30 de setembre les mesures anticrisi i mantenir aquestes ajudes al combustible per al transport professional. Com valoreu aquesta decisió? És la resposta que el sector necessita en aquest moment?
5: Pues sí, hace escasamente dos semanas tuvimos una reunión con el ministro de Economía, el señor Cuerpo, y justamente desde el sector le trasladamos la necesidad de prorrogar esas medidas que ya se habían aprobado en el mes de marzo de este año, justamente dada la volatilidad que está teniendo el precio del combustible, del gasoil. Evidentemente, la situación de crisis con Irán a momentos parece que se soluciona, pero inmediatamente a las pocas horas pues tenemos otra mala noticia donde se incrementan las hostilidades y eso lo que produce es que ese precio del combustible esté fluctuando de una forma desproporcionada.
0: El govern ha intentat anticipar-se avançant al Consell de Ministres el 29 de juny, o sigui avui, per evitar que les ajudes decaiguin. Però, si no ho tinc mal entès, tot i aquest gest, fins que Brussel·les no autoritzi formalment la pròrroga, els pagaments no es podran executar. Des del sector, aquesta dependència del calendari europeu genera inquietud. Com interpreteu aquest marge de risc?
5: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Hay que tener en cuenta que cuando se aprobaron el primer paquete de ayudas por el Gobierno español, el marco europeo que habilita ese régimen de ayudas no estaba todavía aprobado. Cuando finalmente se ha aprobado, la Comisión está haciendo acciones de supervisión de que las ayudas que aprobó en su momento el Gobierno de España se ajusten a la normativa comunitaria. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas, lo cual nos obliga a financiar nosotros mismos ese sobrecoste del sector del transporte de mercancías por carretera derivado del incremento del precio del diésel.
0: I una pregunta que potser és de sentit comú i potser d'alguna manera ja ens la contestava, però penso que potser alguns oients que no són professionals del sector podrien no interpretar bé. I és que els preus del combustible han baixat després de l'acord Estats Units-Iran, però el govern i la Unió Europea, insistim, mantenen que la crisi energètica continua i vostès també ho han posat en evidència. Per què és necessari mantenir la bonificació? Quins costos o quines tensions persisteixen malgrat aquesta baixada puntual?
5: El precio del combustible sí que es cierto que en las últimas semanas ha bajado, pero sigue estando muy por encima del precio del combustible del diésel en el momento que empezó la crisis del conflicto con Irán. Y hay un segundo factor muy importante en el transporte de mercancías por carretera, tanto de España como de Cataluña, que es que el sector lo componen básicamente autónomos y pequeñas empresas. Y estos autónomos, que son más del 60% del sector y que trabajan para grandes operadores del transporte, tienen serios problemas y grandes dificultades, al igual que los agricultores, para trasladar los costes de producción a sus clientes finales. De ahí que los sectores estratégicos, como el transporte, la ganadería y la pesca, hayan sido los sectores que desde el Gobierno de España se ha intentado proteger, dada esa falta de capacidad de trasladar los costes a sus clientes finales. En tanto cuanto se mantenga esta inestabilidad por el conflicto de Irán y se vayan a producir estas fluctuaciones en el precio del combustible, es imprescindible, justamente para proteger a un sector esencial como es el transporte de mercancías por carretera, que estas ayudas se prolonguen en el tiempo.
0: Senyor Folchi, doncs moltíssimes gràcies per atendre la trucada i estarem pendents no només de l'aprovació d'avui, sinó del que passi a Europa. Gràcies, bon dia.
5: Molt agraït, un plaer sempre a la vostra disposició.
0: Avui, sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. I més coses, fins a 17 dotacions dels bombers treballen des d'ahir a la nit per controlar un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vimfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui a Catalunya hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, això és el nivell 4 sobre 5. Es concentren sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà. I encara en matèria d'incendis, en surt en plena festa major al vell mig de Sant Cugat del Vallès després que s'hagi cremat un xiprer durant la trobada d'entremesos. Les espurnes que han generat els diables de Torredembarra han saltat fins a l'arbre i s'hi ha calat foc. L'incendi no ha causat cap ferit, però s'han hagut de suspendre alguns actes de la festa major. L'exemplar forma part del conjunt de xiprers de la plaça d'Octavià i del monestir, catalogat i protegit dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sant Cugat. Aquest conjunt arbori està inclòs en el Catàleg Municipal de Patrimoni pel seu valor paisatgístic, històric i ambiental. Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 l'antiga central elèctrica de la Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana 3 dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primera vegada el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que ara s'escull com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
6: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas al Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no? Diuen que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix, està en permanent transformació amb criteris nous.
0: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ens amplia la Carme de Fez.
7: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
8: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
7: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les Tres Xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: El Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinach, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
0: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
9: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
23: Molt maco, l'ambient, molt familiar, i al final, durant l'any, potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
0: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I ja estan en marxa els 16ens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als 8ens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més, que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous, quan s'enfrontarà a Àustria. Punt final a la 26a edició de la Granollers Cup, el trofeu més prestigiós d'handbol base del sud d'Europa. Enguany hi han participat 6.000 esportistes de 24 nacionalitats que han competit en més de 300 equips. El triomf en la categoria masculina júnior ha estat per el Frankstal eslové, que ha superat el Palau Tordera a la final per 5 gols de diferència, 17-12. Després de 5 dies de competició, el Palau Tordera ha aixecat el trofeu en la categoria júnior femenina. S'ha imposat a les franqueses per 13-16 a la final. Les del Baix Montseny van arribar al descans amb un avantatge de 4 gols i van saber administrar l'avantatge a la segona meitat per proclamar-se campiones d'aquesta edició. Vladimir Mayorov, una de les promeses del tennis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove paletista del club tennis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries individual, dobles i dobles mixtes. A més, aquesta temporada, Mayorov ha fet història convertint-se en campió de Catalunya en categoria absoluta, corroborant el seu talent i la seva precocitat. I arribarem a les 8 amb la Cultura al Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques.

0: actor central de la modernització de la societat d'aquella època. Ens ho apropa el David Navarro.
1: Un 600, potser el cotxe més emblemàtic de Seat, rep el visitant a l'exposició. Una mostra que arrenca, com explica la comissària Laia Soldevila, quan el règim decideix instal·lar la fàbrica a la zona franca i els habitatges dels treballadors a l'actual barri de la Marina.
2: Era com aquesta colònia industrial, però en un espai que no estava al costat del riu, sinó que estava al costat de dues ciutats, com l'Hospitalet i Barcelona, doncs eren tot d'habitatges que, a més, tenien tots els seus serveis al costat de la fàbrica de cotxes.
1: Les fotografies i els objectes permeten fer-se una idea de com era la vida aquella colònia industrial. També com va anar evolucionant i de quina manera, amb la modernitat, explica Soldevila, van aparèixer també les reivindicacions laborals, fortament contestades pel règim.
2: El que volia que fos el règim aquesta fàbrica, no? Un exemple de modernització, un exemple de disciplina. Enfront això, doncs, els treballadors s'organitzen, els treballadors reclamen drets, més drets dins la pròpia fàbrica.
1: L'exposició s'origina a partir del còmic La Seat, motor de llibertat, coordinat per Laia Soldevila i guionitzat pel també comissari Jordi de Miguel.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Higiene alimentària. Conjunt de condicions i pràctiques individuals o col·lectives que persegueixen controlar els perills alimentaris i garantir la seguretat microbiològica dels aliments.
5: L'objectiu de la higiene alimentària, o higiene dels aliments, és evitar la transmissió de malalties per la ingesta de menjar, com la salmonelosi. La base del terme és el mot higiene, que prové del grec higienion, que vol dir salut, i que ens recorda la relació estretíssima que hi ha entre el que avui entenem per higiene i la salut.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara, Salut, analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
3: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en

0: este momento en la zona trabajando, son voluntarios de las Policías Nacionales, de las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
2: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
1: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. Tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ara mateix passen gairebé 4 minuts de les 8, és hora punta i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs ens comencem situant als accessos del Baix Llobregat. Hi ha retencions a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, en sentit Martorell, per una incidència que talla un carril. També complicacions en aquesta via d'entrada a Barcelona, a la zona de Sant Vicenç dels Horts i més endavant també a l'altura de Cornellà de Llobregat, la B23 també força plena entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona, i més endavant hi ha hagut una incidència just a l'inici de la B23 i hi ha aturades des de l'altura d'Esplugues de Llobregat. També destaquem aturades als accessos del Vallès, l'autopista P7 amb retencions a l'altura de Montmeló i més endavant entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, i també trams de retencions entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. També aturades dels accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, i la C58 i la C33 també plenes entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, retencions força compactes a la ronda de dalt entre el Nus de la Trinitat i Sant Gervasi en sentit Llobregat, i també en sentit Llobregat aturades a la ronda litoral entre la zona portuària i l'altura de Bon Pastor també en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I avui estem molt pendents a la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari, minoritari, però dins la companyia. A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez al matí desperta com si Catalunya estiguéssim al Carib. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, i és que la temperatura actual volta als 23 a 28 graus a moltes comarques de Tarragona, de la costa i per el litoral de Barcelona, gran part de Girona, i només en alguna raconada pirinenca o de la Catalunya central baixem dels 20 graus i l'aire s'ha començat a remenar una mica i per tant ha baixat la temperatura en aquestes comarques interiors. Però el 90% de la població catalana a hores d'ara està com si estiguéssim, bé d'elles, al Carib, amb una temperatura a més molt xafogosa, i al llarg d'aquest matí amb alguns núvols una mica més gruixuts a l'Alt Pirineu, on s'hi està escapant algun ruixadet a hores d'ara, sobretot al voltant d'Andorra i també de la Val d'Aran. Tot això anirà de baixa i el matí acabarà sent ja assolellat, amb una mica de vent de tramuntana a l'Empordà, també de mestral cap al delta de l'Ebre aproximadament. I aquesta tarda la temperatura baixa una mica respecte ahir a les comarques de Ponent, però puja, per exemple, al prelitoral barceloní. El Vallès avui, 37-38 graus, molta calor a l'àrea metropolitana. I aquesta calor acabarà rebentant en forma d'algunes tempestes que tindrem bàsicament al Pirineu, les més fortes, a cavall del Lluçanès, del Ripollès, de la Cerdanya i de la Garrotxa. Ruixats que a la resta del país no els veurem. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
6: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
1: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. I encara una altra notícia de successos. Una dona de 41 anys ha ingressat a la presó per la mort violenta de la seva parella a Manresa el passat febrer. La dona de 41 anys és infermera i hauria enverinat amb medicaments la víctima, un bomber del GRAE de 46 anys. Inicialment no es van poder determinar les causes de la mort, però ara les investigacions apunten a una mort criminal. La dona ha estat detinguda a Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: És una de les notícies que us estem destacant en titulars. Veneçuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una quinzena de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Veneçuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
0: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, las Guardias Nacionales, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
1: I en les darreres hores han aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més, hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. També caldrà veure què passa amb la reducció del bo social elèctric per als consumidors més vulnerables que encara continua bonificat. Recordem que des del passat 1 de juny ja es van tornar a pujar els impostos de la llum i el gas amb el 21% de l'IVA habitual. El compromís del govern passava per la revisió de les mesures en funció de l'evolució de l'impacte del conflicte que ara entra en un escenari de negociació d'alto el foc. Pel que fa al sector del transport, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
2: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: Només un minut ens separa d'un quart de nou del matí. L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa.
7: Jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia.
1: I també en plana política us expliquem que Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa com a candidat de la formació a l'Ajuntament de Figueres. Ho ha fet després que hagi transcendit que Liesa, de 31 anys, manté una relació sentimental amb una exalumna seva, una menor d'edat, major de 16 anys. Tot i no ser una situació il·legal, el partit considera que aquesta situació és incompatible amb els principis fundacionals del seu projecte polític. Avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars o bé d'un contracte d'un pis o bé d'una habitació de lloguer que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes, en funció, això sí, dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Aquest dilluns arrenca el judici contra Glovo, impulsat per la CGT, per denunciar el que consideren com una falta de justificació de l'expedient de regulació d'ocupació que preveu l'acomiadament de prop de 500 treballadors. El sindicat valora que l'empresa no ha acreditat les causes econòmiques i organitzatives que justificarien la mesura. A més, en la demanda qüestiona l'estratègia d'externalització que planteja la direcció perquè no pensa que s'hagi demostrat que aquest model és més eficient o rendible que la feina que fa la pròpia plantilla. I els bombers han extingit fa poca estona l'incendi de vegetació agrícola que cremava des d'ahir a la zona de Vinfaro, a Alfés, a la comarca del Segrià. Segons informen els agents, ja no hi ha flama activa i el foc no ha saltat la pista per on podia progressar cap a un altre camp. Avui, a Catalunya, hi ha 34 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5. Es concentren a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà.
5: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'antiga central elèctrica de La Canadenca, a Sant Adrià de Besòs, i futura seu del Catalunya Media City, és el gran epicentre del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a Barcelona fins aquest dijous. Les tres xemeneies han estat l'imponent escenari de la inauguració d'aquesta trobada que torna a la capital catalana tres dècades després d'acollir el Congrés el 1996. La ciutat torna a convertir-se en la capital del debat arquitectònic global i reuneix 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països. Durant la recepció oficial a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, Jaume Collboni, ha recordat que fa 30 anys, quan la ciutat va rebre per primer cop el Congrés d'Arquitectes, el MACBA, el cor del barri del Raval, va ser el centre de l'esdeveniment, mentre que avui s'ha escollit com a seu una localització de l'àmbit metropolità.
8: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta, tampoc ho és la Sagrada Família, no?, diuen, que mai estarà acabada, doncs a Barcelona li passa el mateix. Està en permanent transformació amb criteris nous.
1: Amb el lema Arquitectura Planetària, aquest congrés vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. És una informació que ara ens amplia la Carme de Fez.
9: Els 10.000 professionals i experts debatran fins dijous com afrontar els reptes socials i ambientals d'aquest segle. El canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant.
9: Barcelona ja va acollir el Congrés fa 30 anys. Aleshores, el debat es va centrar en les ciutats. Ara l'accent es posarà en el planeta i en com les decisions arquitectòniques impacten globalment. Un altre dels grans eixos serà la crisi ambiental, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes. El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub amb xerrades i activitats i les tres xemeneies amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca divendres. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. Aquest cap de setmana, justament, ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. Aquest cap de setmana, milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària. Amb 2.000 participants i ha commemorat el seu 50è aniversari. A més, la capital catalana també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, altres localitats, com per exemple Terrassa, se sumen a la jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Les reivindicacions estan més que justificades perquè el 2025 torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa n'hem parlat amb l'Albert Carrasco. Ell és jurista de l'Observatori, que ha fet a més una fotografia de l'escenari actual.
11: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals. Els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: Esports. El club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma a la del partit d'anada de l'eliminatòria per 2-3. Entre un duel i l'altre han passat 3 setmanes per la suspensió cautelar del Tribunal Administratiu de l'Esport a conseqüència de la petició dels osonencs que s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat de l'eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
1: I Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'èlit de Camproví, que arrodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. Cira Vella i Héctor Díez han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló Sant Jordi de Torredembarra. La de Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francés, d'Altona, i d'Ivet Aixurx, del Parets. Héctor Díez, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montalt. I ja estan en marxa, de fet, els setzens de final al Mundial de Futbol. El Canadà s'ha classificat per als vuitens després d'imposar-se a Sud-àfrica amb un gol al límit del temps reglamentari. Avui hi accediran 2 combinats més que sortiran dels duels Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. La selecció espanyola no jugarà fins dijous quan s'enfrontarà a Àustria. I Vladimir Mayorov, una de les promeses del tenis taula català, defensarà avui el títol de campió d'Espanya sub-19 amb només 12 anys. El jove palista del club tenis taula Cassà, que ja fa temps que s'entrena al CAR de Sant Cugat, lluitarà per aconseguir el triplet de victòries, o sigui, l'individual, el dobles i el dobles mixtes. I arribarem a 9:15 amb la cultura, i és que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i de les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui, celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. I el Museu Provisional del Museu Arqueològic Nacional de Tarragona, amb seu al Tingladu 4 del Port, ha tancat les portes definitivament després de 8 anys albergant l'exposició Tarraco MNAT. Caldrà esperar fins a finals d'any per visitar el nou museu arqueològic que reobrirà a la plaça del Rei i comptarà amb més de 1.000 peces, moltes d'elles mai vistes. Així doncs, per acomiadar-se com cal de la zona portuària, el museu ha organitzat una setmana de portes obertes i activitats que han finalitzat aquest diumenge amb gran afluència. Des de dimarts, més de 500 persones han visitat l'exposició romana per última vegada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que ha passat la primera nit a presó sense fiança la parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost a algunes preguntes dels seus advocats a l'inici de la instrucció. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat des del Notícies en xarxa d'unes autoritats sobrepassades en la gestió de la crisi.
5: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
4: El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Sigui com sigui, el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
4: Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Tot seguit hi connectarem en directe per buscar les previsions de la jornada en conversa amb Marta Vall-Llucera, presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. I dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels usonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I en cultura, tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Ho ampliarem en breus minuts en conversa amb Letícia Martín, que és la directora del Grec.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia destacada del dia. El Departament de Salut vol analitzar amb detall les dues visites que el nadó mort per presumpte maltractament va rebre al CAP de Sabadell al maig, per revisar l'atenció sanitària que se li va dispensar. L'objectiu és determinar si ja es va detectar alguna senyal d'alerta i si es van seguir els protocols establerts. El nadó va morir el 26 de juny a l'Hospital Parc Taulí, on va ingressar amb símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són a presó sense fiança, acusats de maltractament habitual amb resultat de mort. Davant la jutgessa, els progenitors només van contestar algunes preguntes dels seus advocats. La família, procedent de l'Aragó, es va traslladar a Catalunya fa 2 mesos i en aquest temps van fer 2 visites rutinàries al CAP de Sabadell. Ara, Salut revisarà aquestes visites, malgrat que d'inici no es van detectar senyals d'alarma. Ho ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja.
7: Disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement. Es va visitar per primera vegada el 18 de maig i va ingressar a l'Hospital de Parc Taulí el 25 de juny. I, entretant, a finals de maig va fer una altra visita al CAP. Per tant, estem parlant d'un període molt, molt, molt curt, una finestra molt curta de temps.
4: 2 persones han mort i una altra ha resultat ferida greu aquest diumenge al matí en un xoc al barri del Poble Nou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia i que, precisament, ha estat una de les víctimes mortals, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una gran persecució a gran velocitat. El vehicle ha fugit en direcció contrària fins que ha embestit lateralment l'altre cotxe. En una piulada a la xarxa social X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha apuntat que, segons les primeres informacions, el conductor que ha provocat el xoc conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Venezuela afronta hores crucials en les tasques de rescat 5 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. El govern de Delcy Rodríguez eleva a 1.450 els morts, 17 d'ells espanyols, i més de 3.000 els ferits en la tragèdia, mentre continua la feina a contrarrellotge dels equips d'emergència per intentar salvar persones atrapades entre la runa des de dimecres passat. Les Nacions Unides calculen que almenys 50.000 persones continuen desaparegudes, mentre el govern veneçolà situa en més de 2.500 les infraestructures danyades i en prop de 800 els edificis col·lapsats pels sismes. El país ha activat un estat major per coordinar els campaments transitoris per acollir tothom que hagi perdut casa seva. Més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats col·laboren en les tasques de rescat, entre ells una 15a de bombers de la Generalitat. La periodista veneçolana, Rosalí Hernández, ha criticat la manca d'organització i recursos per part del govern de Venezuela. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions a Notícies en Xarxa.
5: una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es cerraron, bloquearon el acceso a La Guaira.
4: I en les darreres hores ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió amb 76 ciutadans espanyols repatriats des de Venezuela. Han viatjat amb una vintena de persones més d'altres nacionalitats, com França, Bèlgica, Itàlia i Portugal. Segons el Ministeri d'Exteriors, 31 espanyols continuen desapareguts i 14 han estat localitzats sota la runa d'edificis. El govern espanyol celebra aquest dilluns un Consell de Ministres per renovar l'anomenat escut anticrisi activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La convocatòria s'avança un dia a l'agenda habitual dels dimarts per evitar un buit de 24 hores en l'aplicació de mesures, ja que el decret vigent decau coincidint amb el final del mes. Entre els ajuts que es podrien prorrogar durant 3 mesos més hi ha els descomptes a la gasolina i al gasoil que podrien continuar aplicant la rebaixa de l'IVA al 10%, un fet que, a banda dels usuaris particulars, manté a l'expectativa sectors de gran consum com els agricultors i els transportistes que ara tenen un ajut de 20 cèntims per litre de carburant professional. El secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui, ha lamentat des del Notícies en Xarxa que encara tenen pendent el cobrament d'aquesta bonificació.
6: Muchísima inquietud y muchísima preocupación. Tenga presente que las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
4: I parlant encara de bonificacions, avui s'obre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat. S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal. A l'àrea metropolitana de Barcelona, el lloguer subvencionable és de màxim 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 750, igual que a Girona. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros i de 700 a l'àrea de Tarragona. Barcelona acull fins dijous el Congrés Mundial d'Arquitectes. Uns 10.000 professionals, experts i acadèmics debaten aquests dies el paper de l'arquitectura davant dels grans reptes del segle XXI. Amb el lema Arquitectura Planetària, el certamen vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. A les portes del Congrés, al recinte del Fòrum de Barcelona, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns, doncs, quina és ara mateix la situació aquí, on estàs tu, a punt, entenc, de començar aquest Congrés.
8: Sí, hola, Helena, bon dia. És el primer cop que Barcelona, que aquesta ciutat, acull dos cops al Congrés Mundial d'Arquitectes. Ho va fer ara fa 30 anys i ho torna a fer ara. Enmig de dues crisis encadenades consecutives que se solapen al temps són la crisi climàtica, també la crisi de l'habitatge, i amb Marta Ballucera. Ella és presidenta del Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes. Bon dia, Marta.
9: Hola, bon dia.
8: Aquestes dues crisis condicionen i marquen l'inici avui del Congrés de Barcelona?
9: Totalment, perquè seran alguns dels temes centrals que es debatran i amb els quals es compartirà coneixement de cara a poder, des de l'arquitectura, aportar solucions, tant en un cas com en l'altre. La part d'edificació té molt pes en quant a efectes de, emissions d'efecte hivernacle, en quant a consum energètic i, per tant, fer edificis més eficients i també ciutats més eficients pot ajudar a pal·liar, en certa manera, aquest canvi climàtic.
8: Com construir de manera més accelerada i també amb garanties mediambientals aquest parc pendent d'habitatge social?
9: Efectivament, ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
8: Marta, ajuda'ns a entendre's com es configura aquest congrés que aplegarà prop de 10.000 assistents. Hi ha tres espais a la ciutat de Barcelona.
9: És un congrés diferent, multiseu, es produiran una sèrie d'activitats en el The Hub, allà hi haurà exposicions de tots els països, arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes també tindrà un espai amb conferències, aquí al CCIB hi haurà el gruix de continguts i després a les tardes, a les tres xemenees, cap a les 7 de la tarda, cada dia hi haurà uns conversatoris, uns open forums, en quan es parlarà d'alguns dels temes que s'han parlat al dematí, però en un ambient més distès i, per tant, al costat del mar, amb un altre format.
8: Marta, ja per acabar, el que ens ha de quedar clar és que aquest Congrés Mundial d'Arquitectes no té una mirada local. Des de lo local, des de Barcelona, té una mirada universal.
9: Efectivament, es plantejaran temes des de lo global perquè després es puguin aportar solucions dintre els àmbits locals, particularitzant i en funció de les necessitats de cada lloc.
8: Marta Vall-Llucera, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a pocs minuts precisament per l'inici d'aquesta nova edició a Barcelona del Congrés Mundial d'Arquitectes. S'esperen prop de 10.000 assistents. Si recordem, Helena, insistim, és el primer cop que una ciutat acull dos cops aquest congrés.
4: Ha trigat 30 anys en tornar a venir aquest congrés, Anna, però sens dubte que ha arribat en el moment clau, perquè el tema de l'habitatge, ja ho hem dit moltes vegades, és tremendament preocupant. Gràcies, bon dia. I un altre gran esdeveniment que situarà de nou Barcelona al centre de l'actualitat internacional és la sortida del Tour de França, que arrenca dissabte. La ciutat, però, ja viu les hores prèvies a l'esdeveniment amb un centenar d'activitats culturals, esportives, lúdiques i gastronòmiques que s'allargaran fins diumenge. La música és una de les grans protagonistes de la festa. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut actuacions a l'escenari principal situat a l'Avinguda de la Catedral, amb especial atenció a les propostes familiars i per als més petits. I és una notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Segons les primeres informacions, els fets haurien passat dissabte a la matinada, quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. I canviem de tema i us expliquem que aquest cap de setmana milers de persones han ocupat els carrers de diverses ciutats catalanes, com Barcelona, Lleida, Girona, Lloret de Mar o l'Espluga del Francolí, per reivindicar els drets LGTBI. La concentració barcelonina ha estat la més multitudinària, amb 2.000 participants, i ha commemorat el seu 50è aniversari. Però, a més de la ciutat comtal, també celebrarà la popular desfilada del Pride el pròxim 19 de juliol. Però, com dèiem, hi ha altres localitats, com per exemple Terrassa, que se sumen a aquesta jornada amb l'objectiu de descentralitzar-la i estendre el missatge d'amor i llibertat sexual per tot el territori. Unes reivindicacions que estan més que justificades perquè el 2025 ha tornat a encendre les alarmes. I és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no paren de créixer. Les xifres indiquen que se superen de nou les 300 en un sol any, una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com un senyal d'alerta, però també de més visibilització a l'hora de denunciar. Des de la xarxa hem parlat amb l'Albert Carrasco, que és jurista de l'Observatori, que ha fet justament una fotografia de l'escenari actual.
10: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353 situacions de discriminació per motius de LGTBI-fòbia a Catalunya. que preocupa l'augment d'aquestes xifres, perquè són xifres reals i són dades reals, que els discursos d'odi s'estan estenent a les xarxes socials i a altres mitjans digitals. Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil. Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
4: I avui obrim la crònica esportiva parlant de l'hoquei patins, perquè el Club Patí Vilafranca torna a ser de l'hoquei Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Bon dia. Doncs sí, els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ha estat gràcies a la victòria sobre el Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de l'eliminatòria. Ja a l'anada havien guanyat per 2-3. Entre aquests tots dos duels han passat 3 setmanes pel recurs que havien presentat els usonencs perquè s'anul·lés l'ascens del Lloret. Finalment, però, el recurs no ha prosperat i l'equip manlleuenc haurà d'esperar per tornar a la màxima categoria. Roger Codinyac, del Manlleu, i Roger Martí, del Vilafranca, analitzen l'excepcionalitat d'aquesta eliminatòria.
12: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny.
13: Per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe, has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
4: La selecció catalana de bàsquet ha caigut contra la Gran Bretanya per 74-76 en l'amistós disputat al Nou Congost de Manresa. Era el retorn del combinat després de 3 anys sense jugar cap partit. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau va dominar els 3 primers períodes, però va acabar cedint en el quart. Un parcial de 18-26 va donar el triomf al conjunt britànic. Jaume Lobo, amb 14 punts, i Guillem Vives, amb 13, van ser els màxims anotadors dels catalans. El tècnic i el base de la penya fan balanç del partit.
14: Tant de bo pogués ser una selecció oficial, no? Que pogués competir, però aquest és el marc, i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
15: Molt maco, l'ambient molt familiar, i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un, i que tot l'equip parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials.
4: Marcel Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en la prova de ciclisme en ruta. El barceloní de 24 anys ha aconseguit el títol imposant-se a l'última rampa de Savignanigo al també català Joel Nicolau, que ha estat segon. És la primera victòria a l'elit de Camproví, que rodoneix un cap de setmana d'èxits per al ciclisme català, després del doblet aconseguit per Mireia Benito, campiona estatal de la prova en ruta i també de contrarrellotge. I Cira Vella i Héctor Díaz han guanyat el Campionat de Catalunya de patinatge lliure disputat al pavelló de Sant Jordi de Torredembarra. La patinadora del Cunit, bronze en el darrer mundial, s'ha endut la victòria per davant d'Elna Francès, d'Altona, i d'Ivet Ashford, del Parets. Héctor Díaz, també del Cunit i vigent campió del món, s'ha endut l'or, seguit del subcampió mundial Arnau Pérez i de Ferran Clavero, del Sant Quirze. En categoria júnior, els triomfs han estat per a la patinadora de l'Aldea, Alba Duc, i per a Lluís Gàmez, del Sant Vicenç de Montal. Doncs felicitem a tots dos patinadors del Cunit, que han donat un gran espectacle aquest cap de setmana a Torredembarra.
11: Molt bé, doncs felicitats queden. Gràcies, Cristina.
4: Fins demà.
11: Fins demà. I seguim amb cultura per explicar-vos ara que el Grec 2026 de Barcelona, el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de la ciutat, arrenca avui celebrant la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres. El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. Mm-hmm.
4: Doncs en volem parlar amb la seva directora, Letícia Martín. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Letícia.
16: Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
4: El Grec i el Lliure celebren 50 anys amb una inauguració compartida i propostes gratuïtes. En aquest aniversari, quina idea de fons has volgut fixar? Com s'explica aquest present que serveix per llegir el passat i imaginar el futur, com has anat declarant?
16: La veritat és que, sobretot, el que hem volgut ha estat conèixer i saber tot el que havia passat al festival durant aquests 50 anys per poder oferir i agafar una mica de l'espirit del començament. Crec que l'espirit dels primers anys, l'espirit d'aquesta Barcelona que s'esclatava al 76, al 77, és el que realment hauríem tots intentar recuperar a l'assaig i a tota la societat.
4: A la programació hi conviuen grans noms internacionals, peces de risc, llenguatges radicals i coproduccions locals, també. Quin criteri t'ha guiat per dibuixar aquesta estructura de programació tan diversa? Què t'interessa d'aquest equilibri entre els referents clàssics i l'experimentació?
16: Efectivament, aquesta és la qüestió, trobar l'equilibri, perquè el Grec és un festival que el que pretén és apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat, crec.
4: Letícia, el festival s'estén a 58 espais, incorpora complicitats amb equipaments molt diversos, fins i tot la Sagrada Família. Quina idea de ciutat cultural dibuixa aquest mapa? Què vols activar amb un grec, deia que s'obre potser més als públics i fins i tot als espais de Barcelona?
16: Des del primer moment, per mi, és molt important pensar que com festival municipal som el festival de tothom. Fins i tot la gent que encara no ens coneix. Així que és una obligació per a mi intentar arribar a que tothom tingui aquesta oportunitat. Sí que és cert que els preus són molt, molt populars. No hi ha un problema d'accessibilitat per preu, però sí pot ser hi ha problemes d'accessibilitat per informació. Per això també arribar a llocs diferents, arribar a llocs a fer algun esdeveniment gratuït, té aquesta singularitat, l'intentar arribar a més gent. I sense dubte, el tenir la possibilitat de fer un concert amb la Sagrada Família, dins de la Sagrada Família, és un moment molt especial perquè no s'havia fet mai. I també per això, perquè farem un sorteig entre tots els ciutadans perquè puguin accedir a aquest concert.
4: Doncs Letícia Martín, directora del Festival Grec de Barcelona, com diuen o com dieu els del món de la faràndula, molta merda, que vagi molt bé la inauguració aquest vespre del festival i llarga vida a un festival potentíssim de la ciutat de Barcelona, però que també és referent a Catalunya i arreu. Gràcies, que vagi molt bé.
16: Moltes gràcies, us esperem a tots.
4: I a vostès, doncs, també, gràcies per l'atenció que ens han dispensat i demà els tornem a esperar aquí mateix, a les 7 del matí. Que vagi molt bé, bon dilluns.

0: Els Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
1: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
0: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
2: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
3: Voy a por chupitos.
4: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
0: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malsón perturbador.
5: ¿Qué hechizo le has echado?
6: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
0: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
7: Te diré algo. Solo uno de los dos va a salir con vida.
6: No nos han presentado formalmente.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM.
1: Una coproducció del 9 FM i la xarxa.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

Cada any augmenta el nombre de pensionistes i també creix l'import de les pensions. A Osona, més de 34.000 persones en perceben una. Això representa una de cada cinc. En només 14 anys, la despesa destinada a pensions contributives s'ha disparat més d'un 90%, molt per sobre del creixement dels nombres dels beneficiaris. I aquesta situació és conseqüència també que cada cop vivim més anys i que les actuals generacions arriben a la jubilació després d'haver tingut salaris més elevats que les anteriors. Les pensions són una de les grans conquestes de l'estat del benestar, han permès reduir la pobresa entre la gent gran i també garanteixen uns ingressos dignes després d'una vida treballant i cotització. El gran dilema que es planteja és com serem capaços de sostenir aquest model en una societat que cada vegada té menys persones treballant en proporció a les que ja han deixat el mercat laboral. Les projeccions demogràfiques són clares. La població activa continuarà disminuint en termes relatius, mentre que augmentarà el pes dels majors de 65 anys. Això significa que cada treballador haurà de sostenir una part més gran de la despesa col·lectiva, pensions, però també sanitat, educació o dependència. És un fenomen que afecta a Catalunya, Espanya i bona part d'Europa i que difícilment es podrà revertir només amb mesures com les que s'estan discutint en aquests moments sobre l'edat de jubilació, que es va allargant cada cop més, o també les cotitzacions. Per això és especialment rellevant la reflexió que fa Sandra Álamo, coordinadora de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona, en la informació que publiquem avui a l'edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès. El futur no passa només per tenir més treballadors, sinó també, sobretot, per generar més valor. La tecnologia, la digitalització i la innovació poden permetre produir més riquesa amb una població activa proporcionalment menor, com la que apunten totes les projeccions. Però això exigeix

0: És un canvi de model productiu, també més inversió en coneixement, una millor formació dels treballadors i empreses capaces de competir no pels baixos salaris, sinó pel valor afegit als seus productes i serveis. Si volem preservar un sistema públic de pensions sòlid, cal que avui mateix a construir l'economia que l'haurà de finançar en els propers anys. És dilluns 29 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que si també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, farem un repàs i comentarem quines han estat i també quines són les sèries que més ens han marcat al llarg dels nostres estius a casa nostra. Poc després de 10:00 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 repassarem el que s'hi cou a les xarxes, ho farem amb l'Andreu Jiménez, i a continuació l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan entrevistarà Ruth Soler i Carme Jiménez sobre la Fira de la Bruixeria de Sant Pau de Segúries. I avui tancarem el Territori 17 des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu, que parlarà amb la Laura Romagosa, directora del Templàrium. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Llet Pasqual va presentar divendres un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar tota la plantilla de la fàbrica de Gurb, en total 86 persones, i també preveu tancar la planta el 31 de juliol, quan passarà a mans de Casa Tarradellas, qui farà la producció de mozzarella. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: La notícia que Llet Pasqual presentarà un ERO per acomiadar els 86 treballadors de la fàbrica de Gurb no ha sorprès a la plantilla, que fa setmanes que es mobilitza i que poc o molt s'ho esperava. Divendres al migdia es van tornar a concentrar davant la planta mentre es feia la primera reunió entre el comitè i l'empresa per aquest ERO. No entenen el plantejament de Pasqual, així ho explica l'advocat col·lectiu Ronda i de la plantilla de Pasqual, Quim Espanyol.
3: Acomiadar treballadors sense cap motiu no té cap sentit. I que tancar la millor planta, la millor i major planta de la indústria lletera que hi ha a Catalunya, requereix d'una justificació més enllà de la mera conveniència d'un empresari que vol guanyar diners. El que ens han d'explicar aquí no és quants dies per any estan disposats a oferir per poder fer el tancament, sinó quin projecte hi ha en la indústria lletera a Catalunya. Ens trobem amb ramaders de Catalunya que produeixen llet i que se n'ha d'anar a Burgos a ser embotellada quan tenim una planta que funciona i que simplement està tancant per la mera decisió d'interès de la direcció de Pasqual.
2: Per poder negociar, fa pocs dies s'ha creat un comitè d'empresa.
3: Si l'empresa ha decidit tancar aquesta planta des de fa més d'un any hauria d'haver obert el procés de negociació, encara que no hi hagués comitè d'empresa. I per aquest motiu, el mes d'abril passat, en el marc de la proposta de tancament que ja es va fer públic, així com els acomiadaments que hi va haver, i davant la impossibilitat de poder negociar col·lectivament, els treballadors van decidir iniciar el procés electoral.
2: Tampoc veuen clar que Casa Tarradellas els incorpori la seva plantilla per la producció de mozzarella.
3: Casa Tarradellas treu públicament que té interès en muntar una planta de mozzarella i que oferirà la continuïtat dels llocs de treball a través d'un procediment legal, doncs, amb elements de peculiaritat, però el cert és que quan se'ls planteja que vinguin a les reunions el que fan és no venir. I quan se'ls...
2: Des de l'empresa confirmen que han presentat la documentació i que ho fan després d'un procés perllongat en què han treballat per trobar solucions que evitin l'adopció d'aquesta mesura. Tot i això, Llet Pasqual manté sobre la taula les ofertes individuals dels treballadors per anar a Casa Tarradellas, mantenint el salari i l'antiguitat. Demà hi haurà una segona reunió entre les dues parts. Els treballadors diuen que preveuen fer mobilitzacions els propers dies.
0: I el ple de Sant Feliu de Codines ha tornat a fer front comú per demanar l'inici de les obres de la variant de Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
4: En la sessió d'aquest passat dijous al vespre, els quatre grups de Sant Feliu han aprovat per unanimitat una moció a proposta del PSC en la qual es dona suport a l'inici de les obres de la infraestructura tal i com està previst aquest mes de setembre. El punt s'ha inclòs per urgència aquest dijous mateix després que l'entitat ecologista ADENC hagi fet públic que aquest juny ha presentat un contenciós administratiu per aturar el projecte de la nova variant. La moció, deia, en la que ha donat suport al ple a la infraestructura i rebutja qualsevol intent de paralització de la variant i insta les administracions competents a continuar la tramitació i execució sense més demores i afegeix garantint el compliment de la legalitat vigent i de les mesures ambientals. les establertes. Escoltem a l'alcalde Pol Cabotí.
5: He estat en contacte amb el Departament de Territori. En principi, el calendari previst és el que és que l'inici d'obres comencen al setembre i això no canvia. Però, com sempre, en tot procediment judicial, doncs ja ara els hem demanat doncs, d'informació sobre l'expedient. S'ha fet també aquest anunci per part de l'entitat, però que en cap cas això paralitza res pel departament, a no ser doncs, que el jutge decideixi aplicar mesures cautelars.
4: Tot perquè l'entitat ecologista exposa motius de danys a la natura i del que qualifiquen de manca de visió global. L'entitat afirma que el fet que els projectes de la C-59 s'hagin fet de manera fragmentada han impedit dissenyar un pla de transport conjunt que fomenta l'ús del bus i això, segons l'entitat, afegirà pressió urbanística al nord del Vallès Oriental i al Moianès. L'ADEC també considera que l'administració ha fet una interpretació parcial de la legislació per tirar endavant el projecte sense repetir alguns tràmits. El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que el calendari es manté i al setembre s'haurien d'iniciar les obres.
0: Verònica Ruiz, alcaldessa de les Masies de Voltregà des del 2021, va presentar dijous al vespre la seva renúncia al càrrec, Andreu.
2: Entomarà el tram final del mandat al capdavant del consistori Gil Codina, d'Ara Pacte Local, tal com tots dos grups havien acordat en virtut del pacte de govern. D'aquesta manera se segueix el full de ruta previst després de les eleccions municipals del 2023. Amb dues formacions continuaran governant plegades fins al maig del 2027. En les darreres eleccions, el PSC va obtenir 5 dels 11 regidors. Junts va ser la segona força amb 4, mentre que Codina i Son Voltregà van obtenir un representant.
0: I el primer tram de les obres de la variant de Sant Miquel de Balenyà ja està a punt d'acabar, però a l'altra cara de la moneda s'hi troben un grup de veïns del municipi que reclamen més mesures per pal·liar l'impacte paisatgístic, Andreu.
2: Dilluns, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, visitava els treballs de la nova variant de Sant Miquel de Balenyà. Unes obres llargament reivindicades que permetran alliberar el trànsit del nucli urbà davant del problema evident que tenia el poble, però que un grup de veïns considera que per si sola la variant no solucionarà el problema. Un d'ells és en David Altimir.
6: Per una banda, volem aclarir que no és que estiguem en contra d'haver provat de resoldre aquest problema que tenia el poble, que és evident que tenia un problema vinculat al pont antic.
2: Insisteixen que la variant depèn d'una altra obra, que encara no s'ha iniciat i que es tracta d'un nou pas a nivell per l'empresa d'embotits Monells. Sense aquest pas, els camions continuaran circulant pel carrer Bisbe Perelló i el camí ral. D'altra banda, lamenten que les mesures compensatòries són desproporcionades.
6: Quan hem fet aquesta iniciativa de recollida de signatures per fer aquesta mica de toc d'alerta, per dir, a veure, atenció, quin és l'impacte que té aquesta obra en el paisatge del nostre poble, doncs ens hem adonat que la gent també ens diuen, però com pot ser que hi hagi mesures compensatòries que estan a l'altra banda del poble i no es concentren aquí, que és on, en canvi, hi ha una afectació més real.
2: Per tot plegat, han recollit en una setmana més de 200 firmes on reclamen suavitzar el seu impacte paisatgístic.
6: També ens sap greu que aquesta obra no hagi previst, diguem-ne, aquesta dimensió més humana, també, diguem-ne, de l'ús del territori, perquè aquí, diguem-ne, aquest eix que hi haurà des d'aquesta rotonda que veiem aquí darrere fins al nou enllaç amb la carretera de Ceba, que és un pas natural de passeig del veïnat cap a aquesta zona d'aquí, doncs quedarà del tot tallat. I ens sap greu que no s'hagin previst més llocs de trànsit transversal o de trànsit, diguem-ne, en paral·lel amb aquesta infraestructura per persones o per bicicletes.
2: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 i ha comptat amb una inversió de 2,3 milions d'euros. La nova carretera s'espera que sigui una realitat l'estiu de l'any que ve.
0: I el govern de la Generalitat ha donat a conèixer els detalls del dispositiu de trànsit i seguretat per les etapes de la Grand Départ del Tour de França. Dilluns, dia 6, la mobilitat es veurà afectada a la C-59, Laia de Déu.
4: Al matí de dilluns 6 de juliol, el trànsit per carretera es veurà afectat des de mig matí fins al pas de la cursa. L'etapa està prevista que comenci a Granollers a les 12 del migdia i es calcula que a partir de les 10 la C-59 quedarà tallada. Depenent de la velocitat del pilot, els ciclistes arribaran a la nostra zona per Caldes cap a 1:15 i pocs minuts després travessaran Sant Feliu de Codines. Deixaran la C-59 per la carretera de Centelles passant per Sant Quirze Safaja, just a tocar de la zona on aquest passat dia de Sant Joan es va donar l'incendi forestal. Tot plegat en un dels esdeveniments esportius de l'any, on el conseller d'Esports, Berni Álvarez, destacava que tindrà un retorn al país de 100 milions d'euros.
7: Evidentment, el retorn econòmic és important. El retorn econòmic és una forma part d'una de les potes per les quals portem esdeveniments esportius a Catalunya. El Tour té un cost, una part de cànon que s'ha de pagar, com tots els esdeveniments esportius, i costos associats, però l'impacte econòmic que esperem, tenint en compte que les edicions anteriors, com havien sigut per exemple, Bilbao o Roma, estava al voltant dels 100-110 milions d'euros, nosaltres estem convençudíssims de que aquesta cifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
4: El conseller ha explicat que el cost per acollir aquestes tres etapes del Tour és de 6 milions d'euros, xifra que cal sumar-hi les despeses de mobilitat i els dispositius de seguretat. Tot i així, el conseller en destacava els punts a favor.
7: És la importància des del Departament d'Esports que té el fet de que Barcelona i Catalunya siguin país d'acollida amb un esdeveniment d'aquest nivell, no? Un esdeveniment de primeríssim nivell a nivell esportiu, segurament comparable només amb 3 o 4 esdeveniments que puguin arribar a passar al territori. Un esdeveniment en què passa durant 3 dies, mai havien tingut 3 dies al Gran de Parc aquí a Catalunya, havien tingut etapes concretes, hem tingut també moments de la Vuelta Ciclista d'Espanya i la Vuelta a Catalunya, en què hi havia, evidentment, una afluència a nivell esportiu de bicicleta gran, però res és comparable segurament amb el Gran de Parc del Tour de França.
4: El Tour començarà dissabte 4 de juliol a Barcelona amb una contrarrellotge per equips. Continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona abans d'arribar dilluns dia 6 a Granollers en una etapa de muntanya que acabarà ja als Angles a la Catalunya Nord.
0: I Sant Julià de Vilatorta es va convertir dijous en el punt de trobada de jugadors osonencs de primera divisió de futbol amb la primera trobada de cara a Barrac Andreu.
2: L'associació Vilatorta Blaugrana va omplir dijous el Saló Catalunya amb la primera edició de cara a Barraca, a una taula rodona que va reunir alguns dels principals noms d'Osona que militen a la màxima categoria del futbol estatal. El president de l'associació, Josep Company, en parla.
8: I a través de contactes vam trobar aquí en la comarca d'Osona gent de primera línia de futbol, doncs que se'ns hi van posar molt bé perquè poguessin fer aquest acte. Una taula que pot donar molt de sí i que la gent no podem gaudir. I és la primera edició de cara a Barraca, i la intenció és fer més coses en els propers anys.
2: La trobada va comptar amb el vilatortí Ferran Jutglà, jugador del Celta, i del porter biguetà del Vila-real, Arnau Tenes, que van repassar les seves trajectòries des dels seus inicis.
9: Jo estic content de que ens ajuntem la gent futbolera que li agrada el futbol i poder tenir una tertúlia i parlar de la meva experiència, les nostres experiències, i jo crec que serà un debat interessant i jo espero que pugui ajudar molta gent i que sigui divertit.
10: Els orígens mai s'han de perdre. Jo sóc, estic molt orgullós de ser biguetà, i si puc aspirar a que la gent pugui tenir un referent de Vic o de la comarca o de qui sigui, doncs jo encantat, intentaré explicar el camí fins on he arribat.
2: També va assistir-hi Jaume Torres, el segon entrenador de l'Almeria, que es va quedar a les portes del retorn a primera divisió.
11: Agrair als organitzadors la presència de poder una bona representativitat del futbol osonenc. El futbol, per mi, el més bonic és on estan ells, que és poder-lo jugar. Llavors, tot el que som a l'entorn, doncs el que fem és intentar, doncs, bueno, posar mitjans perquè ells es puguin desenvolupar el millor possible, no?
2: La xerrada, conduïda pel periodista del 9-9 Martí Oliver, es va completar amb el també vilatortí Joel Arumí, jugador de l'Olot, i amb Marc Tenes, que va parlar de com va gestionar la seva lesió.
12: Per mi és un orgull poder estar aquí al poble, poder estar present en aquest acte, xerrar una mica sobre la nostra trajectòria, com hem pogut arribar, fins on hem arribat. Tant l'Arnau com jo, quan ens van dir que vinguéssim aquí, doncs no hem dubtat un segon, i la veritat que, doncs, bueno, intentaré explicar el meu, l'Arnau el seu, també la sort que hem tingut de poder viure coses junts, i sí que poder, per la meva part, pel tema del genoll, poder explicar una mica el que em va costar a nivell mental i a nivell físic.
2: Es van convertir reflexions sobre l'actualitat esportiva, la realitat del món del futbol o la pressió que poden sentir per ser jugadors de primera línia. Una trobada que posa sobre la taula el potencial futbolístic que hi ha a la comarca d'Osona.
0: L'Helena del concurs musical de cantautors i cantautores catalans organitzat per Ràdio Televisió de Cardedeu va atorgar primer lloc a Pau Culleré amb la cançó Pots venir, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
13: Doncs sí, així és, Ona, i és que va ser molta l'emoció que va acompanyar tota la nit al llarg de les 10 actuacions en directe al plató d'aquesta casa, on finalment, com bé has dit, el cantant de Balaguer, Pau Culleré, va guanyar la primera edició de l'Alanada, el nou concurs musical que ha impulsat Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de la xarxa. El premi, a més d'un xec de 5.000 euros, li permetrà gaudir d'una residència artística al centre de creació Can Bonamic de Sant Esteve de Palautordera i d'una actuació programada pel Festival Tastautors 2027. Escoltem a Maria López, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu.
14: Crec que hem de fer una valoració molt, molt positiva, però no només del que ha estat la nit de l'Alanada en si, aquesta gala final, que evidentment sempre doncs, és una cosa que funciona molt doncs, a nivell de seguiment i de difusió, però per mi el que és molt més important realment, més enllà d'aquesta nit de dissabte, és tot el recorregut en si, no? Pensant que hem donat a conèixer 40 projectes musicals diferents de persones que estan d'alguna manera intentant fer-se un espai dins de la indústria musical, que és una cosa complicadíssima de fer, i que nosaltres haguem pogut servir d'altaveu a 40 projectes nous, 40 artistes, i no només posant la seva cançó i donant-la a conèixer, no? sinó parlant amb aquestes persones, donant a conèixer què fan, què els motiva, quin és el seu projecte.
13: A la gala final van participar-hi un total de 10 propostes, 10 artistes que van arribar a la gala final després de que en aquesta edició es presentessin fins a 120 propostes i entre aquestes se n'escollissin 40 de preseleccionades. De fet, els finalistes van ser Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Eitana i Maya Martínez.
14: La nit de l'Alanada, al final, doncs, és la cirereta del pastís, no? Que és quan ja tens 10 persones seleccionades, tant per un jurat professional com per l'audiència, que poden fer un directe, i un directe televisiu. De fet, una de les coses que més ens han destacat totes les persones que han arribat a la final és que segurament eren persones molt acostumades a tocar doncs, en espais doncs, petits, amb cert públic, però tot en directe, i que el món de la tele doncs, no deixa de ser un espai que els hi comporta també tota una sèrie d'elements nous, no? Tant a nivell escènic com tècnic, i poder acompanyar-los també en aquest procés doncs, per nosaltres és molt maco, és molt important.
13: Un cop acabades les 10 actuacions en directe, es va obrir la primera ronda de votacions del públic, que va escollir 5 propostes. Eitana, Pau Culleré, Marcòlica, Paula Milara i Maya Martínez. Tot seguit es van posar els comptadors a zero i es van tornar a obrir les votacions perquè el públic pogués escollir el guanyador entre els 5 finalistes definitius. Així doncs, a la segona ronda de votacions, el públic va donar el 5è i 4è lloc a Eitana i Maya Martínez, el 3è a Paula Milara, el 2è a Marcòlica i com a guanyador final del concurs i en primer lloc, Pau Culleré.
14: Més enllà de qui guanya o qui no guanya, acaba amb una celebració global que és aquesta festa posterior també, no? I per mi és quasi com una festa de la música, més enllà d'una final de concurs. Així que molt feliç per les persones que també van poder arribar aquesta nit, però també molt feliç per les 40 persones que van passar i que si els hi hem ajudat una miqueta a donar a conèixer la seva música i el que volen fer, i doncs mira, amb això la veritat crec que ja ens podem donar més que per satisfets.
13: Com ha dit Maria López, la final de l'Alanada va ser un esforç de més de 60 voluntaris que es van ajuntar per poder crear aquest concurs musical, que va reivindicar tant la música en català com la importància d'impulsar la música emergent des de les televisions. Per això, la nit de l'Alanada es va retransmetre per les 35 televisions locals catalanes i per la xarxa Més, on es pot recuperar a la mateixa plataforma.
0: I Setcases obre el nou centre d'acollida de visitants finançat pel Pla de Sostenibilitat Turística. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
15: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a Setcases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3,5 milions d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
16: Un centre que doncs, compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a Setcases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
15: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de Setcases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
17: És un espai cedit per l'Ajuntament de Setcases. Aquest espai convenia fer-lo
16: conegut, convenia tenir aquest punt d'informació, per com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
15: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.
0: I Jordi Cortacans és homenatjat per la seva trajectòria com a delegat de Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses, Isaac.
15: El Sant Joaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila l'estacada.
17: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
15: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al Banc de Sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.
0: I amb aquesta notícia acabem el repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
18: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia i bon dilluns.
19: Molt bon dia, què tal? Benvinguts a l'Espai del Temps. Situació molt estancada. Situació de ple estiu, de calor, en definitiva, una situació molt, no sé com dir-ho, que no ens agrada, que no ens agrada a les persones que ens agrada el temps, perquè és que no hi ha gaire moment meteorològic, no hi ha tempestes d'estiu, no hi ha variabilitat meteorològica, en definitiva, una situació bastant estancada. I calor, les temperatures mínimes són altes, no fa gens de fresca. Durant el dia es superen els 30 graus. No sé, un ple estiu, des d'allà fa molts dies, i la situació que no vol canviar, no hi ha símptomes de canvi per enlloc durant els pròxims dies, ni de bon tros, sinó que es anirà consolidant aquest anticicló, aquesta calor, i les poques tempestes de tarda també s'aniran consolidant. Però bueno, anem pel dia d'avui, que com deia, les temperatures mínimes no han baixat gaire, són molt suaus, fan unes nits de mal dormir, i avui a la tarda poden créixer algunes nuvolades, sobretot cap a Ripollès, amb algunes tempestes, i a la resta també algunes nuvolades, però poca cosa, cap situació de tempestes més generals ni de bon tros. Temperatures màximes al voltant dels 30 graus, moltes al voltant dels 30 graus, sol i pocs canvis més. Només comentar que pot entrar una mica de tramuntana, entrarà tramuntana aquests dies, amb algun cop moderat, alta muntanya, però poca cosa més. Aquesta tramuntana farà baixar la temperatura una mica a la muntanya, alta muntanya, però a la resta del territori no es notarà gaire aquesta baixada de temperatures. Això és tot. A disfrutar d'aquest inici de setmana i a disfrutar d'aquest temps que fa tan i tan estiuenc. Moltes gràcies. Adéu.
18: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres sabeu que a partir de 9:45 del matí farem un repàs i també comentarem quines han estat i també quines són les sèries que més ens han marcat al llarg dels estius a casa nostra. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i després tot seguit us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 farem un repàs del que sí que vol les xarxes amb l'Andreu Jiménez i després acabarem el programa amb l'Isaac Muntades on entrevistarem estarà a Ruth Soler i a Carme Jiménez sobre la Fira de la Bruixeria de Sant Pau de Segúries i tancarem el territori 17 d'avui des d'Ona Codinenca amb la Laia, on parlarà amb la Laura Romagosa, directora del Templarium. Però tot això d'aquí 3 minuts. Fins ara.
20: El nou FM, el nou so d'Osona.
21: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
22: Demà, una furgoneta per treballar.
21: I demà passat, un monovolum per viatjar.
22: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
21: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
22: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
21: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
23: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
24: Aquestes festes gaudeix de cada instant i refresca't amb confiança. Aigües Vic et desitja una molt bona festa major de Vic i continua al teu costat amb un servei proper, analítiques d'aigua, controls per a piscines i nous tràmits digitals perquè tot et sigui més fàcil. Aigües Vic, amb tu, clars com l'aigua.
25: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
26: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
25: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
26: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
25: Mater, Pla de Balanyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
26: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
27: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
28: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
29: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
28: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM.
20: El 9 FM. El nou so d'Osona.
0: Són 9:45 del matí i, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
0: Quan ens treuen de la rutina ens col·lapsem, eh? Quan ens...
2: Una mica, sí.
0: En fi... Tot i això, som dilluns i el que no falla mai és una nova edició del 9-9. En aquest cas començarem comentant la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que com sempre i cada dilluns tenim una nova portada. Andreu, explica'ns què hi diu avui la seva portada.
2: Doncs mira, avui el titular el que llegim és: demanen 40 anys de presó a l'home que va matar la seva parella de Prats, embarassada de 4 mesos. Aquest juliol arrenca el judici per un assassinat que va tenir lloc el maig del 2023 en un pis de Manresa.
0: I la imatge destacada, una imatge que també ens queda molt a prop d'aquí de la redacció.
2: A 10 passes
0: a casa nostra.
2: Ens queda 10 passes, literal. Doncs Vic està de festa major i va començar aquest dissabte, i bé, doncs una de les activitats que es va dur a terme va ser la crida, i bé, doncs la imatge doncs es veu a Vic partida en tres colors, però aliada en la festa, aquestes tres colles que hi ha aquí a la ciutat de Vic, doncs, per la festa major.
0: Mm-hmm. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris, en aquest cas, de l'edició del Vallès Oriental del 9-9.
2: Avui el titular és: la xifra de vallesans en formació professional creix més que la d'universitaris. Entre el 2021 i el 2024 augmenten un 13%, mentre que els titulars amb un grau pugen un 9%. I a la imatge destacada del 9-9, doncs, si el divendres vam parlar de la Granollers Cup, que va començar aquest cap de setmana, doncs es veu a l'infantil masculí del Balonmano Granollers celebrant la victòria després de guanyar la final del diumenge, i es veuen els jugadors celebrant aquest títol.
0: Doncs, Andreu, ara sí que sí, obrim la mirada i comentarem els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
2: Que avui el diari La Vanguardia titula: la solidaritat popular supleix les mancances de l'Estat a Veneçuela, la resposta oficial al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, ha estat lenta i desorganitzada. I la imatge, doncs, d'una notícia tràgica que es va viure ahir a Barcelona, quan una patrulla perseguia a un cotxe, a un vehicle, que, doncs, perquè s'aturés, aquesta persona que s'estava donant la fuga de la policia va impactar contra un altre vehicle, i això ha provocat la mort, doncs, del conductor del vehicle que estava sent perseguit i del pobre cotxe que estava, i de l'altre cotxe on no estava fent res dolent, i va acabar també morint aquesta persona. Doncs, bé.
0: Notícies tristes. Seguim, Andreu, amb la portada del diari Ara.
2: 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixin que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
0: I pel que fa a la imatge destacada?
2: Doncs, terratrèmol de Veneçuela, on, si divendres recordo que hem donat la xifra de 200 morts, ara el que llegíem a La Vanguardia és que hi ha hagut més de 1.450 persones. I a la imatge, doncs, es veu Runa i una noia buscant a persones a veure si poden trobar-se en vida a causa d'aquest terratrèmol, d'aquests dos terratrèmols que va haver-hi al país sud-americà.
0: Seguim ara per la portada del periòdico.
2: Només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà a 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats més grans, més

0: per mi, no només amb vinagre o vinagreta, jo era molt consumidora de Bruno Oro pel seu canal de YouTube, que feia...
1: Sisplau.
0: Que feia els seus petits gags de personatges, o sigui, com és aquell Cayetano.
1: Sí.
0: No,
1: Bruno Oro és...
0: He sigut molt fan de... I sóc molt fan de Bruno Oro, i a mi vinagreta i vinagre m'ha encantat. T'he de dir que abans que sortís vinagreta, a vegades als estius ja em posava capítols de vinagre per sopar, per esmorzar, el que sigui, i...
1: Però, una pregunta. Aquestes sèries només te les mires a l'estiu?
0: Clar, aquesta secció jo l'he pensat perquè, en el meu cas, jo sóc molt consumidora d'aquestes sèries, o abans era molt consumidora d'aquestes sèries a l'estiu, perquè són capítols que són molt frescos i te'ls pots anar posant. Per exemple, jo capítols de Plats Bruts o de Jetlag els he vist més de dues vegades i tot i així els segueixo mirant perquè m'encanten. Vinagre, vinagreta, em passa exactament el mateix. Llavors, sí, són sèries que he volgut marcar que les he vist a l'estiu, perquè en el meu imaginari aquestes sèries són d'estiu, però...
1: Val, sí, no t'entenc.
0: M'entens, no?
1: Això també passa, hi ha èpoques que et ve de gust consumir segons quin tipus de sèries.
0: Sí,
1: per
0: exacte.
1: Per exemple, Harry Potter. Harry Potter se mira per Nadal.
0: Exacte.
1: Ara l'estiu no té sentit.
0: Mirar Harry Potter a l'estiu no es representa.
1: No.
0: Però mirar un capítol de Plats Bruts i mirar, per exemple, el capítol de la platja...
1: Sí, o Mr. Bean.
0: O Mr. Bean. Sí, aquestes sèries mítiques de TV3, no sé, són sèries que per mi representen estiu.
1: Estic d'acord.
0: Llavors, he volgut fer una altra part, que en aquest cas a mi no em representa perquè jo no he sigut molt de colabrons, però aquesta part sí que els hi dedico a les meves iaies i al meu avi, perquè... ells han sigut molt fans dels colabrons i són fans dels colabrons, i jo crec que una de les sintonies que també ha marcat a molts les tardes de colabrons és aquesta.

0: ja dic, els estius no només són per riure, perquè també eren dies de passar-te al sofà després de dinar, abans de fer la migdiada, de mirar un bon colabrot. I en aquest cas hem sentit la sintonia del cor de la ciutat, però també, Andreu, podríem parlar de Vent del Pla...
1: N'hi ha molts.
0: ...de Nissaga de Poder. Tu has volgut mencionar un, eh? Home, en especial.
1: Sí, perquè he vist el guió i no estava pas apuntat. Per mi que és el millor colabrot que ha fet TV3.
0: Per tu la Riera és el millor colabrot.
1: 100%.
0: 100%.
1: I tant.
0: Jo... T'he de dir que no m'ha enganxat molt cap colabrot. Ja dic, els meus avis i les meves iaies, molt fans de tots els colabrots, ara es miren molt com si fos ahir.
1: Aquesta...
0: Que és una sèrie que per mi és la sèrie infinita, no sé...
1: Mai acaba.
0: Mai acaba. No sé com els guionistes de Com si fos ahir, és que passa una cosa i passa una altra. Però El cor de la ciutat, Vent del Pla, són sèries mítiques, els que ja et dic, no perdonaven ni un episodi. I nosaltres, encara que els diguéssim que no, sempre doncs, hi havia un moment que sempre tocava doncs, estar pendents de què passaven els nostres colabrots.
1: I també un altre que fan a TV3, El paradís de les senyores.
0: Molt, ja et dic, les meves iaies,
1: aquest
0: fans,
1: sí.
0: fans del paradís de les
1: aquest,
0: senyores.
1: Aquest em podria enganxar. No l'he vist, però sí, aquest jo crec que em podria enganxar. I després altres televisions també en fan.
0: Exacte, sí,
1: El Puente Viejo, La Promesa...
0: Tiempos de costura...
1: Sí,
0: n'hi ha
1: moltíssims.
0: Em sembla, podria ser. Sí, sí, no, són moments que...
1: També,
0: que...
1: I ara també s'han posat de moda les turques, fa uns anys. Els colabrots aquests turcs, també.
0: Sí, també els meus avis també són molt fans d'aquestes...
1: Però la Riera, ona.
0: La Riera, tu t'ha marcat la
1: jo
0: Riera,
1: jo recordo,
0: eh?
1: La, és que la mirava cada dia. Era quan arribaves de l'institut, te la posaves, o de l'escola no, perquè encara sortíem a la tarda, la Riera la feien als voltants de les 4. I si no la miraves pel canal 33, després de
0: mític,
1: a l'hora de sopar...
0: Sí.
1: I ja un cop anaves a l'institut, te la podies mirar a
0: l'hora que tocava. Sí.
1: I els últims l'últim capítol de la Riera s'esperava a casa amb un neguit, amb unes ganes. Jo recordo que els capítols duraven que 20-30 minuts, però aquell al final era com... No sé si durava hora llarga, i era, ostres...
0: Era un moment esperat, eh?
1: I tant, sí, de seure al sofà i mirar-lo atentament.
0: Jo t'he de dir que... Pensava que no em passaria, però amb el Com si fos ahir... Ostres, alguna vegada l'any passat, als migdies, havia fet una mica de zapping i jo m'havia enganxat al moment del Com si fos ahir. I m'havia enganxat, Andreu, eh?
1: Sí, jo és que no.
0: O sigui,
1: la meva mare el mira, però jo no... No,
0: són sèries d'aquestes que et dius... Passa una cosa i dius... Què passarà, no? Encara que no et sàpigues res de la trama...
1: Sí.
0: T'enganxen. Andreu, hem comentat sitcoms mítiques. Ara hem comentat colabrots de tardes d'estiu amb els nostres avis i les nostres àvies. Però també vull fer un forat a la nostra infància perquè també hem tingut sèries mítiques.

0: Doncs, òbviament, sí. A part del TV3, del 33, que també ha arribat a sortir, parlarem també del Club Super 3, en aquest cas seria SX3, però nosaltres parlarem del Club Super 3.
1: No,
0: del
1: Super 3, exacte.
0: A mi, almenys, molts matins, abans d'anar al casal d'estiu, començaven exactament igual que era engegant la televisió, posant el Super 3, perquè a més m'anava molt bé, no sé si tu et passava, que com al Territori 17 tenim un rellotge molt magnífic, en el cas de la televisió, que ens va indicant les hores que passen, sempre...
1: El Super 3 també estava posat,
0: hi havia a la part baixa de
1: a la dreta,
0: sí. Hi havia un rellotge i a mi m'anava molt bé, perquè si no arribava tard a l'escola i m'anava perfecte per poder veure si anava bé o malament. Però almenys jo, quan començava, el dia era esmorzant i almenys jo començava el dia veient Doraemon. No sé si tu començaves d'una altra manera.
1: No, no el començava d'una altra manera.
0: Per tu també era Doraemon, eh?
1: Sí, sí, el casquet volador, sí, sí. No, era...

0: migdia.
1: Sí, a Xaixón.
0: Ui, a Xaixón, que bo era.
1: I clar, el món de la Lua, no sé si l'havies vist tu.
0: No.
1: Bueno, mil sèries d'aquestes que, ostres, Rovelló.
0: Però el Rovelló la feia, quan érem més petits.
1: Eh?
0: No, i quan érem més petits.
1: I llavors les Tres Bessones també va haver-hi una època,
0: sí,
1: abans
0: però...
1: d'anar al Casal d'Estiu, que també enganxava les Tres Bessones.
0: Jo crec que quan érem més petits, eh? Jo és que el Rovelló me'n recordo de que el feien al cap de setmana.
1: Sí, i també una cosa que em penso és que, o sigui, aquestes sèries, a part de ser mítiques per la sèrie en si, era també mítica per les seves sintonies.
0: Sí. No, no, sí, sí. I t'has deixat una, per mi, que els migdies era, per mi, la millor sèrie que hi ha.
1: Quina és, Andreu?
0: A veure, és claríssima. Ara ho sentiràs. Quan vulgui carregar.
1: Ostres!
2: Chin-chan!
1: Icònic, Chin-chan. T'he de dir que els meus pares... Va haver-hi una època que no em deixaven veure en Chin-chan, quan era més petita. Perquè...
0: Sí, clar. A veure,
1: era una miqueta marranot, eh? Era una miqueta marranot. T'he de dir una cosa, perquè des del grup del Territori 17, l'Enric Rubio ens està dient que ell era de Pingu, de Doraemon, Fly, aquest no conec, el Petit Chef, Tres Bessones sí, 10 més 2, increïble.
0: Jo, això no sé què és... el tenim aquí, l'Enric?
1: Enric, a veure...
3: És que us estava escoltant i dic, Verge Santa, haig d'entrar aquí, perquè 10 més 2 són els millors dibuixos infantils que poden haver. És que escolteu la sintonia ja directament i vaja.
1: Andreu, no coneixes 10 més
0: 2? No, no conec. Ara ho estic buscant.
1: A veure si et sona la cinto. Ostres, Enric, m'has fet un desbloqueig increïble
3: amb 10
1: més 2, eh?
3: Sí. Us diré que recordo perfectament que jo estava assentat en una catifa als peus del sofà el primer dia del primer episodi de Doraemon i estava amb la meva tieta i la meva mare i recordo que van dir, què és això? I diu, va, una sèrie nova durarà 2 dies. O sigui, ja veuràs. I mira que Doraemon té un dels rècords, si no m'equivoco.
1: 2 dècades ha durat. Mare meva,
0: i ja ha tornat, eh? Aquest estiu ha tornat.
3: Ha tornat,
1: perquè més per la ràdio anuncien que ha tornat Doraemon, o sigui, increïble. Sí. 10 més 2.
4: Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. Has de saber comptar.
3: És bèstia, això, eh?
1: Andreu, no et sona 10 més 2?
0: No, juro que no.
3: Eren uns números que anaven a una escola amb dos ratolins, però a més eren dibuixos... Bé, tothom es compra cap a casa, eh? Però aquella època que els dibuixos eren com fets a mà, que no eren per ordinador i tenien aquest caliu, no d'alguna manera, que eren molt adorables, molt ben fets, no? Molt, sense parts tan anguloses com pot ser el manga més recent, saps? I que era molt... Bé, molt acurat.
1: M'encanta. 10 més 2, Rovelló, Pingu. Mira, Pingu...
0: Sí. Jo el Pingu no.
1: M'havia oblidat
0: tampoc
1: de mencionar Pingu, però que bo és en Pingu. No, a més és que...
3: En bucle, pots estar tot el dia allà.
1: Sí, i a més és cert que en Pingu, vull dir, o l'entens perquè t'ho imagines, perquè no hi ha, és a dir, no hi ha paraules.
0: Sí,
1: és literalment sí. Això, vull dir, no hi ha paraules, són sons. És increïble, la veritat, sèries mítiques. Jo t'he de dir que com les sèries abans, no n'hi ha ara, perquè sí que havia, per exemple, mencionat Merlí, però Merlí, Polseres Vermelles...
0: Però Polseres Vermelles ja fa molts anys, eh?
1: Sí, però vull dir, són aquestes sèries que, ostres, com les d'abans, no... I mira que ens ha enganxat ara. Tu, Enric, segurament t'ha enganxat més de jove, però nosaltres ens ha enganxat de més grans i...
3: Són bones. Bé, també hi ha bones sèries que han enganxat molt, com Jo Mai Mai, no sé si l'heu vista, però...
0: Sí.
1: Sí, he vist algunes temporades.
0: Sí, jo l'he vist, però a veure... Si, o sigui,
3: jo no em donava res i després de veure-la, ostres...
0: Però compares amb les d'abans i...
1: Per exemple, és que Mr. Bean ho hem mencionat, però Mr. Bean era bona i també... Quines altres hi havia? D'aquestes de teatre...
3: Jetlag, Psycho Express se'n parla molt poc, sempre es parla de Jetlag, que ara l'estic reveient a casa, però Psycho Express era brutal.
1: No sé si eren, no em sona... A veure...
3: Era una consulta de psicologia, no sé si era a distància per webcam o alguna cosa així, no ho recordo exactament, però recordo que era brutal i que realment no s'ha tornat a fer.
1: Sí, ara em vol sonar, però també he de dir que soc molt friquer d'aquestes sèries, a mi m'agraden molt totes, però no em sona, però sí que el logo sí que... Potser aquestes són les típiques sèries que el Canal 33 a vegades les posen, que a mi m'agradaria que posessin més, eh?
3: Sí, infravalorat 33, eh? Jo últimament m'he tornat a enganxar el 33 i és espectacular, a part de

0: que tenim la Renaixença allà un parell o tres o quatre capítols. Els documentals que fan són superinteressants i la qualitat del... O sigui, en un moment que estem en la televisió, podríem dir que no és tòxic, sí, que sinó el següent, la gran majoria de grans cadenes, ostres, amb el 33 tenim una qualitat increïble. I a més que recuperen programes antics, però de molt valor afegit.
1: Per exemple, el mític Què qui com.
2: Ara estava pensant en
0: Què qui com. Ara es torna a fer, sembla, eh?
1: Sí. O sigui, Què qui com era... indispensable a casa meva, vull dir, sempre 33, Què qui com, increïble.
0: Hauria d'estar a les escoles el Què qui com, de fet.
1: Sí, 100%, 100%. Sí. Bé, bon repàs hem fet de sèries. A mi és que m'encanta aquest tema, vull dir, estaria parlant molta estona més, però ens quedarem amb aquestes. Vull dir que ja sabeu que sempre, ara mateix tenim el 3CAT, entreu arxiu...
2: Però no estan totes, eh?
1: No hi són totes, però la majoria hi són. Però, per exemple, aquesta que deia l'Andreu, Psico Express, no, ja buscaré a veure si la trobo i m'enganxo.
2: No, l'Enric, jo no sé què és Psico Express.
0: Sí. Ona, us emplaço un altre dia a fer una tertúlia de sèries mítiques que a tothom agrada i ningú es planteja la sexualitat desbiaixada, el masclisme que surt, com Son Goku o d'altres mítiques, que realment és increïble el missatge que donen a nivell negatiu i que no se'n parla.
1: Exacte.
0: Així que, si voleu, un dia tertúlia...
1: Ens ho apuntem, Enric. Doncs amb això acabem i doncs una tertúlia més.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara és el moment d'escoltar la cançó del dia.

0: volant, no? de que hi hagi una energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé, perquè, en fi...
1: També us volia preguntar activitats, explicar una mica activitats de familiars, algunes conferències, el concert del dissabte, que tenim poc temps, però m'agradaria que em destaquéssiu el més interessant, sobretot el del dissabte.
2: Mira, tenim moltes conferències, que és el que sempre hem, des de l'inici de la fira, és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar, volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no sols sigui anar a la conferència, hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors, hi ha molts espectacles pel mig, volem donar molta activitat a la fira, que la gent ara comences per un cantó i et fan uns trucs de màgia amb el mag que és itinerant per tota la fira, com et trobes la cercavila de les bruixes.
1: Exacte.
2: Com et trobes en una altra cercavila de tambors. Bueno, en definitiva és perquè tothom ho pugui gaudir d'una manera o d'una altra. Llavors el concert, sempre des de l'inici de la fira, hem fet un concert per la nit, ja que nosaltres oferim servei de bar, doncs llavors quan s'està acabant la fira, la gent doncs pugui prendre el sopar o prendre alguna cerveseta o el que sigui, escoltant música en viu.
1: Perfecte, doncs molt resumit, m'ha agradat molt que ens hagueu vingut a explicar doncs aquesta sisena fira de la bruixeria, que recordem, es farà aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge a Sant Pau de Segúries, i ens ho han explicat doncs la Ruth Soler i en Xenxo Iagüe, que són dos dels organitzadors, que doncs volem agrair que hagin vingut aquí a Sant Joan i que vagi molt bé, que segur que anirà molt bé i farà molt bon temps, que això també...
2: Això esperem.
1: Això també sembla que serà una cosa important, però m'han dit que sí, que farà bon temps, i si no...
2: Perfecte.
1: Fem algun ritual perquè funcioni.
2: Bueno, i si
1: perquè
2: no,
1: funcioni.
2: Sols a les clarisses, que cada any ho fem.
1: Exacte. Va.
2: A vegades funciona, i altres no, però bueno.
1: Doncs una abraçada a tots dos, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies,
0: moltes gràcies
2: a tu, Isaac.
0: Igualment, i salut, i moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Passen 2 minuts de 3:15. I avui parlarem del Templàrium, la Festa del Foc i de l'Aigua, dels més venuts a Caldes de Montbui, i ho farem amb la Laura Romagosa, la directora de l'espectacle, Laia.
4: Doncs bon dia de nou, Ona. Doncs sí, tinc aquí a Laura Romagosa, com bé has dit, per parlar del Templàrium, perquè ja queda ben poc perquè es diu aquest Escaldàrium per infants. Però bé, primer de tot, bon dia, Laura, i moltes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
5: Hola, bon dia, gràcies, Laia.
4: Bé, aviam, per començar, per qui no ho sàpiga, perquè aquí ens escolta molta gent... Què és exactament el Templàrium?
5: A veure, el Templàrium és l'espectacle per infants i joves de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables de Caldes, que van, en un moment donat van demandar doncs, de tenir el seu propi espectacle, ja que els adults teníem l'Escaldàrium, i es va començar a construir el que actualment és el Templàrium. El Templàrium no deixa de ser una festa de foc i aigua, molt semblant a l'Escaldàrium, però amb la seva pròpia llegenda, les seves danses i, pues això, la seva idiosincrasis.
4: Clar, i ara m'explicaves, no, danses, igual que el Templàrium, però funciona diferent, no? Perquè no crec que sigui el mateix tipus d'espectacle.
5: No, a veure, funciona una mica diferent. A l'Escaldàrium hi ha una dansa de foc, una d'aigua, una de foc, una d'aigua. En el Templàrium fem totes les danses de foc seguides, i després fem les danses d'aigua. I al final surten uns personatges que són les remeieres.
4: Vale, clar. I aleshores, com és que s'ha fet aquesta distinció entre danses de foc i d'aigua?
5: Doncs ja que és un espectacle per infants i joves, doncs els propis infants i joves de la colla van demandar de poder també anar ells a posar-se sota l'aigua. I llavors vam creure que, pues, que era genial fer totes les danses de foc seguides, que després els infants i joves de la colla es poguessin canviar i poguessin també disfrutar de les danses d'aigua.
4: Clar, i jo, pel que sé, aquest any hi ha una gran novetat, que és, tu ho has comentat abans, però és la llegenda. Fins ara no hi havia llegenda. Com és aquesta llegenda? Com s'ha gestat?
5: O aquesta llegenda ha portat feina i ben bé 2 anys de treballar-la, parlar-la, discutir-la. I la llegenda, doncs, ens hem inspirat una mica en el que vindrien a ser els elements de la natura, i el que reflecteix és com la natura s'enfada per com estem fent ús d'aquesta natura, com estem fent ús del planeta Terra, i crea unes plagues, que són les danses de foc. En aquestes plagues, doncs, succeeixen un seguit de catàstrofes que van empalmant-se una amb l'altra fins que arriben les danses d'aigua, que és en el moment en què el poble se n'adona de que no estem fent les coses bé, i llavors és quan decideixen unir-se, ajuntar-se, fer un front comú en contra d'aquestes desgràcies.
4: I, clar, abans m'has parlat de les remeieres. Quin paper tenen en tot això, les remeieres?
5: Vale, les remeieres surten al final de tot de l'espectacle perquè són les responsables d'unir el poble, són les responsables del coneixement envers la natura i són les responsables Perdona, eh? són les responsables al final de donar el coneixement al poble perquè entenguin com funciona la natura. Tot i que al final no és ben bé aquest, però el deixarem així a l'aire.
4: I, clar, entenc, per qui no ho sàpiga i qui no hagi vist mai un templàrium, és el 5è any, si no m'equivoco, però al final hi ha els mateixos elements que l'escaldàrium o hi ha elements diferenciadors?
5: A veure, l'escaldàrium té la seva llegenda, que és com es crea l'aigua termal de Caldes. El templàrium no gira tant per aquí la cosa. És més un tema més potser pedagògic, de fer entendre a la gent que tenim una força tots junts, tenim força, i que si no fem alguna cosa, doncs la natura es revelarà. Llavors, té aquest punt més enfocat en la natura, en quines conseqüències té l'efecte de les persones en la natura.
4: I hi ha alguna... Ens pots explicar alguna dansa o algunes danses perquè la gent sàpiga com funciona o què és el templàrium més a fons?
5: Sí, tant. A veure, la primera dansa... el que succeeix en aquesta dansa és que hi ha un remor a terra i apareixen unes paneroles. Aquestes paneroles creen el caos a Caldes i bàsicament és això, la primera dansa. Llavors la segona dansa reflecteix el que és la terra escardant-se i sortint la lava de sota de la terra, doncs, amb molta força, amb brolladors de lava. I la tercera dansa representa el vent, el fum tòxic que desprenen aquests brolladors de lava, i després l'última dansa se suposa que és la unió de totes aquestes plagues que s'uneixen i creen el caos absolut. Llavors apareixen les danses d'aigua, que és quan després de totes aquestes plagues la terra queda erma, tot queda desolat i l'aigua comença a ploure, la gent se n'alegra, però resulta que és una aigua torrencial. Llavors s'han d'unir al poble per poder combatre aquesta aigua torrencial.
4: I, clar, hem analitzat les danses, però aleshores els infants què fan en aquestes danses? Què és el que fan els infants i els joves?
5: A veure, principalment xalar-la molt fort i cremar molt, bàsicament. Sí, perquè en el cas dels infants i joves no poden tocar pirotècnia, no poden manipular-la, llavors per això estem al voltant d'aquests infants, que ara em sembla que són uns 35, estem uns 50 i pico adults, que som els que estem gestionant tot el que és la pirotècnia, en quin moment entra cada infant, en quin moment li toca cremar i en quin moment no. Ells, bàsicament, venen als assajos per aprendre's com funciona la dansa, com han de dansar, i el dia del Templàrium, pues això, xalar-la moltíssim.
4: Clar, perquè ara m'explicaves, clar, al final tu ets la directora enguany del Templàrium, i ara m'explicaves que hi ha una cinquantena d'adults gestionant això, i jo em pregunto, com és ser la directora del Templàrium?
5: És molt interessant, la veritat. és molt enriquidor i molt interessant, però és potent. És molta feina. La gran sort és que al meu costat tinc una comissió, que és la Comissió Templàrium, que són voluntaris, igual que jo, de la colla, tant adulta com pares i mares de la secció infantil i juvenil, que són els que ens encarreguem de gestionar-ho tot durant tot l'any. Llavors jo, la meva figura és els assajos, estar englobar-ho tot, tenir-ho tot, tenir la informació, i en els assajos, doncs, estar al tate del que passa i corregir errors, però bàsicament la feina la fem tota la comissió. I comencem ja, quan s'acaba el Templàrium d'un any, doncs l'any següent ja comencem, o sigui, el dia següent ja estem començant a pensar.
4: I els adults, en concret, quina funció tenen? O sigui, hi ha funcions diferents per cada persona o per cada grup de persones adult d'aquestes 50?
5: Sí, a veure, en l'espectacle ens dividim en dos grups. Hi ha un grup que està, el que diem, el backstage, és la zona de seguretat del Termàlia, de davant de l'edifici del Museu Termàlia, i l'altre grup està a la Font del Lleó. Llavors, aquests dos grups, hi ha uns encarregats d'encendre la piro, uns altres de subministrar la piro als infants, uns altres d'estar pels infants. Hi ha diverses tasques que estan al voltant, que són això, els encarregats de que l'espectacle funcioni bé. Posem que més o menys, doncs això, si hi ha uns 50 i pico persones, doncs 20 i pico en un costat, 20 i pico a l'altre, i totes, això, pendents de que l'espectacle surti com ha de sortir.
4: I, clar, jo no em preguntava, queda poc pel Templàrium, sensacions?
5: Sensacions? Bones. Bones. Esperem que bones. Bé, a veure, portem ja uns quants assajos i crec que els infants i joves ho tenen tot. És que els infants i joves són els que ho saben millor tot, els que ho fan millor. I amb aquests no hi ha cap mena de problema. Els tenim, vamos, sí, encantadíssims de sortir, emocionadíssims i preparadíssims. I amb els adults, doncs, hem hagut de fer uns quants assajos només adults per poder tenir les coses clares. I les sensacions, de moment, són bones. Encara ens queden uns assajos, que seran assajos generals, que vol dir que farem totes les danses, i esperem acabar d'arreglar així les cosetes que hem d'arreglar, però bones sensacions, i tant.
4: I ja per anar tancant, Laura, clar, és el Templàrium per infants, normes i consells de seguretat. Poden entrar adults? No hi poden entrar adults?
5: A veure, les normes de seguretat. És un espectacle que és per menors de 16 anys. Tot infant o jove que tingui de 16 cap a baix pot entrar. Adults sols no han d'entrar. Algun adult que acompanyi algun infant que és molt petit, doncs cap problema, sempre i quan doncs tinguin en compte que és un espectacle pensat per infants i joves. A la plaça els únics adults que hi han d'haver són els que acompanyen els infants i joves.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio. Tots els contes que us explicarem avui són contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
2: Per què? Qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí, a l'estudi, som una bona colla de narradors ben sincers. La Teresa Rufat, la Teresa Ribas, jo mateix, l'Antoni Bermejo, la Maite Montpar. Hola, hola,
2: hola
1: a tots.
2: Hola, hola, hola.
0: Aquí a l'estudi som una bona colla. I el nostre convidat d'avui, que és Ramon Rossell.
1: Hola, Ramon.
0: Hola, Ramon.
3: Hola.
4: Hola, hola a tots.
1: Benvinguts a Contes Grans. Esperem que t'agradin, els contes. Quant temps fa que no t'expliquen un conte,
4: Ui, fa temps, no? És que no era petit, sí.
0: Potser algú et va dir alguna vegada que els contes ja no eren per tu, perquè ja eres gran.
1: Mentida, sí. mentida. I ja farem un conte especial per tu, i te'l farà la Maite Montpar.
3: Aquí present.
4: Molt bé.

0: Maite, avui tenim aquí una persona alegre, oberta, culta, simpàtica, amant dels escacs i de tots els esports, una persona amb principis, una persona amant del bon cinema, inseparable de la seva encantadora gosseta Lluna. I diríem més coses, però...
1: El temps de la ràdio no dona, no dona temps.
0: No?
2: Caram, quina presentació.
3: Molt bé, Ramon, eh?
2: Sí, sí. És un bon inici. És un bon
3: sí.
2: Inici. Passa que les expectatives ara...
3: Són altes.
2: Sí, sí, no...
3: No, però em sembla que hi havia més coses, eh? No les han posades totes, eh? De bones.
2: Esclar, s'ha de vendre bé. Després, ja, quan guanyem, ja veurem el que sortirà.
0: Res de vendre. Tot són observacions en directe.
3: Exacte.

0: Bé, Ramon, jo faré un conte, faré ara, i necessitaria que em diguessis tres paraules. Te les has rumiat, que ahir sí. vaig trucar i vaig dir rumia tres paraules, però no me les diguis.
1: Sí.
0: Digue'm, bueno, quines paraules serien?
1: En principi, no sé, com m'han dit abans la presentació, gossa, per
0: sí,
1: la meva gosseta,
0: sí.
1: vale? Aigua i carretera.
0: Quantes hores a la setmana et passes a dintre l'aigua?
1: Ui, ara ja en poques, sí. però quan entrenava i tot, clar, eren 4 o 5 hores al dia.
0: Al dia, eh? Al dia.
2: Buf. Sortia arrugat.
0: Arrugadíssim, sí. clar. Sí, sí, sí.
1: Sí, home, el nivell d'entrenament provocava això. Era... L'aigua té això, o entrenes o...
0: O no hi ha manera.
1: No hi ha manera.
0: Molt bé, doncs res.
2: No hem dit que, sí. bueno, que és entrenador de waterpolo.
0: Que això no és tan habitual. Eh?
2: No és tan habitual.
0: I viu aquí però, dalt. Quina...
2: Sí,
0: no,
2: també,
0: és una
2: sí.
0: cosa...
3: S'entrena a Sant Quirze.
0: Eh?
3: Al llac.
0: A la llac de Sant Quirze.
2: Sí, sí. Entre el Sant Quirze i la dutxa.
0: I la dutxa s'entrena.
2: Se van entrenant, saps?
3: És broma, és broma, eh?
0: És broma, és broma, és broma. No, que va entrenar a Badia.
1: Vaig entrenar a Badia i ara aquest any estava entrenant a Manresa.
0: A Manresa. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, Dorrey, jo ja... A veure què surt.
2: Sí, ara la Maite desapareix, d'alguna ja manera, tu, i ja comença, està. Ja podem explicar nosaltres el que vulgui, que ella sí, està ja, escrivint el conte.
0: Jo ja estic. Sí.

0: Bé, aquest programa és el darrer d'aquesta temporada.
1: Però aneu pas a patir, perquè les fonts dels contes mai no s'assequen.
2: I a més, els podeu trobar a la web de la ràdio, a la secció La Carta.
0: I també al restaurant La Poua. Aquest any fem ja el 9è segle de contes grans a La Poua. Això és important, eh?
1: Sí, senyor, el 9è segle. Tots els diumenges de juliol a les 7 tindreu un esplèndid narrador o narradors que us estarà esperant a La Poua amb les mans plenes dels millors contes grans. Penseu que és per adults, no per nens.
2: Totes les sessions són d'entrada lliure i hi ha taquilla inversa.
0: Bé, esteu a punt? Doncs comencem. Què fa el primer conte?
1: Ah, jo.
0: Tu el faràs, Teresa?
1: Jo,
0: ah,
1: sí.
0: Molt bé. I com se titula?
1: Ah, és un preciosíssim conte que es titula El corb roba la llum. Mm-hmm. I és un conte inuit.
0: Inuit, molt bé, perfecte. Doncs vinga, anem a escoltar-lo.

Fa molts i molts anys, abans que el món estigués acabat de fer, els inuits vivien a les fosques, perquè no hi havia ni estrelles, ni lluna, ni sol. No se sabia quan era de dia i quan era de nit. En aquell món ja existia un ésser màgic molt important, el corb. Doncs bé, el corb n'estava fart de topar amb tot. I estava enfadat perquè tot era culpa d'un vell molt egoista que tenia el sol, la lluna i les estrelles a casa seva, amagades en caixes pintades de groc, de blanc i de blau. Aquell vell volia la llum per ell sol i només obria les caixes per mirar la llum quan estava sol. Ni tan sols ho ensenyava a la seva filla. Però un dia el corb va escoltar que l'home es lamentava que la seva filla no tenia fills i ell desitjava molt tenir un net. Llavors, quan va sentir això, el corb va tenir una idea. Ja sabia com robar la llum. El corb es va convertir en una petita llavor i es va deixar caure dins la tassa de beure de la filla. Quan la noia va beure aigua amb la seva tassa, es va empassar la llavor sense saber-ho. Aquella llavor, que era el corb, va lliscar suaument cap a les entranyes càlides de la noia fins que va trobar un lloc tovet i còmode. I allà es va dormir. I mentre dormia, creixia. La noia no sabia pas que estava embarassada. El seu pare tampoc, com que no la veia perquè tot estava fosc. I un dia el corb va néixer, transformat en un nen. Aquell home va ser tan feliç, se l'estimava tant aquell net, que quan plorava, i plorava molt, li donava tot el que demanava. Recordeu que el sol, les estrelles i la lluna eren a les caixes i que les caixes eren al terra de la casa? Doncs, quan el nen va començar a gatejar, va assenyalar plorant la caixa blava. Volia jugar. I el vell, per complaure'l, li va donar. En un segon, el nen va obrir la caixa i les estrelles van sortir i es van escampar per tot el firmament. L'avi va veure el nen tan content que no va dir res. L'endemà, el nen va encapritxar-se de la segona caixa, la de color blanc. Per fer-lo content, l'avi també li va permetre jugar amb la caixa i el nen la va corroborir. I la lluna va enfilar-se cap al cel davant la mirada del nen i l'avi es va emocionar en veure el cercle platejat de la lluna reflectit als ulls del seu net. Només faltava la darrera caixa, la de color groc, la que l'home apreciava més. I, és clar, el nen també la volia. I l'avi va intentar distreure'l amb altres coses, però el nen plorava i plorava i plorava i l'avi no va tenir cor per negar-s'hi. Quan les manetes del nen van destapar l'última caixa, el sol, com una immensa bombolla de foc, va escalar cel amunt, escampant llum i calor sobre la terra. I en aquell instant, davant dels ulls atònits de l'avi, el nen va abandonar la seva forma humana per convertir-se en ell mateix, en el que era, un corb negre. Ai! El vell va plorar la traïció del seu net i va plorar la pèrdua del seu gran tresor. Però quan la claror va entrar a la casa, el vell va veure per primer cop el rostre de la seva filla, que era tan bonica com un cel de primavera, i va començar a sentir-se millor. Passat això, amb la llum del món, el món va patir una transformació. Les muntanyes i les valls van adquirir perfils. El riu feia reflexos, per tot arreu es veia vida i color. I el corb, feliç de veure-ho tot, va volar i volar i volar fins més enllà de la vora del món. I encara ara estàs plorant, que ho sapigueu.

0: Bé, Ramon, què et diu aquest conte? Jo he pensat de seguida, amb el tram.
1: Sí, sí, Groenlàndia, sí. Els inuits, els pobres, allà...
0: S'ha quedat tot, no?, de bona manera, sí. I les caixes, no?, i tal,
1: bueno,
0: no?
1: Tenim que mirar la part positiva. Fins sí. Fa un mes no sabien què era els inuits. I ara, per fi, almenys sabem, o sigui...
0: Que estan allà, no?
1: Sí.
0: Sí, claríssim.
1: Sí, sí.
0: No, sí.
2: Les històries bueno. De llum amagades que tenim per tot arreu.
0: Sí, sí.
2: A moltes cultures. A veure, aquest conte... jo el tenia... Feia molt de temps que el tenia i mai l'havia explicat. Però un dia, escoltant, veient Doctor en Alaska...
0: La sèrie aquella de Doctor en Alaska...
2: La Marilyn, en una festa inuit que van fer, el va explicar. Em vaig quedar de pasta de boniato i dic, jo el sé. A més, ho va explicar tan maco, tan bé, i era tan sentit, perquè, clar, era seu. Diguem, era una festa inuit la que feien, no? I llavors vaig córrer a trobar-lo i dic, aquest és meu. Perquè els contes populars de debò són tan potents, tenen tanta força, que no es poden comparar amb un conte d'autor. Bueno, hi ha contes d'autor fabulosos, no? No direm que no. Però són molt diferents, tenen una força pròpia.
1: Sí, els que són de narració de generació en generació, que es van
0: que
1: heredant, i cadascú fica la seva part i la seva part interna, realment és història, és, diguem, generacional de la teva terra, de les teves arrels.
2: Sí, hi ha un transport de sensacions, d'emocions, d'idees, encara que no te n'adonis, que t'arriba a través del conte. És sí. Com la pedra... La pedra de riu, no? El,
3: sí. El còdol.
2: El què?
3: No sé, el còdol.
0: Què van donar?
2: El còdol, exacte. El còdol, que és rodó de milers d'anys de ser-ho, no? D'anar rodant i de passar-li l'aigua. Però vull dir, aquesta pedra no era allò, però clar, després sí que ho és. I té tots els rius per els que ha passat. Totes les pedres amb les que ha topat. Doncs igual.
0: Home, me'n van dir que amb la cultura inuit sí que n'havien secrets de nens, no?
2: Secrets,
0: eh? Sí, que no, que secrets de sí. Nen, no?
2: A veure, això sí, és una desgràcia que jo des de la primera vegada que ho vaig saber, que cada vegada ho veig a més llocs. Els pobles colonitzadors sempre pensaven que els colonitzats eren inferiors i que no calia que anessin heretant aquestes riqueses pròpies, perquè eren una me als seus ulls. I segrestaven criatures. Jo la primera vegada que jo vaig saber va ser a Austràlia. Va ser a Austràlia. Però és que és a Dinamarca. A Dinamarca ho han fet en Groenlàndia. A Alaska també ho han fet, no sé amb qui. Però vull dir, a Canadà ho han fet també amb els indis del nord. Vull dir, a tot arreu on hi ha hagut un poble poderós per damunt de l'altre, han intentat fer desaparèixer la cultura dominada. I una de les formes sempre ha sigut els segrets de criatures. Si hi ha un inventari d'això, serà llarguíssim, si mai el fan, a Àfrica.
0: Sembla que entre Rússia i Ucrània sempre sé que passa el mateix, no?
2: Sí.
0: O sigui, que s'emporten els ucraïnesos cap allà i després li donen una educació russa per intentar que oblidin l'Ucrània, no?
1: Sí, és el problema que tenen totes les guerres, sempre intentant... destruir la generació següent.
2: Clar,
1: va passar a Iugoslàvia, quan hi havia les violacions, va passar... Sí. Sí, sempre en totes les guerres que fan, o sigui, més que quedar-se en el lloc, el que volen destruir la generació següent.
2: Exacte. Bueno, aquí a Espanya, els segrets de criatures, vull dir, també ha sigut un escàndol que se sap des de fa poc. Vull dir que aquests països normalment amaguen això, perquè arriba un moment... Però algun país ha demanat perdó, eh? Algun país ha començat a demanar perdó per haver-ho fet. Anglaterra, amb Escòcia, Irlanda...
0: Tens també el Pinochet, també, en aquest sentit, que
1: sí,
0: faltaven els nens a un costat d'un altre. No, a tot arreu, i a totes les èpoques i a totes les coses. Sí. És horrible.
2: Doncs aquest conte, a més, no és de la Marilyn.
1: Gran sèrie, per ser, eh?
2: Aquest està localitzat en una illa petita que es diu... bueno, els indis Aida... Són Inuit Aida. La illa, no veig el nom.
3: No.
2: Bueno, no veig el nom de l'illa. Diu que d'aquests indis, d'aquests inuits, en queden 2.000. 2.000. I prou. I aquests 2.000 es dediquen a revifar la llengua. Es dediquen només a això, la llengua i la cultura aïda. Tots. Fan una artesania fabulosa de fusta amb unes coses preciosíssimes, uns tòtems increïbles.
0: Mm-hmm.
2: Ai,
0: bueno.
2: Pues jo aquest conte és que em té el cor romà. Ho sento, que el vam explicar fa poc, però és que de debò,
0: molt bé,
2: eh?
0: Molt bé. Bé, i ara tu, Teresa Ribas, quin conte has preparat?
3: Mira, un conte que pel seu tarannà és un conte que ens resulta molt proper.
0: Molt bé, molt bé.
3: I es diu La filla del pescador.
0: Molt bé.
3: Vet aquí que no fa gaire anys, i en un poble de mar no gaire lluny d'aquí, vivia un pescador, molt pobre, com acostumen a ser els pescadors. Va tenir una ratxa molt dolenta i va estar uns quants dies sense pescar res. Ell, prou que un dia s'enduia ara un fill, ara un altre, a veure si la sort se li tornava a posar de cara. Però res. Els vells deien: «Sant jove porta sort», però res. Un dia es va endur la filla, que era la petita, una noia molt llesta i amb un caràcter molt potent. Aquell dia, aneu a saber per què, a la primera recollida de xarxa va pescar un senyor peixarro, gros i maco. Una meravella de peix. I de seguida van tornar a terra i la nena estava radiant. «Gràcies a mi, eh? Gràcies a mi! He portat sort», deia, i es mirava el peix amb gana. Se li feia la boca aigua, es llapava els llavis, ja se'l figurava amb patates arrebossat, en ros, amb sopa, fet a la brasa de les mil maneres que la seva mare sabia fer tan bé. Però el pare remava seriós. Quan van arribar a terra, el pescador va dir a la seva filla: «Agafa el peix i porta'l a la rectoria i dóna'l al senyor rector de part meva, perquè faci per manera que ens canviï la sort». «Què?», va dir la nena horroritzada. «El capellà! Com se t'acudeix, pare, que a casa portem setmana i mitja sense menjar res? Calla i porta-li aquest peix al capellà. Hem d'estar bé amb els de dalt. Jo sé el que em faig». La nena ja hem dit que tenia el seu caràcter, però era bona nena i obedient. I amb uns humorros d'aquí allà, va agafar el peix i va marxar rondinant i donant puntades de peus a les pedres que trobava pel camí. «No hi ha dret! No hi ha dret!» Quan va arribar a la rectoria, va picar a la porta. Per cert, de mala gana. «Pom, pom!» «Sí, qui hi ha?», va respondre la veu del capellà. «Jo! I tu qui ets? Què vols?» «Que el meu pare li envia un peix». «Ah! Passa, passa! Deixa'l damunt la taula». La nena, malcarada, va entrar sense dir ni hola. Va donar un cop de porta, va tirar el peix sobre la taula, va fer mitja volta i es va disposar a sortir sense dir ni adéu. El capellà es va quedar parat. La gent amb ell era amable. «Ei, nena, què fas? No veus que ets a casa del representant del cel? Has de ser educada». La nena es va dignar girar-se i mirar-lo, però mossegant-se els llavis i amb les celles ben arrufades. El rector va disposar-se a fer una mica de la seva feina. Això no són maneres. Ets a casa del representant del cel. Ara t'ensenyaré jo com s'ha de fer. Mira, tu posa't aquí i dóna'm aquest peix. Jo faré com si fos tu, la filla del pescador, que portes un peix al senyor rector. Que ho faràs tu. T'ho faràs com si fos jo, que sóc el capellà. Ho has entès? Sí, va dir la nena. El capellà s'aixeca i surt a fora. Truca suaument la porta. Tac, tac. Sí? Qui hi ha? Va dir la nena, forçant la veu com si fos un home. Bon dia, senyor rector. Sóc la filla del Miquel, el pescador, i li porto un regal de part del meu pare. Passa, passa. Va entrar el capellà amb la mirada baixa de bona nena. Es va acostar a la taula. Senyor rector, que aquí li porto aquest peix que li envia el meu pare amb molt d'afecte. I la nena, en el paper de capellà, se'l va mirar i li va dir: doncs, caram, quin peixet més maco! Aquí la nena va callar un moment i algú que sabés llegir les mirades hauria vist una guspira en els ulls de la nena, cosa que el capellà, amb la mirada baixa, no va veure i va seguir parlant. Doncs mira, nena, saps? És millor que te l'emportis a casa teva i el comparteixis amb la teva mare i els teus germans i el teu pare, que ja sé que esteu passant una fam de mil dimonis. Jo resaré igualment per vosaltres. El capellà va aixecar els ulls, la va mirar sorprès i ofès. O sigui, pensava, que una nena nas de mocs pretén donar-me lliçons a mi? El capellà, tot s'ha de dir, no era mala persona. I això de la gana de mil dimonis li va fer un pessiguet al cor. Però tot i així, va decidir portar la lliçó una mica més lluny, perquè el respecte no s'ha de perdre mai. Però, sobretot, volia portar la lliçó més al seu terreny. Està bé, va dir, ara farem una altra cosa. Vine, maca, vine, vine, mira. Es va treure de la butxaca un bitllet de... Bé, mireu, en aquell temps era temps de pessetes, però sabeu què? Ho direm amb euros, perquè així podeu entendrem tots una mica millor. Es va treure un bitllet de 10 euros, un bitllet de 20 i un bitllet de 50. I li diu: escolta'm bé, nena, tu tries. Si agafes el bitllet de 10 euros, quan et moris, aniràs al cel. Si agafes el bitllet de 20 euros, quan et moris, aniràs al purgatori. I si agafes el bitllet de 50, quan et moris, aniràs a l'infern. Pensa-t'ho molt bé. La nena va mirar el capellà, va mirar els tres bitllets. Figureu-vos que li tornen a brillar els ulls. Allarga les mans i agafa el bitllet de 10, el bitllet de 20 i, finalment, el de 50 euros. I se'ls fica tots tres a la butxaca. I respon: senyor capellà, moltes, moltes gràcies. Així, quan em mori, podré decidir on haig d'anar. Va agafar el peix i va marxar.

0: Bé, aquests, Ramon, aquests que veiem de tant en tant en les pel·lícules de el cura del poble menjant xocolata amb xurros allà, no? No, allà, no n'hi ha... No, no, una miqueta més de xurros de la cuina no n'hi hauria, no? O sigui que...
1: Sí, la visió aquesta sempre del nen a picaresca que vol enganxar el cura o a la persona que moralment era estava per sobre teu. Sí, sí. I que t'ho feien veure i veure i veure, eh? O sigui...
0: Però té moltes coses aquest conte, perquè bueno, el pare, de moment sapiguent que estan passant gana i que fa molt de temps que no pesca, li porta el peix a los que ja que està bé amb els de dalt. Eh? O sigui que...
1: Correcte, és al final quan et fiquen ja en vereda,
0: sí.
1: Dius ja, no, tu primer fem això...
0: Sí.
1: I els fills, que són revolucionaris, que són la generació que lluita en contra, que veu aquestes coses, són els que
0: diuen... Això no pot ser, no?
1: Que no, que no. I després, clar, la part aquesta de... A veure qui és més intel·ligent, si el capellà, i al final la nena diu, escolta, quan arribi el moment jo ho decidiré.
2: Clar que sí, clar. És que, a més... Ai, digues, Teresa.
3: I s'endú el peix. Perquè el peix, el capellà, en forma de nena, quan feia de nena, quan feia de capellà, li ha donat.
1: Sí, sí. Ah.
3: Té el permís, li ha dit, emporta't el que a casa passeu gana. Per tant, se l'endú.
2: El que és curiós d'aquest conte és que el recopilador, a través del qual nosaltres l'hem recollit, doncs, un home que es deia Nicolás Buenaventura, o encara es viu.
3: Es diu
2: Nicolás Buenaventura. Ell el va escoltar, el va sentir en una conversa de taverna. I suposo que és allò que deies tu, quan va passant les històries a Chartres, a més, que és un lloc de molta taverna i que per allà doncs, hi ha vida de mar, doncs és lògic que expliquessin aquest conte.
1: Sí, amb les supersticions de, bueno, de sempre, de conrear la terra, de fer, bueno,
2: tot,
1: i amb els pescadors reixos, o sigui...
0: I la gana que desperta el sentit crític, la gana fa espavilar, eh?
1: Sí, això...
3: En el pare no.
1: No, bueno, el mossèn o el capellà és diferent.
2: Però arrambant, així, cap a nosaltres les dones, que ja dic... No té per què ser, eh? Però aquesta nena és molt espavilada. I això, aquesta manera de fer, no m'estranyaria que també ho hagués sentit de la seva mare o de la seva tia o de la seva veïna. Jo trobo que és una conversa molt mediterrània i molt de dones, eh? Que són els homes, a veure si deixaven la pell al mar.
3: Sí.
2: Però les dones es deixaven la pell estirar el peix o estirar el que fos perquè n'hi hagués per tothom i apedaçar la roba i vinga, no?
1: Sí.
2: I a mi aquest conte em va recordar i el dir-me que era de taverna, doncs raó de més. No?
1: Ai, home, això tinc una anècdota molt banca de la meva mare, que ella deia, per situacions familiars, la meva mare amb una de les seves germanes la van tindre que... portava una família rica, perquè era l'eduquessin que es feia abans. I clar, la meva mare sempre li deia, tu podies menjar un ou ferrat? A la meva germana, a la meva tia, li deia, nosaltres fèiem una truita per quatre amb un ou.
2: Clar.
1: És a dir, estiraven i estiraven, o sigui, i un ou era per quatre, i l'altra germana menjava un ou ferrat.
2: Sí, sí, sí.
1: I era el que, entre elles, el que estirava, entre cometes, encara, com dient, ostres, que tu menges un ou ferrat i jo tinc que menjar una truita entre quatre. Eren coses curioses que abans...
3: Les famílies que enviaven la criatura fora perquè mengés...
2: Home!
1: Era...
3: Moltes, moltes ho van fer.
4: O al seminari.
1: Sí.
3: O al seminari, o al convent de monges.
2: Per aprendre. Per aprendre.
1: Sí, sí, partint de l'educació que no podien pagar.
3: No, i l'alimentació no li podien donar perquè no farà pas per quatre. Doncs pues mira, com a mínim és per quatre, no per cinc, no?
1: Per això és quan ha dit això és lo d'estirar, ja dic jo que sé el que és estirar. Sí.
2: És que aquesta paraula d'estirar jo l'he tret de la meva mare, que deies que nosaltres tot el dia estirem i estirem i estirem.
1: Sí,
2: no?
1: Sí. Sí, m'ha vingut la idea, m'ha vingut el moment, el flash aquest de la història que explicava la meva mare, sí.
3: No, autèntica, autentiquíssima.
0: Són tan espaviles nosaltres o ens conformem amb la gana? Què fem?
3: amb la teva gana, jo penso que és de bon conformar.
0: Ja està, ja m'ha dit que golafra. Ja
3: està. Com molt conformar, sí.
0: Això com ho fa, tu?
3: No, però a veure, a vegades vas a països, en plan turista no dic que no, no dic sense aprofundir, però a països que la gent és molt prima, i països veïns que, tenint la mateixa tradició culinària, estan més grassos, tan grassos, i dius, bueno, què passa aquí? Per què aquests estan prims i els altres estan grassos? I, bueno, és que uns fan un àpat, dic jo, i els altres en fan tres o quatre. Però passa. Passa, vés-te'n a la Índia. No hi ha ni una persona grassa, ni una. Ni una.
0: Molt bé, doncs toca a tu, eh? Fem la sintonia.
4: Molt bé.

0: Bé, heu sentit la sintonia de la Maite? Doncs sí, arriba l'hora del conte a mida de la Maite al Ramon.
1: Ramon, què tal? Quines paraules m'has dit? A veure, més que res per a veure si surten.
2: Mira, gossa, aigua i carretera.
1: Vale. Tu el que li dius, gossa o gosseta?
2: Bueno, gosseta, però...
1: No, no, perquè és que tot arreu he posat gosseta i dic, a veure...
2: Sí, és molt petita, són 8 quilets i...
1: Gosseta,
2: bueno,
1: eh?
2: Però, vale. Bueno, fora al carrer dic gossa, perquè...
1: Sí, sí. Però en el conte puc posar gosseta, no?
2: Sí, home, i tant.
1: Fa més de més de conte.
3: Sí. És molt mona.
1: Sí, sí, la molt mona. La lluna és molt maca. El Ramon viu a Sant Quirze de Safaja, no? Mhm. En companyia de la seva gosseta, la Lluna, que posar-li Lluna ja és unes intencions, eh? Okay. És com allò de la teva nit, eh? La Lluna és el que t'il·lumina, els teus records, els teus somnis, les teves fantasies, eh? Ja té una mica... Eh? Doncs resulta que un dia la gosseta del Ramon va desaparèixer, es va aixecar el Ramon i no hi era. Qualsevol altra persona no li hauria donat importància, però ell, acostumat que tot el nit li donava la tabarra i era el primer que escoltava, doncs va pensar que hi passava alguna cosa i va mirar per totes les habitacions, va regirar sota el sofà, va mirar per el jardí, pels voltants, no hi era. I res, havia passat una hora i ja estava trucant la policia. I la policia li va dir, home, per favor, Ramon, porta una hora que no està a casa. Però Ramon ho tenia clar que alguna cosa havia passat. I va tornar a l'inici, se va tornar a casa i es va observar. La meva gosseta, si s'ha anat, segur que m'ha deixat una senyal. I va mirar i va veure petjades, eh? Va veure petjades de fang, perquè la gosseta li estava marcant el camí. Va veure que hi havia petjades que el conduïen cap al cotxe. I va pujar al cotxe i, escolta, la gosseta era una gosseta, no sé, però és trapella, però no, és, no embruta molt, és una gosseta normal. Bueno, li havia muntat un mullader, no sé com, li havia deixat, li havia tirat aigua pel vidre davant, al seient de copilot hi havia aigua, al terra hi havia aigua, i va pensar, aigua, aigua, aigua, què m'està dient la Lluna, què m'està dient la Lluna? Ah, a veure, la cosa que fem sovint amb la Lluna és anar al riu Tenes i passegem amunt i avall pel riu. Diu, Déu volgué que vagi al riu. Així és que el Ramon, ja el veus, que agafa el cotxe, no sé en quina part, i intenta anar el que habitualment fa. Agafa el cotxe, agafa la primera carretera, tot el més a prop del riu Tenes, arriba un moment que ha de deixar el cotxe, agafa un caminet i s'apropa en el riu Tenes. I comença a escoltar, i sí que l'escolta, a la gosseta, i l'escolta, i va, continua, continua, continua, i veu que la gosseta està a l'altre cantó del riu, que està estirant com una peça de roba. No el acaba de veure bé perquè ja sabem que el riu Tenes net, net, no hi és. I sempre està de branques, arbotes, que aquest és un dels problemes i ens inundem perquè a vegades el riu no està prou net. I no acaba de veure el que està arrastrant, però el Ramon es va preocupar. Roba, a veure si és una criatura que ha caigut a l'aigua, a veure que si és algú que s'ha mort. Bueno, el Ramon... Si hi ha una cosa que té és que l'aigua no li fa por i el riu Tenes no és res perquè el Ramon, acostumat a estar en una piscina plena d'aigua i anar per sota, el riu Tenes aquí, per molta aigua que hi hagi, crec que és poqueta cosa. Va entrar dins del riu, se'n va anar cap a la gosseta i escolta, que hi havia allà una dona enmig d'aquelles branques i tot allò que no es podia moure. El que ell veia era que la gosseta li estava estirant del vestit i la dona estava allà que se li havia com mig trencat la cama, no sabia ben bé, i la va intentar anar traient. I com va poder, la va anar traient les herbes i tot, i la va treure. Bueno, el Ramon, una cosa que no sabia, és que estem en zona de dones d'aigua. I aquí és una zona una miqueta perillosa, perquè les dones d'aigua tenen com un encanteri. I resulta que la dona d'aigua aquesta, que es deia Amèlia, perquè la dona d'aigua es va presentar a Ramon, amb aquella veu que fan les dones d'aigua, Ramon, gràcies que has vingut. T'estava esperant. El Ramon, en aquell moment, es va desfer totalment i s'hauria anat a viure una cova de Sant Quirze, allà on li vés dir l'Amèlia, s'hauria anat. Perquè amb aquella melena d'aquells cabells llargs, aquells ulls, amb el vestit mig destrossat, bueno, l'Amèlia li va començar a dir coses, li va explicar que li agradaria molt tenir companyia, que feia temps que l'estava esperant, que l'observava com passejava amb la gosseta, i que estaria molt bé, que seria molt feliç viure allà a la cova de Sant Quirze, que viurien molt bé. I sí, sí, i el Ramon, que l'agafa de la mà i que segueix l'Amèlia, la gosseta, no sabem si per gelos o perquè realment la gosseta estava fent el teu bé, res, que se'n va darrere del Ramon i li comença a mossegar la cama i sort de la gosseta que va desfer de l'encanteri, perquè la gosseta a la lluna va dir que se m'emporten el Ramon, que aquesta dona d'aigua se'm queda amb el Ramon i se'n va viure aquí una cova i no em portarà mai més enlloc. Així que la gosseta va anar estirant, el Ramon de cop i volta se va donant compte que estava encantat amb la dona d'aigua, es va fer del canteri i se'n va anar cap a la gosseta, se la va agafar fort a la lluna, li va fer una abraçada i va dir res, cap a casa, i se'n va anar cap a casa. I com van tornar, estava molt agraït a la lluna, eh? La veritat, el Ramon estava molt agraït a la lluna, però de tant en tant el Ramon se'n va al riu Tenes a veure si veu l'Amèlia, aquella dona d'aigua que aquell dia el va encantar. Però no, l'Amèlia deu estar per algun altre Ramon, perquè no l'ha tornat a veure. I millor, perquè viure en una cova, Sant Quirze, no sé què vols que et digui. I contat, espero que t'hagi més o menys encantat.
0: Molt bé.
2: I tant. Molt maco.
0: Molt bé.
3: Sí, ha passat un temps encantat, eh?
1: Encantat.
3: Perquè les dones d'aigua són...
1: Les dones d'aigua, s'ha de vigilar amb les dones d'aigua. I per aquí n'hi ha, eh? Sí, hi ha molta tradició de dones d'aigua, tota la part de Riells, Vigues... Hi ha moltes dones... Si mires, hi ha moltes històries de dones d'aigua.
0: Perilloses.
1: Perquè t'encanten. Sí.
3: Que llavors se t'enduen a l'aigua i ja no tornes a sortir.
1: Ja està. Sí.
3: Ara, si aconsegueixes prendre'ls un llençol i fuges corrents i no t'atrapen, sempre més ets ric.
1: Ah, això no ho sabia la lluna.
2: Clar, però implica córrer. Jo no. Si implica córrer...
3: D'on d'edat no et convenia.
1: No et convenia, l'Amèlia. No et convenia.
2: Bueno, sempre serà la lluna.
1: Sempre va... Sort de la lluna, eh? Sí. Sort de la lluna.

0: Antonio, que no t'escapes.
1: No, sí. Ara avui tu... digues. Avui tinc un conte especial de temporada, d'estiu. Sí. Ja ho veureu. Es diu Els colors del lloro. En un bosc hi vivien molts animals. Grans, petits, corrien, caminaven, saltaven, s'arrossegaven, volaven... Però tots hi vivien bé perquè era un bosc maco, gran, i cadascú hi tenia el seu cau. Però un dia hi va haver un incendi. Els animals corrien d'un costat a l'altre buscant una sortida, però el foc corria tan de pressa que era per tot arreu. Els ocells, des del cel, que sí podien veure els camins per escapar-se, i molts van fugir per por del fum i de l'escalfor. Els ocells que van quedar es van posar a fer vols picats cap al bosc i a cridar perquè els animals els veiessin i els segueixin. Molts animals ho van entendre i van mirar la direcció del vol dels ocells. Van trobar el camí sense foc per a poder sortir. Però hi havia animals que no van poder o no van saber, que seguien corrent d'un costat a l'altre sense encertar el camí de sortida. Els ocells s'hi van esforçar, però al final van dir-se: no ens veuem, no es veuen, no saben sortir, no podem fer res més. Saps què? Marxem. No podem anar-nos. No, home, no, hem de pensar alguna cosa, deia el lloro. Que no ho veus, que no es pot fer res més? Podríem tirar aigua, proposava. Com? Som ocells i prou. Vine amb nosaltres, volant per aquí dalt, també corrent perill. El fum ens ofegarà. Però el lloro es va quedar. Era un lloro preciós, de color verd, tot verd. En aquell temps, tots els lloros eren d'un sol color, el verd. Ell tenia molts amics allà baix, n'hi havia d'altres que no coneixia, però que eren amics seus. No podia deixar-los, havia de fer alguna cosa. El lloro es va acostar al bosc, pensava a veure què podia fer. Sabia que l'aigua apagava el foc. Va volar fins a un llac que hi havia allà a prop. S'hi va submergir, i quan va notar que l'aigua li havia arribat fins al plomissol, va sortir... I amb molts esforços, perquè l'aigua enganxada a les plomes passava, va volar fins damunt del bosc. Allà va expulsar les ales, va expulsar tot el cos i totes les gotetes van caure al bosc. L'incendi era molt gran i aquelles gotes van fer molt poc. Però el lloro va començar a fer viatges del llac al bosc, pujant-se, expulsant-se a l'aigua cap avall, tot el dia. Quan va arribar la nit, el foc seguia cremant i el lloro estava esgotat. Però vosaltres sabeu que a tots els boscos hi viuen éssers màgics, oi? En aquell temps sabeu que els éssers màgics són mandrosos i, a més, els éssers màgics el foc no els fa mal perquè ells viuen en tota mena de llocs, fins i tot dins les fogueres, però les anades i vingudes del lloro va cridar l'atenció de les fades. Se'l van estar mirant fins que van entendre què volia fer. Primer van riure. Potser s'havia cregut que amb les seves quatre gotetes podia apagar aquell foc tan gran, però de tant mirar-lo, el dia fent viatges, va pensar que si el lloro feia tants esforços, bé que elles podien ajudar. I es van expulsar la mandra, van treure les varetes i va dir les paraules màgiques: Xitocolumba. I va venir un núvol màgic, negres com la nit, espessos i cargats d'aigua, que es van situar damunt del bosc i es va posar a ploure. Però no us penseu un plogim de no res, no? Una pluja que semblava ben bé la màniga dels bombers. I va ploure tota la nit. I era una pluja que mirava pels racons del bosc buscant si quedaven brases. I, és clar, amb tanta aigua per tot arreu, i tan ben caiguda, el foc es va apagar del tot. I a la matinada els núvols se van desfer. Va sortir el sol i a l'arc de Sant Martí. Els animals s'havien salvat. Molts trossos del bosc també podien tornar als que havien marxat, però tot arreu es va escoltar crits d'alegria. Visca! Visca! Abans de tornar-se a dormir, les fades van decidir que aquell lloro, tan bona persona, mereixia un premi. Sí. I després de parlar-lo, van decidir que li otorgarien tots els colors de l'art de Sant Martí. I van dir les seves paraules màgiques. Xitocolumba! I és des de llavors que els lloros són tan bonics i tenen tots els colors.

0: Bueno, el lloro estava esgotat, eh? O sigui que... I, bueno, i això de que les fades d'alguna manera siguin mandroses, això no pot ser, no?
1: Sí, home, però... Que és que si no seria tot molt fàcil. Tens que tenen que tindre una motivació. Sí.
2: Com el primer conte que heu pensat en Trump.
0: Sí, sí.
2: Jo quan veig les fades d'aquest conte penso que són els polítics.
0: Que són els polítics.
2: Penso que són els polítics. Que sempre són els últims a posar-s'hi i a més fan poca feina i malament.
3: Poc coordinada. Feina poc coordinada.
1: Diguem... Sí, no? Més per obligació que per devoció.
3: Exacte.
2: I que és la gent la que acaba fent la feina. Mm. Encara que s'hi deixi allà a la vida, no? A mi, jo aquest conte el vaig escoltar amb l'Antonio.
0: Sí.
2: El vam escoltar Irma, no? Irma Elú. Mm-hmm. Una narradora francesa que jo no sé si el conte és d'ella o és un conte popular. No, perquè el va explicar i nosaltres ens vam quedar amb el conte al cap, arribant a casa el vam escriure i aquí està. Però és d'una ONG important de França que treballa molt amb canalla, vull dir, no és una persona qualsevol. I això de que posés com herois la gent petita, a mi em sembla genial, genial.
0: Bueno, les fades eren sordes o no eren sordes?
4: S'ho feien.
1: Jo crec que, ja et dic, és... No ho sé, és... És com qui inicia, que és el lloro, que té el premi, i les fades és com, bueno, si no veiem que hi ha una implicació de veritat, no volen actuar. O sigui, tenen que veure primer l'inici de la persona. O, en aquest cas, el lloro, que algú faci el sacrifici complet.
0: El sacrifici complet, sí, sí.
2: Sí, perquè elles el foc no els molestava per res.
0: Ja, sí, ja, ja està. Mm-hmm. Però això n'hi hauria que mirar-ho, perquè un bosc cremat no és un lloc bo... Per les fades, no?
3: Els hi tenia que afectar un moment o altre, no?
0: Sí.
3: Perquè molta mandra, al final...
2: En teoria, no.
3: No?
2: En teoria poden viure al mig d'una foguera.
3: Però, sí.
1: Perquè com no les afectava...
2: Com no les afectava.
3: Clar.
2: A veure, els polítics viuen a casa seva.
3: Sí, no s'enteren. No s'enteren, clar, no s'enteren. És un altre món. És un altre...
2: A veure, amb la Dana, si heu seguit tota la història de la Dana, s'han vist tantes paraules...
0: Buides
2: de sentiments, buides d'empatia, buides de reconeixement de desgràcia, sense voler entendre la pena, la pèrdua, les dificultats.
3: És
2: perquè
3: això.
2: A ells no els afecta.
3: Perquè no viuen en el món dels petits.
2: No.
3: És un altre, és un nivell.
2: Aquella vegada que, no sé si a Mallorca o a Menorca, va haver-hi una inundació molt grossa i el rei va anar allà a fer-se el guapo. I total, que estava allà un noi jove traient fang amb l'escombra i el rei va passar per allà i el noi li va dir li va donar l'escombra. És una anècdota coneguda.
3: Sí.
2: I el rei no la va voler agafar. Vaig pensar, aquest tio és burro.
3: I tant.
4: Que no sabia què n'havia de fer.
3: Clar, no en sap d'escombrar.
2: Fer exactament el que feia el noi, perquè ell l'estava mirant, el noi, però esclar, es va donar de menys.
4: Com?
2: Es va donar de menys.
4: De menys. El protocol no ho hauria dit.
2: Diguem, el noi era menys que ell, i ell aquestes coses no les feia perquè era rebaixar-se.
4: Sí, sí.
2: Jo dic, va perdre l'ocasió de la seva vida de ser un rei una miqueta més proper, com a mínim d'imatge.
3: De ser un rei pel poble i d'aquesta manera va quedar vist, retratat.
2: Va quedar retratat. Podria haver sortit una...
3: Exacte.
2: Sí, hauria pogut ser una mena d'heroi del nostre rei, ajuda a la desgràcia dels seus súbdits.
3: Exacte.
2: Perquè són súbdits.
0: A la Dana aquesta vegada sí que li van embrutar el traje amb fang, no?
1: Sí, li van tirar i tot.
0: Sí, van tirar, no?
1: Sí, però això és la Dana. O sigui, no són conscients de... 230 persones.
0: Exacte.
1: I a part, no és a dir, bueno, és una desgràcia, jo que sé, ha caigut una bomba, tu. No, no, una cosa evitable 100%.
0: Oh, i tant.
1: Sí, van morir els cotxes i els baixos de les seves cases. És a dir, amb una notificació correcta, aquesta gent no hagués agafat el cotxe i no hagués estat als baixos de les seves cases.
3: Sí.
1: És a dir, que no calia tant.
0: Però clar.
1: No calia tant. O sigui, era una cosa molt senzilla, dir, no sortiu al carrer, feu vida, i tothom que pugui viatgi a pisos més alts. Ja està. 230 persones i no són conscients de la quantitat de gent que són.
0: Molts.
4: I els que han quedat vius...
1: Bueno, i després...
4: Déu-n'hi-do.
1: Bueno.
0: Famílies destrossades, cases destrossades...
1: I no només destrossades, sinó veure com ho tracten, el tema,
3: sí,
1: vale?
3: Sí.
1: Com t'enganyen, com manipulen la informació, com no et donen les coses, com intenten desviar, la culpa no és teva, és de l'altre, la culpa és de l'altre, dius... No, fa pena, fa pena.
2: I insultant el desgraciat que protesta.
1: Sí, bueno, després, clar, ficant la culpa... Bueno, ai...
2: Bueno, a veure, sí. Aquest conte, o algun altre similar... ens agrada explicar-lo sempre a final de temporada quan s'acosta l'estiu. Per això ha dit l'Antonio que era un conte de temporada. Per recordar a la gent la perillositat del foc.
0: Del foc. Del foc.
2: I sí, que estem sols. Mm. Passa alguna història, alguna desgràcia, estem sols.
4: El que volia contar d'això i allò que dèiem de que els contes passen de boca a orella, heu explicat una cosa, vaig molt ràpida, que m'ha quedat molt així, perquè vosaltres havíeu escoltat aquest conte i, tornant a casa, sí, l'havíeu escrit. Jo aquest, sí, conte no el coneixia, jo no sabia la vostra història, i vaig sentir aquest conte, no ho feu dir a bon, ni qui el va explicar. El va explicar una noia que suposo que era sud-americana per la manera de pronunciar. I quan es va acabar aquest conte, el primer que vaig fer jo va ser escriure'l. I he pensat,
0: clar,
4: mira...
2: Sí, sí, sí.
4: Eh?
2: Sí.
4: Quina casualitat.
2: Sí. No, no,
4: perquè bueno, t'atrapa el conte.
2: Clar. Boca orella.
4: Sí, sí, sí.
2: És el nostre ofici, clar, boca orella.
0: No, no, els narradors sempre val la pena seguir-los per tot arreu. Sí, sí.
4: En fi.

0: I avui deixem aquí contes grans a la ràdio.
1: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, l'Andreu Bermejo i Teresa Rufat, i la Maite Montpart i el nostre convidat d'avui, Ramon Rossell, i els imprescindibles, els tècnics, Dani Autonell. Us diem adeu fins al setembre.
2: Sí, no? Buah. Tenim ganes de plorar, buah, no?
3: Buah,
2: sí.
3: Buah.
1: Sí, aquí al setembre la ràdio. Però abans us esperem els contes grans a la Poua. Tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda, Nova 10, que vindran grans narradors, que és com la diu la Teresa Ribas, amb paper i llapis, podeu copiar, podeu dir els contes, a prendre nota de lo que diuen.
3: L'entrada és lliure. Només s'ha de voluntàriament donar alguna cosa, si voleu, si us ha agradat i si ho considereu adient.
1: Aquest any és el 9è cicles de contes. I ara m'adono compte que no estem dient... Bueno, a la Poua tothom el coneix, no? Que és el bar del Manel, no?
3: El carrer del Mig.
1: El carrer del Mig, no? Tal,
3: bar sí. La Poua.
1: I el bar de la Poua. Bueno, estigueu a la guai de les cartelleres.
3: Sí, perquè penjarem la informació a les cartelleres. Tindreu tot l'estiu, tot el mes de juliol allà posat, perquè no us ho perdeu per despiste.
1: Cada setmana n'hi haurà un narrador. Nosaltres també estarem, Teresa? Penso que serà l'última
3: setmana som nosaltres.
1: L'última som nosaltres.
4: El pare ve l'orella.
3: La primera setmana la Míriam i la Sara. Que totes dues narradores ja han vingut alguna vegada. Després ve el Jaume, que el Jaume no el coneixeu, però és un narrador que està en un grup de narració de Terrassa, molt bo. Després, la tercera setmana és el Josep Pedrals, que és fantàstic, ja no té descripció. I nosaltres, que som nosaltres.
1: Ja nosaltres, que som nosaltres.
4: Exacte.
1: Que són els dos de la ràdio, no?
4: De la ràdio, els mateixos.
3: Els mateixos.
1: Bueno, Ramon, tenim un minut escàs, ens hem de despedir. Tu has passat bé?
5: Molt bé.
1: T'han agradat els contes?
5: Sí? Molt.
1: Molt bé.
5: I molt m'ha fet pensar en la lluna. En més d'una que m'ha fet molt semblant m'ha fet la lluna, alguna d'aquestes.
4: Sí, te n'ha fet alguna, veus?
5: Sí.
1: Molt bé.
4: Això vol dir que tens molta complicitat amb la lluna. Sí, us coneixeu bé, no?
5: Sí. Com jo dic jo, és la fèmina que més temps ha estat amb mi.
4: O sigui, et coneix molt bé.
5: Molt bé.
1: S'ha acabat el temps.
4: Perfecte.
1: Vinga, bona cap de setmana, bones vacances, bon estiu, no?
4: Fins a la temporada que ve.
1: Fins a la temporada que ve, al setembre estem aquí una altra vegada.
4: Molt bé.
1: Vinga.
5: Adéu.
4: Adéu-siau.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències, i col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: La Maria Torrents.
2: Què tal, com esteu tots aquí? Benvingudes.
0: El Josep Maria Joneda, que no sé, l'haurem de mirar a si...
1: El Joneda avui, si avui no ha pogut venir, però...
0: El localitzarem? El
1: localitzarem i almenys que ens digui...
0: Està parat amb alguna
1: passi
0: rotonda.
1: Passi-ho bé, sí, segurament.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, Pau Ibars.
3: Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. No podem dir substitució perquè fa molts dies que hi tenim, oi?
3: No, per però... segueix-ho sent l'institut.
2: Ja quasi,
3: no,
2: quasi és del quasi personal.
0: Quasi és del personal.
3: Quasi soc de la plantilla, ja.
0: Sí.
3: Bueno,
0: però ser, podem, aprofitar, podem aprofitar per felicitar el Jordi Massaguer.
3: Sí, i tal. Jordi.
4: Hola.
1: Hola, Jordi.
4: Bona nit.
0: Felicitats, Jordi.
2: Ja tinc... Per molts anys.
4: Moltes gràcies.
1: Per molts anys, eh? Bueno. I aviam si... Bueno. Aviam si aviat... Ja. Bueno, ja el proper, la propera temporada ja és normal, aquí.
4: Sí, ara anava a dir que em sembla que li heu de fer una bona festa al Pau, perquè em sembla que...
0: Sí,
1: justament ara que anava aprenent, eh?
4: Sí,
5: estan farts de mi.
0: Molt bé, doncs va.
4: Pràcticament podem assegurar ja que...
0: Que sí?
4: Que estaré al setembre, sí. Bueno, ara em queda una altra operació de la mà, però s'agafaran ara.
2: Una operació de mà encara li queda.
1: Sí,
3: molt bé, home.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Has posat la moto en un quarto tancat?
2: En clau i en
4: sí,
2: forrellat?
4: Mira si l'he posat en un quarto tancat que l'he anat desguassant i venent a peces.
0: Ai! Ai!
4: Imagina't.
0: Ai, quin petit.
4: Com a mínim, és com a mínim, mira, que l'aprofiti algú altre. Que s'ha pogut aprofitar.
0: Ah, bueno, això. No, no, que l'aprofiti algú altre.
1: Faràs com els militars. Allà a Sant Climent Sescebes, els militars tenien una piscina i s'hi va ofegar un xicot i la van arrestar. Van arrestar a la piscina i no es podien banyar perquè estava arrestada. Bueno. Quan passa una cosa, doncs els militars tenen aquesta mentalitat de que algú s'ha de carregar el mort i qui se la carregava la piscina.
0: Bueno, ara que parles de piscina...
4: Com a mínim això, la mala sort que vagi cap a una altra, no?
1: Sí.
0: Ara que parlem de piscina, Jordi, he vist la piscina de casa teva, eh? He vist els tres gossets que disfruten...
4: Sí, són les úniques que podran disfrutar aquest any.
3: Viuen,
4: com
3: viuen...
4: no posem una infable per la resta, malament rai, perquè la tenim destrossada, però bueno, mira, ja... Tot
3: viuen aquí, millor que l'amo, aquestes gosses viuen millor que l'amo.
4: Sí. La veritat és que sí, però bueno, tenen molta paciència també ho haig de dir, a favor seu. L'amo no té tanta paciència.
0: Veus? Bueno, va, que les acabis de passar felices.
1: Molt
3: bé. Jordi, bon estiu.
1: Adéu i per molts anys.
4: Veiem aviat. Gràcies per la felicitació.
0: Adéu.
4: Adéu, bona tarda, adéu.
0: Què, abans de presentar... Bueno, Roser, que no t'he dit hola, bona
6: pensava,
0: nit.
6: Pensava, dic, m'han fumut al carrer, ja, tu.
0: No,
6: ja torno a ser convidada.
0: Sí.
6: Falto tres dies o dos programes i ja...
0: Ja està,
1: és que
0: ja.
1: Avui...

0: Ja és arribat una mica tard i...
1: Sí, ja t'han fumut fora.
0: Quan hem passat llista no hi eres.
2: No tenia notada. Hola, Berenice Roser.
3: Bona nit.
2: I com a convidat tindrem el Joan Humbert, però ara el farem estar callat una estona encara perquè anem a l'informatiu.
0: Tenim l'informatiu, que avui hi ha força cosa.
2: Sí? Doncs va, l'informatiu.
1: Sí, vull, ara.
4: Hola, com va? Som divendres 19 de juny, últim dia d'escola. Avui el sol ha sortit a les 6:17 i s'amagarà a les 9:29. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'InfoPodcast Sant Feliu de Codines. Aquest so característic avui es posa en pausa fins al 8 de setembre. És la cridòria dels nens i nenes a l'hora del pati a les escoles, que arriben al final de curs. Un capítol escolar marcat sobretot per les reivindicacions del col·lectiu docent, que no s'han aturat i seguiran sortint al carrer per continuar assolint millores. Pels nens i nenes de Sant Feliu ha arribat el moment dels casals, dels campus, de la piscina i de fer quaderns d'estiu. Els qui viuran la seva particular hora del pati aquest cap de setmana seran els 200 joves de 8 grups de teatre d'arreu de Catalunya que participaran a la segona edició del Festival Codines Escena, una iniciativa de Deixalles 81 que combina les actuacions i el concurs de teatre amb classes magistrals a càrrec de persones de renom del món del teatre català. El jurat d'aquesta segona edició, que també impartirà les formacions, són la dramaturga Marta Butxaca, l'actriu Mireia Portes, que al programa Polònia feia les imitacions de Carme Forcadell, Esperanza Aguirre o Sofia de Grècia, entre d'altres, i també l'actor David Solans, que va saltar la fama pel seu paper de Bruno a Merlí. El jurat lliurarà 8 premis Pepitu diumenge a la tarda, però abans els grups de teatre portaran a escena els seus muntatges entre el Teatre del Casal i el del Centre Cívic. Serà tot dissabte, de 11 del matí a 10 de la nit i diumenge a partir de les 4 de la tarda. I dels espais que es munten i desmunten, els que es construeixen per quedar-se. Aquesta setmana hem sabut que a Sant Feliu l'any 2024 es van començar a construir 22 habitatges i se'n van acabar 5. Pel que fa al 2025, se'n van començar 10 i se'n van acabar 2. Són dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal per encàrrec del Gremi de Constructors. L'informe analitza l'evolució del sector i apunta que el 2025 i el primer trimestre del 2026, la construcció és un dels sectors que lidera el creixement del mercat laboral al Vallès Oriental. A l'agenda, avui a la tarda, clausura del Corremuts, a les 7 de la tarda a la biblioteca, a les 8, audiovisual al centre excursionista. Demà, vespreig dels 20 anys del col·lectiu. També demà, 12 hores de futbol sala als pavellons i diumenge, torneig de veterans més 35 de futbol sala. Dimarts, revetlla de Sant Joan, a la 1, rebuda de la flama del Canigó a la plaça Lluís Companys. A les 8, encesa de la foguera a la plaça Josep Humbert Ventura i sopar popular amb música. I a la nit, a Can Xifreda, revetlla amb els Macalo. I informació de servei, el 25 de juny comencen les obres de la plaça i hi haurà canvis en la mobilitat al centre. L'Ajuntament ha publicat un ban de Sant Joan en el que es prohibeix llançar petards i coets dels que no se'n pugui controlar la trajectòria. Pel dia de la revetlla i fins la 1 de la nit s'habiliten 3 espais per tirar petards: l'aparcament de l'Institut, el carrer Travessia davant la plaça Petita i el carrer Llorenç Artigues entre la Creu del Terme i el carrer Sant Jordi. L'InfoPodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
0: Bé,
2: sí. Falta, no sé si ho ha anunciat la Gemma, que el diumenge al dematí a les 10 hi ha una jornada de masterclass amb els convidats, amb els que ha dit la...
0: De teatre.
1: Amb el jurat.
2: Sí, el jurat, sí. Per al masterclass el diumenge al dematí.
0: Bueno, però tot és deu estar dintre del mateix...
2: Sí, sí, però és molt guai perquè ells fan les seves explicacions, els que hi són, tant si són del grup de teatre com si vol venir algú més...
0: Però aquests artistes sembla que tenen renom, no?
2: Sí, sí, tenen renom. Sí,
0: qui ho organitza, això?
2: Això, el Deixalles. El Deixalles que sempre dona apoio en el jovent.
0: Ah, sí? Sembla que tu el defenses molt, el Deixalles.
2: Home, quasi bé hi soc. Bueno, tot això. També voldria aprofitar per felicitar la Gemma, perquè la vaig veure en el directe de la festa de la Sagrada Família. Dic, noi, es va trobar el papa a sota, em sembla. Anava nerviosa, jo em va semblar que li veia una mica nerviosa, que anaves... I quan se'n va donar,
0: aviam,
2: ja tenia el Sant Pare a sota d'entera ella.
0: Aviam, és molta responsabilitat.
2: Molt. Un directe així s'ha de costar molt.
0: Sí, perquè ella, a més, està acostumada... Ella és de la ràdio,
2: sí,
0: i allà sorties que sí, sí. Si et fa picor el nas no te'l pots gretar,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, perquè sí, no, però molt bé.
0: Et veu tothom.
2: Tot. Molt bé, però jo estava tan intensa que dic, ai, ai, que es posa nerviosa. Ai, ai, ai, que ja se'n para baix i no se n'ha adonat. Saps? Ja patia més jo.
0: Bueno, ja en parlem després d'això de la Sagrada Família, que sí. Tenim el convidat aquí per, precisament per parlar de totes aquestes
2: tenim?
0: Obres.
2: Qui tenim? Convidat?
0: Ah, sí. El Joan Humbert, que...
2: Ah, Joan Humbert. Va, doncs llavors...
0: Vam començar la temporada amb el seu llibre Endreçant la calaixera. Ja l'has endreçada, la calaixera? Molt. Oi, tornes a tenir molts, molts paperots?
3: Molts, molts. Molts papers de tot tipus, tu. Costa molt d'endreçar 74 anys. Encara endreço, encara endreço, encara endreço.
0: Bueno. Tu tranquil. Has sentit, Joan, això de que l'any 24 es van començar 22 obres i se'n van acabar 5 només?
3: No, no ho havia sentit.
0: Es veu que és de, són dades oficials, de, comarcals? O...
3: Bueno, aquestes dades no em facis massa cabal, tampoc, m'entens, no. No.
0: Ja li diré a la Gemma que...
3: No, a veure, no.
0: Que no ho torni a dir.
3: No, no tinc, jo no tinc les dades, ni les he sentides, m'entens? Ni són indicadors de res. Per mi és un indicador més clar el sortir amunt al terrat de casa i mirar quantes grues veig. I llavors dius, bueno, mira, es fa això o es fa allò altre.
2: Tu quants n'acabaràs aquest any?
3: Quantes? Mira, justament el mes passat en vam acabar 18 habitatges, 18 habitatges i 20... No, tampoc et seria clar. 12 habitatges i 29 places d'aparcament. Fa 15 dies. Vam fer el certificat final d'obra.
2: Places d'aparcament és el que necessitem.
3: 29. 29 places les vam certificar final i 12 habitatges. Les altres 6 encara continuen en construcció.
0: No és per res, però...
3: Això és aquest any.
0: No és per res, però jo et conec de tota la vida i jo diria que ja hauries d'estar jubilat.
3: No, és que jo no he treballat mai a la meva vida. He tingut una gran sort. Que com que no he pencat mai, ni he cotitzat mai a la Seguretat Social, ni tampoc tinc retiro... Per mi la vida és, una, és un joc entre construir, passar-m'ho bé, anar d'excursió, tot. No, no tinc una cosa. Si jo ara avui me'n vaig a Honolulu 3 mesos i no tinc que donar cap explicació. Però ho faig ara com tenia 28 anys. M'entens? No tinc... Som liberals en tots els aspectes, m'entens? I per mi el treballar o estar jubilat no m'implica res. M'ho passo bé. Tu t'imagines, com que em coneixes molt, t'imagines a mi pujant al Pedraforca?
0: No, costaria, no.
3: I anant a esquiar?
0: Tampoc.
3: Doncs, llavors, oi que em veus en una obra sempre?
0: Sempre.
3: Perquè m'agrada molt. T'he enganxat ara, punyetero.
0: Sí. Bueno, si has d'anar a Honolulu, aquí tenim la Roser Lloberes. Roser...
5: Bueno, jo ara m'he quedat amb la boca oberta perquè he pensat, mira, veus, aquest senyor treballa d'una cosa que li agrada i el fa feliç.
0: Tu també, no?
5: Com jo, però jo no puc agafar i anar-me'n 3 mesos ni a Honolulu ni a un altre lloc, perquè no em deixen.
6: Diu la que no para quieta.
5: Tres mesos no. Una setmana, 10 dies, sí, però 3 mesos no em
0: ell deixen. Seria, ell, tu series al revés que el Joan. El Joan, per desconnectar, agafaria un viatge i tu, per desconnectar, et quedaries a casa, no?
5: Bueno, no, llavors en diria també, per desconnectar. Molt bé.
2: Bueno, no entenem, per la Roser o pel Joan? Joan, què li hem de preguntar? Què hi té a veure amb la Sagrada Família?
0: Espera't, que també hem parlat un segon. Ah. Avui faran, han fet, a les 7, han fet el final del Corremots, i el Manel Sánchez, que és l'organitzador, ja m'ha passat
5: el guanyador
0: i tot el tinglado. Dura un minut i mig i el Pau ara ens ho passarà.
2: Ah, molt bé.
5: En primícia.
7: Bona tarda, codinencs i codinenques. Us vull informar del resultat del Corremots. El Corremot, celebrat la setmana passada, hem tingut 356 participants, amb un promig de 18 participants per establiment, amb la qual cosa el primer que hem de fer és donar-vos les gràcies pel vostre interès i per la vostra participació. El guanyador ha estat en Pol Puello, que ha fet un total de 16 encerts de 18 butlletes. Hi ha hagut un nombre considerable de participants que han omplert entre 5 i 6 butlletes. El més interessant és que quan han anat, han vist les preguntes, discutien entre ells, jo passaré aquesta la A, jo la B, a mi em sembla que és més la C. No, home, no, que la meva àvia deia això cada dia. i tal. Vull dir, aquest era, aquest, en part, aquest era l'interès, aquesta era l'intenció de donar a parlar, de tornar a rememorar aquestes expressions. La majoria de respostes a cada ítem han estat encertades. Hi ha hagut, però, alguna discrepància. Per exemple, amb el primer ítem de tots, banya baix, diversos concursants se centren en una persona trista i depressiva. I, en canvi, la resposta correcta seria malintencionat. No te'n refis, que és un banya baix. No te'n refis del que mira cap avall i tot això, que no et mira, que és una mica com la bèstia que et volen vestir. Un altre aspecte a comentar és, per exemple, anar al garró, molta gent l'ha confós com amb anar a peu coix, quan anar al garró és quan es porta un mitjó, no els dos, un mitjó bé i l'altre a l'alçada del turmell. I a la vellesa es fan bestieses, molta gent pensa que, bueno, es fan com nens, diuen tonteries i tot això. A la vellesa es fan bestieses equival a l'espanyol a la vejez viruelas, el qual vol dir que a vegades quan som vells volem fer coses de joves. Moltes gràcies de nou i fins a Corremots 2027.
0: Doncs moltes gràcies, Manel, i sí. Perquè, no sé, tenen, hi ha molta voluntat per part del museu.
2: El que és maco és que hagi guanyat un noi jove.
0: Sí.
2: Que s'hagi preocupat de les paraules d'abans.
0: Sí, sí.
2: Que presenta. Això és...
8: Molt bé.
2: Clar.
1: Però és que tampoc caldria que fos el Pol Pollo, que al final tenim estar a la sopa.
5: Ho guanya tot, oi? Aquest,
1: oi? Que guanya tot. Guanya les curses, sí, guanya, sí, guanya els corremots, guanya... Sí, guanya tot el que sigui córrer, guanya, sigui literari o sigui... Sí, sí. No, al final...
5: Ja potser no hagués sigut corremots,
1: oi? Ja no hagués guanyat.
2: Jo me'n recordo que ja fa uns quants anys, que el Pol també l'hem vist pujar de petit amb el teatre i tot, doncs quan feien el millor deportista de l'any i així, ell deia, a mi no em coneixen perquè no em valoren o no em diuen, o així, dic, carai, ara ho ha fet recte perquè el coneixen.
0: Ha passat de la ratlla,
2: sí,
0: per l'altre cantó.
2: Sí.
0: Bé, Joan,
3: digue'm.
0: Vas veure la inauguració de la torre aquesta de...
2: De Jesús,
0: de la Sagrada Família. I què, et va agradar?
3: Molt, un espectacle molt maco, molt ben fet, molt bé.
0: Aviam, la Sagrada Família, jo he mirat i veig que hi ha arquitectes que havien sigut contraris a que es continués les obres després de la mort de Gaudí, perquè deien que un cop mort l'arquitecte doncs no tenia gaire raó de ser putinejar-ho una mica i fer-hi... perquè no havien quedat els planos prou clars. Un d'aquests arquitectes és Oriol Bohigas i Le Corbusier diu que també es va posicionar en aquest aspecte.
3: Sí. A veure, la Sagrada Família sempre ha generat polèmiques i en generarà sempre, en tots els aspectes, en tots. Però això va ser un debat de la cultura arquitectònica, sobretot dels anys 60, es pot dir, no? Que un grup d'intel·lectuals, ja de, no catalans, sinó de nivell europeu, encapçalats pel Le Corbusier, inclús hi havia tots els arquitectes del neorealisme italià, en Sevi, en Quaroni, ara no me'n recordo, en Gardela, tots aquests van firmar un manifest, inclús en Bohigas, aquí a Espanya, el va firmar en Correa i Milà, el va firmar l'Òscar Tusquets, el va firmar els Subirats, el que va fer les escultures, també va firmar el document. Mira quina paradoxa. I era un debat de la cultura arquitectònica d'aquell temps. El mateix, un dels que el va firmar, l'Òscar Tusquets, va publicar al cap d'uns anys, no sé quants anys, 20 anys després, un article en el diari El País que deia «Quan ens vam equivocar?» sobre allò, no? Per tant, sempre són debats que s'estan originant constantment. Encara avui la Colau i els seus, la seva guàrdia pretoriana, encara de tant en surt algun, no?, que diu que és una mona de Pasqua i que és un de tot, no? Però són, clar, són consellers de l'Ajuntament de Barcelona que viuen de potser una mica de criticar això d'aquí, no? Però no estarà mai content de ningú. I és una obra molt polèmica, ho ha sigut des dels inicis, des del que, el dia que el llibreter va fotre fora l'arquitecte diocesà i va anomenar amb en Gaudí, ha sigut polèmica sempre, m'entens?
1: Bueno, i ara ja...
3: Això ja va amb el debat arquitectònic, yeah. Però ja és un fals debat avui dia, ja no. Mira, s'ha convertit a la imatge icònica de Barcelona. Així com París té la Torre Eiffel...
0: Que també va ser criticada.
3: Criticada en el seu temps. Eh? Inclús com... Londres és el Big Ben. Doncs ara a Barcelona, la imatge icònica que sortirà tot arreu és la Sagrada Família. Música. Aviam, hi ha opinions per tot tipus.
0: Sí. Pau volia dir-ho.
1: Jo anava a dir que ara hi ha el problema tot el tema dels veïns, també, que hi ha aquell bloc de davant, no?, el carrer Mallorca, que en teoria han d'anar a terra, no sé què, no sé quantos...
3: Sí. Què? Sí, clar. A veure, la façana de família no està acabada, eh? La façana de família hem inaugurat la Torre de Jesús, però ara falta la façana principal.
1: La façana de la Glòria.
3: Que és la façana de la Glòria. I la façana de la Glòria és la que dona al carrer Mallorca. I aquesta façana, Gaudí la va projectar, que s'accedia a través d'un gran espai, una gran plaça, a sota. I d'aquesta plaça es havia d'agafar unes escalinates per pujar a la façana principal. Clar, quin és el problema? Que l'Ajuntament de Barcelona, en temps del Porciol, no sé si eren Porcioles o qui era, en fi, però bueno, va deixar edificar aquells blocs del Núñez i Navarro que hi ha anat davant. Sí. Ara, com se tira allò de terra? Perquè, clar, val molts calés, allò. Com indemnitzes els veïns? Allò són pisos que ara els veïns diran, aquí posa pasta, no? I el dilema és aquest. Però a veure, jo tinc informació i de bona mà que està tot resolt.
0: Sí? Sí, perquè tenen pasta, no, els de la Sagrada Família?
3: Mira, l'any passat van generar 135 milions d'ingressos.
0: I quan se'n van gastar?
3: A veure, el pressupost de l'any passat és que és curiós. Bueno, és que si ara entrem en números és una altra cosa. La Sagrada Família és un temple expiatori, com tots sabeu, no? Això què vol dir? Que es fa amb almoines, amb caritats. Com que tots nosaltres som de la mateixa edat, us en recordeu com érem petits i baixàvem a Barcelona?
1: Gràcies.
3: Aquí hi havia aquella gent que anaven i et posaven la banderola i pagàvem una quota.
0: Sí, sí, sí.
3: De cop i volta va desaparèixer tota aquella canalla. Per què? Perquè van venir els japonesos. Jo sempre dic una cosa, la Sagrada Família qui la paga? Els japonesos, els xinos, dic jo, però els turistes. Perquè n'hi ha tants que, bueno, doncs, bueno, dit això d'aquí, l'any passat es van generar 135 milions d'euros. El 90%, més o menys, van a construcció. I el 10% va a seguretat, atenció, a seguretat interna i a projectes socials. La Sagrada Família requereix una seguretat, no estructural, no de construcció, sinó externa, és a dir, que estan acollonits, no que en qualsevol moment els hi fotin un atemptat a base de bé. Pensa que per cada persona que entra dintre la Sagrada Família n'hi ha 5 que la van a veure per fora. Amb tots els perills que això implica i la problemàtica que hi ha a nivell d'àmbit mundial. Vol dir que necessiten molts calés per seguretat. Bueno, dit això, arribarà un moment d'aquí 10 anys que aquestes xifres es giraran com un mitjó, perquè la Sagrada Família estarà acabada. I llavors, en més de 135, d'aquí 10 anys en generaran 140 o 170, és igual, el que sigui. Però llavors ja no tindran el gasto de les obres. Què en foten del calé residual?
0: És un problema, això, eh?
3: No, llavors què faran? Segons ells, que és una institució cristiana, faran obra social. També vull ressenyar que la Sagrada Família té uns gastos de manteniment abismals, perquè si veiéssiu a la nit com treballen les brigades de conservació...
2: Jo vaig fer un tip a la televisió per ensenyar-ho.
3: Per pujar i baixar amunt i avall i mirar que no caigui res, que tot estigui en ordre i de tot... perquè jo he anat a la Sagrada Família moltes vegades, moltes... I una de les vegades que vaig anar, un em va dir, oi, d'aquí a l'esquerda, amb una torre, m'entens, ja hi comença a haver-hi, de les primeres, petites esquerdes.
0: No serà pel tren que passa per sota?
3: No, això és la façana de la Glòria. T'estic parlant de la primera, m'entens? Però és lògic, eh? Ni passa res. És que ara t'entens a casa teva, jo a casa meva en tinc una barbaritat. Passa a totes les millors famílies. Però amb això et vull dir-te que... No, escolta, et vull dir-te que requereix molt manteniment. Tu saps que són aquells vitralls allà dalt, a 100 metres, mirar que no caien. La responsabilitat que caigués un tros de vitrall així de ceràmica a baix...
2: En cap d'algú.
3: Imagina't. El bisbe de Barcelona se l'haurien de vendre, el fotrien a la presó.
0: Va caure una pedra, no? Fa uns anys.
3: No ho sé.
0: Fa uns anys va caure...
3: No ho sé, però has entès, no, la situació, sí, el que jo et vull explicar, que tard o d'hora el pressupost li donarem la volta. Jo calculo que d'aquí 10 anys la façana de la Glòria la tindran feta. D'aquí 10 anys la veurem.
2: I els pisos seran fora?
3: A veure, extraoficialment, et puc dir-te que la meitat ja són de la Sagrada Família. Que passa que tampoc ho poden dir-ho.
1: No, però...
3: I ells foten com els capellans. Els capellans tenen una estratègia. Com passen la bacina a l'església... En deia en bacina, oi, abans, Àngel?
0: Sí, de les ànimes del purgatori.
3: Bueno, llavors, si ells tenen una estratègia, és poc i sovint. Sí. La passen poc, o sigui, que donquis poc, però sovint. Sí. Doncs ells van invertint sovint. I amb aquell persona que tot tal i qual, mira aquest pis que vull casar la filla, tot tal, com necessites? Doncs mira, 200.000, mira, te'n donc 270 i no em prenyis. Meu, barraca. Barraca, vol dir que ells no, diuen ha, una cosa, hi ha, però hi ha com el clero en raona, sí. A darrere hi ha molt...
1: Hi ha tot un bloc proper, que també és de la, que també és de la Sagrada Família.
3: Ja és la Sagrada Família.
1: Ja amb la idea de reubicar els veïns que... Els veïns.
3: Ells van fer, poc a poc, lent. Hi ha un detall de la Sagrada Família que a mi m'encanta. Sempre m'ho miro, i tinc fotografies allà, que és la primera columna que va aixecar en Gaudí. La primera columna, com entreu per la façana aquella, és una columna que s'apoya sobre una tortuga. I diu, hosti, que és estrany, no? Una tortuga que suporti aquesta columna, que suporti tota la façana de la Glòria, que és estrany. I com que era un home tan simbolista, amb la tortuga, què volia dir? El treball lent, poc a poc, cuidat amb paciència, dona fruits, no ens posem nerviosos, el temps ho arreglarà. Fixa't aquest detall, és molt maco, eh?
0: El Gaudí, deien que el volien fer sant, alguna...
3: Sí,
0: però
3: sí,
0: es veu que tinc entès que de jove no era tan,
3: no,
0: tan sant. Sí. Anaven a la sortida de missa, fotre-se'n de la gent que anaven a l'Eglésia.
3: Jo això no ho sé, però la seva joventut havia tingut veleïtats, no? I més aviat d'esquerra, era un temps molt obrerista, com va fer lo de la cooperativa de Mataró, era jove, les coses no es veuen tots igual als 20, als 40 ni als 60. Saps? Cada etapa té una... Té una de tot. I... Però havia tingut una certa inclinació per la cosa obrerista, més que esquerra en si, m'entens? Tenia una consciència social.
0: I recordem que va estar aquí Sant Feliu. Ara posarem, el Pau ens posarà el Gaudí número 1, que el tens? Aviam.
1: No.
2: Cuidado, paper.
1: No. Ara tinc que buscar.
0: Sí.
3: Què vols dir? No,
0: és un àudio que va fer...
2: De quan va estar aquí Sant Feliu?
0: Sí.
3: Però qui el va fer l'àudio?
0: El Cesc Garriga.
3: No el coneixia.
0: Sí, tenim tot, hi ha tot un programa de...
3: Ah, bueno, sobre la seva estança.
0: Sobre la seva estança.
3: Sí.
0: El Prat de Dalt, o la taula aquella que es veu...
3: Oh, Canullà.
0: Ai, a Canullà.
3: Sí. El Gaudí era un personatge, home.
8: Tothom passa per Sant Feliu de Codines.
0: El tens, Marc?
2: A tot hora, sí.
1: Producció en directe, això? Si no està dins d'una carpeta, no hi ha...
0: No, doncs res.
1: Doncs no.
8: Queda pendent,
0: és igual.
3: Però sí. Jo vaig fer una visita fa poc, fa 2 o 3 anys, amb la Marta Puigboada. La Marta Puigboada és la filla de l'Isidre Puigboada.
0: Sí.
3: Jo amb la Marta hi tinc molta amistat.
0: Que era deixeble de Gaudí.
3: Sí, posem que sí. Sí, deixeble de Gaudí. Sí, posem, deixem-ho amb deixeble. Jo que te l'hauria d'altra forma. Però bueno, i amb la Marta, jo hi tinc molta amistat, i amb el Puigboada també hi tenia... Va ser el primer arquitecte que vaig conèixer la meva vida i em donava classes particulars de dibuix en Puigboada. A mi els diumenges en sortint de missa. Tenia la paciència, però pobre home, d'aguantar-me'n a mi. del qual estic molt agraït. Bueno, total, que vam fer una visita a la Sagrada Família. Jo dic, Marta, truca'ls i dius que ets Marta Puigboada, eh? Dic, escolta, un pare ja que ho va dir, sí, sí. Vam anar un dia tota la família Puigboada. Tota la família Puigboada. I jo hi vaig anar-hi. El Cesc Garriga que també va venir. El Cesc Garriga va venir. I de Sant Feliu no sé qui més va venir. Em sembla el Ferran Mur, no me'n recordo. Bueno, és igual, no me'n recordo. I ens va fer la visita en Jordi, en Faulí, que és l'arquitecte director de la Sagrada Família, no? I, bueno, allà no és que trevéssim cap amistat, però sí que li vaig fotre enraonar una mica i vam poder enraonar, saps? De nivell de... Sí. Tot, no? I em va dir que sí, que tot el tema de la façana de la Glòria està bastant trillat, molt trillat. I dintre de poc veurem resultats.
0: Molt bé. Aviam, ara estem recuperant un àudio d'un programa de vivències...
3: Sí, però parla de la Sagrada Família o...?
0: Es parla de Gaudí. Es parla de Gaudí, de la fàbrica de Can Roca, no, sobre si era ell, i de l'estandard. Són un parell de minuts.
3: Però vull dir, no hi perdem més temps, que la fàbrica no és gaudiniana, home. Això és...
0: Ara ho sabrem. Aquests dies en què tenim la programació...
1: No sé si l'encertarem, això.
3: Perquè no, però és que no cal perdre més temps en la fàbrica, que no és gaudiniana.
0: No, ja...
3: No és gaudiniana. L'estandard, sí, el Cesc té uns llibres publicats, sí, molt ben documentats, doncs, molt ben estudiats, que ho afirma i ho estudia, però la fàbrica...
9: Mirament, que estava al seu costat, deia que l'estandard era de Gaudí, l'altre estava allà per confirmar-ho o no. Per tant, el fet de que el Francesc Ullà formés part del segon Orfeo Feliuà i permetés que es digués que l'estandard era de Gaudí, és que era de Gaudí. Llavors, llavors hi ha una prova que és absolutament irrefutable, i és que tots els experts en Gaudí, quan venen a veure l'estandard, diuen, és de Gaudí. Així com la fàbrica de Can Roqueta, doncs els experts en Gaudí no posarien la mà al foc, amb l'estandard s'hi tiren de cap. A l'any 2002, que hi va haver l'any Gaudí, doncs va venir aquí molta gent a visitar-nos, i un dels que va venir doncs era el Bassegoda. I li vaig fer la prova, el vaig portar a veure l'estandard, i vaig dir, què et sembla, és del Gaudí això o no? I tant. El porto a veure la fàbrica, dic, això és del Gaudí. Home, què vols que et digui, no? Llavors vaig agafar el Luis Gailburg, que era el president del Cercle d'Estudis Gaudinians, i li vaig fer la mateixa prova, el vaig dur a la fàbrica i el vaig dur a veure.
10: Molt bé.
0: Bé, bueno, només era per recordar que a Sant Feliu hem tingut el Gaudí.
3: Sí, home, clar. És un honor. Sí, sí.
5: Parlant de la fàbrica, vull dir una cosa, perquè jo, sabeu que he viscut tota la meva vida davant de la fàbrica.
0: Sí.
5: I quan jo era petita, que jugàvem al carrer, venien japonesos a veure la fàbrica i feien fotos, i marxaven. I fins que un dia algú ens va dir que era d'un deixeble del Gaudí, o d'algú, però no del Gaudí, evidentment. Això no sé si és així, que pugui ser un deixeble o no.
3: No ho sé. En Puigboada, que havia col·laborat amb en Gaudí i era un dels seus deixebles, ell deia que aquella fàbrica era estil Chicago. I si et fixes a l'arquitectura Chicago... Si et fixes a l'arquitectura Chicago, el que es fotia aquell temps, Sullivan, tota aquella gent, sí, recorda molt aquelles arcades d'allò d'allà. Sí, sí. Això és l'opinió d'en Puigboada. L'època que es va fer era la mateixa, vol dir que algú, segurament arquitectes eren quatre, i es devien conèixer o devien tenir alguna influència un sobre l'altre, ho entens? Sí, no sé. No sé com va anar. Però elements propis de l'arquitectura gaudiniana no n'hi ha ni un.
5: Sí,
3: inclús l'element més típic de l'arquitectura gaudiana, que és l'arc parabòlic, aquí tots són arcs circulars.
10: Sí, que...
5: sí, sí.
3: O sigui que...
5: No em sap greu pels japonesos aquells que venien.
3: Bueno, els japonesos el que han de fer és pagar.
5: Fa molts anys, jo era molt petita.
3: Han de pagar els japonesos. Tu, què és el que han de fer? Anar comprant entrades i que les paguin, tu.
5: Que pugin els preus.
3: Que pugin els preus, sí, sí.
0: Que puguin pagar les vivendes aquelles que ensorraran.
3: Sordell, tots sordells.
5: Realment, tampoc, em sembla que, no sé si estan 25 o 28 euros l'entrada a la Sagrada Família. No, a veure... No sé si és car o és barat, jo ho trobo barat, no? És a dir, això quan vas a veure una cosa, per exemple, no sé, arreu del món, no? La gent a vegades diu, ostres, és que entrar a Santa Sofia ara val 25 euros, però tu ets conscient d'on t'estàs entrant?
0: Clar.
5: És a dir, que em diguin, mira, entrar, jo què sé, a l'església parroquial de Sant Feliu de Codines val 10 euros, però ho trobaré car, no? Però amb un monument històric amb tanta envergadura... Vull dir que la Sagrada Família valgués 50, la gent sí, ho pagaria igual. I realment...
3: És una meravella.
5: Sí. Jo crec que se val 25, 28...
1: Sembla que són 40, però amb les torres i tal.
5: Ja, veus, sí. Veus, ja va pujant, ja
1: si,
5: va pujant.
1: Si no, sí que... Però sembla que si només entres a baix, diguem-ne, sí que és menys, eh?
3: I fan tarifes reduïdes per infants, per col·legis, per jubilats... No,
5: això està bé, això està molt bé. Això està bé, però que el preu pot ser més...
3: Està molt bé. Està molt bé.
0: Ara que expliques això... Tu, okay.
5: Ja em fas por, Àngel.
0: Quan amb els vells anem així d'excursions, tenim un guia que representa, que és el de l'agència, però a cada ciutat te n'han d'encolomar un.
5: Clar. Sí, això és una cosa a nivell et diria, mundial, que tu, per exemple, per fer, jo ara que et digués, bueno, pues ara jo em poso guia de Barcelona, vull fer guia de Barcelona.
0: Tu pots...
5: M'he de treure una titulació. M'he de una titulació de passar uns exàmens, tant d'història com de moltes coses de la ciutat. Llavors, hi ha països, que això jo ho trobo molt bé i hauria de ser a tots, que si tu no ets del país no pots fer de guia. És a dir, per exemple, jo ahir al matí anava treballant a la feina i tots els guies que estaven explicant la Pedrera, la Casa Batlló, eren japonesos, guies japonesos, que igual és un noi japonès que viu a Barcelona i s'ha tret la titulació, però... Jo crec que hauria de ser un català que ho expliqués, això.
0: En queda algun de català a Barcelona?
5: No gaires. La veritat és que no gaires. Però jo penso que, és a dir, no pots permetre que algú de fora t'expliqui la teva història, no? És a dir, a mi personalment, quan viatjo, odio els països que, per exemple, anar a Àfrica i que el guia sigui un blanc, no? Pot ser un blanc nascut allà de generacions. Però... No sé, m'agrada que sigui... O, per exemple, a Sud-àfrica, els guies són sud-americans, argentins, tal... Ostres, doncs jo vull algú que hagi nascut allà, que m'expliqui, no? Llavors, hi ha països que ho prohibeixen, el fet de que algú que no sigui d'allà pugui ser guia, i altres que no. Però la titulació com a guia local sempre l'has de tindre. Això et diria que quasi bé...
2: Reus,
5: parlo
2: sí.
5: A tot el món.
1: Mira, tenies raó, 26 euros, Sagrada Família.
5: Pues mira,
1: 26.
5: I et puc dir que em sembla que no hi he entrat.
1: 30.
5: Ho dic amb la boca petita perquè no he entrat a la Sagrada Família.
1: 26, 30 en visita guiada.
5: Bueno, ara ja ho faig, ara ja començo a fer-ho. Però saps què passa? A mi no m'agrada anar a llocs que jo hagi de fer moltes cues per entrar en un lloc.
2: Et pregunto, ets de Sant Feliu? Has anat al cim de les Àguiles?
5: Sí, sí, i vaig anar-hi molt... I mira, i és una cosa que... Hi vaig anar quan van obrir moltes vegades i portava amics que els deia, veniu, anem al cim de les Àguiles, però al final els hi vaig dir, escolta, no podríeu fer una tarifa pels locals? Perquè l'entrada, et parlo... Quants anys fa que està al cim de les Àguiles?
2: Bastants, no sé.
5: Ja poder... 20 anys. No. Mira, el meu fill té 24 anys i era petit que hi anàvem. És a dir, 20 anys segur que... 20 anys els deu tenir, o 18, 20 anys els ha de tenir. I llavors hi anava sovint i portava gent, amics, que venien a passar el dia amb els nanos i anàvem al cim d'Àguiles, però clar, l'entrada no era barata en aquella època, jo crec que ja eren 16-18 euros. Jo vaig dir, escolta, si feu alguna cosa pels locals, doncs això ajudarà també a que portem més gent, no? Però clar, al final, la veritat, vaig dir, prou, s'ha acabat, perquè estic fent jo la inversió aquí del cim de les Àguiles. No?
0: I a dalt el campanar hi has estat?
5: No, però ho tinc pendent, eh? El Tura em va dir que...
1: Doncs ara són 5 euros.
2: Ara són 5 euros.
0: Sí. Tu, Joan, hi has
1: no
0: estat?
1: No són 10, però són 5.
0: A dalt del
5: ja
0: campanar de Sant
5: jo.
0: Feliu?
3: Tots dos, sí. Fa molt temps.
5: Però ara l'han restaurat, el campanar.
3: Sí, restaurat no. Un cop restaurat no hi he anat, però sí, hi havia anat molt...
5: Sí,
3: i a les voltes, no sé si tu venies com fèiem d'escolans o tot allò
2: d'allà. Les voltes de dalt.
3: Les voltes de dalt de l'església.
0: No, pensava que deies a travessar per sota la, la plaça de la Fonteta.
3: No, aquesta també l'havíem fet amb tu.
0: Sí.
3: I amb tota una
2: però
3: gent.
2: Però sota l'Iglesi també hi ha també, un, sí, un soterrani.
3: Però per dalt de l'Iglesi, sí, les voltes, sí, que mira si érem inconscients, que saltàvem d'una volta a l'altra, que devien ser uns 5 metres, aproximadament, 4 o 5 metres, i saltàvem, no? Que...
5: Imagina't, això ara està de moda, eh? Això ara està de moda, saltar els edificis.
0: Els balcons.
5: Però
3: en aquell temps de l'Àngelo i jo, ara t'estic parlant de 70 anys enrere, que imagina't tu que una volta d'aquella, puf!
0: S'ensorra.
2: Sí.
3: Imagina't.
2: No estaríeu aquí.
5: És que sempre hi ha un angelet per aquestes coses.
3: Sí. O que també no estàvem tan grassos i pesàvem molt poc. I volàvem.
5: Ara no ho faríeu, no vol dir.
3: No, ara ja n'hi podríem.
2: Ja n'hi podríeu pujar a dalt.
3: No, tampoc.
0: Sí, sí. Aviam, abans no, ara que estem així més o menys per la meitat, ens podríem recordar i saludar un moment el Joaneda, perquè el Joaneda avui no ha pogut venir, però...
5: Està a Menorca, ell... que està a Menorca amb els cavalls.
0: No ho sabem on està.
2: No ho sabem.
0: No sabem on està, però menys, precisament avui sí, aquesta hora no ha pogut venir.
2: Diu, si hagués sigut demà, diu encara, diu, però avui no puc venir.
0: No, perquè ell sempre està molt atent a casa seva.
2: Sí, sí.
0: Que no, ara té el net, que no hi hagi
2: el net que,
0: cap problema.
2: Que d'allò. Doncs va, saludem.
0: No,
2: Josep
0: la neta. La neta,
2: neta és una nena.
0: La neta de Castell del de sí, Castell sí, del Sol.
2: Sí, sí, sí, veus.
0: Hola.
11: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
11: Què feu?
0: Estem aquí esperant que vinguis, però veig que...
2: Que n'has arribat.
0: Avui no has pogut venir.
11: No, he fet una escapareta per esbargir la boira.
2: Que has anat a esquiar?
11: Sí,
0: sí, segurament.
11: Ple de neu.
5: Em vols fer la competència, Joaneda? Digue-ho.
11: Us enyoro.
0: Nosaltres també et trobem a faltar.
2: Sí.
11: Va, moltes gràcies. Això es diu, però a vegades estareu més tranquils.
2: Sí, no, això és veritat. Eh?
0: Home, mira, jo sé que la teva cadira, i sí, s'està molt bé.
2: Ja et vaig a dir que en el programa de música sí que estaré més tranquil, eh? Perquè així no em renyaràs.
5: I qui, no, però, no, qui cantarà?
11: És que tu...
2: No,
11: que... N'has après molt. N'has après molt d'un res.
2: N'he après, oi? Sí.
11: Sí, i tant.
0: Home, sí.
2: Què tal? Estàs jugant amb la neta?
11: Sí, bueno, vaig en família per aquí, per allà, grans sí, vols, esbargir sí, la boira, saps?
2: Sí. Bueno.
11: Perquè estava molt congestionat amb sí, el fallon de la germana que sí, va morir, clar, i tots els pinglades de papers, i això estava fart. Dic, marxo i aprofito uns dies per, sí, aviam si la ment se m'aclara.
2: Bueno, veus, ben fet. Sí.
0: No, de fet, jo m'hi vaig fixant i se't va aclarint, la ment. Se't va aclarint i aviat seràs com el Pau i un servidor.
11: Mare
0: que,
11: Déu.
0: Que no hi estem bueno, gaire, no hi estem gaire pentinant-se.
11: Bueno, jo soc com el Lluís, m'he fet gran, saps?
2: Sí.
0: Bueno.
11: Ja, jo diré que estic a Londres avui.
0: Sí. Sí. Bueno. Doncs molt bé, que vagi molt bé i bueno, les festes de Sant Joan, sí, que les passis molt bé també.
2: Vale.
11: Bueno, les festes de Sant Joan les fareu vosaltres igual que jo, que estic per allà donant voltes.
5: Eh? Joaneda, però ja tens la coca, no?, de Sant Joan.
0: I l'enciamada.
5: L'enciamada ja la tens, no?
11: Res.
2: Aquest any no ens toca ni coca ni enciamada.
11: No em toca res.
0: No, ell la guarda, encara està ben guardada. Eh?
11: Estic castigat.
2: Estàs castigat. Bueno, ja. Que estem castigats som nosaltres.
11: Bueno, ja intentarem que n'arribi una, com sigui.
2: Vale. Exacte, almenys una.
0: Sí. Molt bé, maco.
5: Una abraçada
11: molt gran a tots.
5: Bon estiu.
11: Que tingueu un molt bon programa.
2: Sí.
11: I bon estiu a tothom.
0: Això
11: a tothom,
0: procurarem.
11: A totes i a totis.
0: Això procurarem.
2: Val.
11: Molt bé.
2: Adéu.
5: Una abraçada
11: a tots. Gràcies per trucar.
0: Bueno, aviam, aprofitant que tenim el Joan aquí, que ens va explicar el seu llibre d'endreçar la calaixera. La tens ben endreçada?
3: Home, costa molt, ja t'ho dic, d'endreçar una calaixera. Són molts anys, molts records. I hi tinc records de tot tipus, m'entens?
0: L'endemà de Sant Joan comencen les obres de la plaça.
3: Sí, això m'han dit, sí.
0: Que ets un arquitecte com tu, que com a arquitecte, com a Sant Feliuenc, que ens pots aportar?
3: Bueno, a veure, primer de tot, el que tinc que dir és que m'has enganyat. M'has vingut aquí perquè parles de la família i ara vols que parli de la plaça. M'estimaria més parlar de les places que va dissenyar Gaudí en forma d'estrella al costat de la Sagrada Família que no s'han dut a terme. Bueno, m'agradaria parlar d'aquestes places, no de la plaça de Sant Feliu.
2: La plaça de Sant Feliu, abans,
0: bueno, és també.
3: M'has enganyat.
2: És el tema del dia.
0: No, no m'has deixat acabar l'explicació.
3: Digue'm.
0: Jo volia dir que parlant amb l'excusa d'aquesta de la plaça, doncs sí, ens parlessis de tot això que...
3: Bueno, mira, que és que jo el que he dit de la plaça és que ho he dit i ho he escrit. He sigut dels pocs que ho he escrit, i ho he escrit en un llibre. La meva opinió particular, no?, de la plaça, per lo tant...
0: És que ja feia per molt temps que se'n parlava.
1: Compreu el llibre.
3: Ja se'n parlava, abans de tot.
1: Per lo tant, compreu el llibre, que comprin el llibre, si vols.
0: Ell ha vingut a parlar del seu llibre.
3: Ara aprofitem l'ocasió, aprofitem que el Pisuerga passa per Valladolid perquè comprin el llibre.
1: Que facin gasto, home.
3: Però no, a veure, la plaça, bueno, mira, la meva idea és una... és una, no?, com tot l'urbanisme o l'arquitectura. Les coses primer tenen que funcionar. Jo em plantejo una cosa, primer té que funcionar. I un cop funciona, m'emociona. Si no funciona una cosa, ja no m'emociona. Per tant, jo a la plaça de Sant Feliu, bueno, és una plaça a peu pla. Fot 100 anys ja hi era a peu pla. I li canvia l'estètica. És una reforma cosmètica. És una reforma cosmètica, com si tu ara, en vés del bigoti, et deixessis barba, fots un paviment de duquins i tot. És una cosmètica. Però hem arreglat el problema de l'aparcament a Sant Feliu? La plaça en resol el problema de l'aparcament a Sant Feliu?
0: És que hi ha massa cotxes i Sant Feliu és com és.
3: És igual.
0: No s'arreglarà.
3: No, és que s'ha d'arreglar. Sí que es pot arreglar i s'ha d'arreglar i es pot arreglar. Per tant, per mi, abans de debatre la plaça, arreglem primer el primer. Quin és el futur de l'aparcament a Sant Feliu? Posem-hi tots d'acord. Però que l'opinió d'un grup no sigui... que sigui cotejada amb la de l'altre grup polític i entre tots buscar una solució conjunta. Però si resulta que per entrar aquell aparcament d'allà, jo no jutjo si està ben posat o mal posat. Això, o aparcament és allà, que és una realitat. Si abans passava per la farmàcia i ara passa pels bars, bueno, és una circulació igual, no? Déu vulgui que no hi hagi cap accident, cap rossadura de cotxe, m'entens? Veurem com acaba tot això d'aquí. Però és a dir que no hem resolt el problema principal. I llavors és una opinió d'un grup polític que no està consensuada amb la gent. Perquè finalment, si en democràcia hem guanyat les eleccions, i poden dir, m'entens? Però resulta que si els altres tenen avalades no sé quantes firmes davant de notari, que són mitjor que els altres, que són més que els altres, podien haver fotut un referèndum, una consulta, alguna cosa. Jo no em pronuncio si és una cosa o una altra. Et dic que a mi particularment no m'emociona. Bueno, fan la plaça molt bé. Té un gran avantatge aquesta plaça, que ja t'ho dic, que l'arquitecte a través del projecte amb una part, amb una coletilla a part, diu, bueno, si no ens agrada que giri per canvi dalt, li fotrem i li canviarem el sentit per la farmàcia. És qüestió de dos dies, això, o de dues hores. Canviar el sentit, m'entens?
2: Jo, si no recordo malament, l'última vegada que vas venir, parlaves que tenies una idea, o que t'havien donat una idea, de 3.000 aparcaments.
3: No, home, 3.000, no, 514, em sembla que era. Un projecte. Jo tinc un projecte...
0: Ah, doncs explica'l.
3: No, ara no. Un dia em convides bé al pròxim curs, en de tot ho explicaré. Però, clar, és que, a veure...
2: Saps que havies parlat de més mils?
3: No, bueno, potser sí, perquè de vegades devia anar eufòric aquell dia, o... Sí. Que era després de dinar o no? Com vaig venir.
2: No era com ara.
1: Home, mil són molts, eh?
3: Són molts. Sí, però a veure, el que sí és evident és que hem de trobar una solució. Cada vegada n'hi ha menys. El cotxe és un element imprescindible per qualsevol societat, perquè avui dia, com un infant neix, ja no neix a casa seva, neix en un hospital, i ve amb cotxe. I com se mor, el portem al cementiri amb cotxe. Vol dir que la nostra societat és una societat exclusiva i depenent del cotxe. Però, bueno, s'ha plantejat mai el problema de Sant Feliu, de l'aparcament? Només anem fotent volar coloms.
2: Però llavors no seria que cada un que té un pis hagués de tenir un graig?
3: Ja hi és. No, a veure, atenció. Avui dia diu la normativa que qualsevol pis nou que tu construeixis té que tenir
2: un graig.
3: Hi ha unes excepcions molt concretes, clar, feta la llei, feta la trampa. Hi han excepcions. Però, clar, no és cert el que tu dius, perquè en el carrer Esquirol, quan tots eren carros, no li pots obligar ara que foti un graig amb un.
2: Bueno, mira, a casa tenim un graig, sí, però hem de comprar el cotxe a la mida del graig.
3: Bueno,
2: no dona més.
3: Sí, bueno, jo t'explicaré el graig del Sant Pare, si vols, un dia. Un dia t'explicaré el graig del Sant Pare aquí a la Sagrera, que és la inri, la glòria de la desgràcia artística de Sant Feliu. Però això seria un altre debat. Però bueno, això seria un altre debat, m'entens? Però bueno, tenim un problema, però no el té Sant Feliu, el problema de l'aparcament, el té des de Sevilla a París, a Montevideo.
0: Per què? Perquè Sant Feliu, la forma tan botoruda, tot és molt,
3: vale,
0: molt diferent.
3: Tots els problemes, totes les ciutats del món tenen problemes de mobilitat. Vale? Ara bé, estem a Sant Feliu, busquem solucions de Sant Feliu i busquem què podem fer a Sant Feliu. Busquem i posem la imaginació al poder, tu digues la teva, tu digues la teva, tu la teva, jo la meva, i cotegem opinions, eh? I que els partits polítics diguin jo faria això, jo faria això, jo faria l'altre. I entre tots, que tampoc és tan difícil, diem, hosti, quina és la solució menys dolenta, no la més bona, la menys dolenta? On podem trobar aparcament? Com ho podem fer?
0: Es van fer unes proves per veure si a sota la plaça es podia fer...
3: Sí, però escolta, a mi que fotin proves o no... Sí, ja es va fer tot això, és aquell temps. Sí. El Toni ja volia fer un pàrquing a sota la plaça, sí, aquesta d'ara. Els de Convergència, el Toni, en aquell temps ja volia, sí, fer una plaça, que la va encarregar amb el Ramon Pedrerol, que el Ramon Pedrerol és l'arquitecte que va fotre TV3, el cunyat dels Segalers, m'entens? I tot i ho van desestimar-ho. Per què? Perquè fer un aparcament al mig de la plaça... Hi ha un problema d'entrada i sortida de cotxes impressionant. Però, bueno, és una opció. A mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta opció i que es posi sobre la taula. Vale, una opció. Més opcions, jo vull saber. Què diu el Partit Socialista? Quina és la seva estratègia d'això d'aquí? Ara hi haurà eleccions. D'aquí un any hi haurà eleccions. A mi m'agradaria que cada partit, els que es presenten allà, diria, jo faria això. Jo faria això. Però només aniran fotent tiros a l'aire, vivienda social, que volen canviar les normes subsidiàries, només aniran dient coses genèriques i no concreten res. Què és el que està passant ara? Digues tu, què faries? Mulla't.
2: No sé.
3: Mulla't. I llavors, com tinguem això, i no sols els partits polítics, sinó doncs les entitats, sigui la que sigui, el futbol, el centre excursionista, o la que vulguis, és igual, qualsevol persona que vulgui dir una cosa, tu o el Fèlix Guerrero, el Fèlix Tardanet, el seu pare va presentar un projecte per adreçar la Torre de Pisa.
2: Ah, sí?
3: Sí. I tenia molta idea, amb el meu una vegada. Jo era molt menut. I vaig pensar, hòstia, aquest tio. I en realitat tenia... Sí. Era molt congruent. Sí. I no s'allunyava massa el que es va fer, que era recalçar. Bueno, això és que et vull dir-te. Que aquell home, amb la seva senzillesa i la seva humilitat, es va presentar en un concurs internacional, o va donar la idea. Doncs això és igual. I llavors, la plaça, sí, bueno, molt bé la plaça, però com funcionarà la plaça? Aquell corredor que puja amunt de Can Segarra, allò que han comprat ara per 600.000 euros, allò què és? Puja, baixa, és un parc inventat pel Vega, m'entens? O què és allò d'allà?
2: No sé, què faran?
3: O què faran, m'entens? Què faran, m'entens? Perquè, clar, ho hem de canviar. Pensa que l'embalat, m'explicaven, això no ho sé, no ho he viscut, no? Però l'embalat, en temps republicà, de la República, el feien a la plaça.
2: Sí, ja. Sí.
3: Ho feien a la plaça. I llavors hi havia dos bars, a Can Vidal i no sé el puesto, no?
2: Casino.
3: I el casino. I depèn de l'any que fora, la porta l'orientaven o a Can Vidal o l'orientaven cap a dos. Perquè així la gent, com feien la mitja part, anaven a veure en un cantó, anaven a veure en un altre. Llavors, això és, no es tracta de que vingui un polític ara i faci això d'aquí, perquè pot venir un polític de torn i dir, escolta, la plaça, però tot plegat, a veure si la plaça val 4 rals. Són 300.000 euros o 400.000 o 500.000, més IVA, no sé, són 4, et xavalla. Però pot venir un polític il·luminat, no ara, sinó d'aquí, i dir, escolta, doncs, ara la torno a aixecar i la torno a fotre nova.
5: Sí, sí.
2: Però la sortida aquesta que diem d'aquí, de Can Segarra,
3: sí,
2: que seria factible una sortida per allà?
3: Oh, clar que sí. I a veure, jo no et dic que la faria, atenció. Jo no et dic la meva opinió. No et dic la meva opinió, però, per exemple, jo que parlo amb molta gent i tot, i sobretot amb la gent de la nostra edat, que han aspirat tota la vida que han tingut com a màxima preocupació urbanística obrir el torrent de Can Segarra, el torrent de Can Segarra, no? Que tenia més connotació d'obrir a Can Segarra que no de dir vial, no? Tota aquesta gent ho estan esperant. Aquests volen fotre un parque. És idoni un parque allà?
2: I em bueno, sembla que seria més important una sortida o una entrada.
3: Bueno, tu, la teva opinió. Sí. La de segons qui, no. Però, per tant, les grans idees es tenen que debatir. Mm. Es tenen que debatir, es tenen que debatre. Mm. Es tenen que parlar-ne. Però si no en parlem, doncs mira, ara venen aquests i foten això. Mm. Un dia vindrà un il·luminat i l'obrirà. Mm. Això és així. La història és així. Mm. Per tant, la plaça, bueno, mira... No quedarà malament, vull dir, atenció, quedarà una plaça. A veure, i places planes en el món han estat no ple, planíssima. Barcelona ho són totes.
2: Però no és les places planes i tot això, és la circulació que hi pugui haver.
3: Exacte. No tenim resolt el problema principal. No tenim el problema, però no de la plaça, sinó de tot Sant Feliu.
0: Bueno, perquè, és clar, això que dius tu, un pis, una plaça de pàrquing, però moltes vegades en el pis hi viuen quatre persones que tenen quatre cotxes.
3: Bueno, clar, clar. Però precisament aquesta ordenança que diu la Rosita és, mira, com se van aprovar les normes fa més o menys, no recordo malament, 47 anys enrere, vam tindre la poca visió d'aprovar unes normes i no exigir això que deies tu. Va ser després de tot, que jo vaig presentar una llicència a l'Ajuntament i em van dir, cony, per què no fas places d'aparcament aquí? Dic, oh, perquè la llei no m'obliga. I l'alcalde d'aquell torn em va dir, no t'obliga allà, i dic, no, digue'm, perquè tinc que fer les places. I diu, ah, ho hem de canviar, dic, doncs canvio. I això 47 anys enrere, però 27 anys les van canviar. Però el que tu dius és cert. I hi ha municipis, per exemple, jo ara de bon vinc de treballar, de Santa Perpètua de Moguda, que ja et demanen dues places per pis. I m'han explicat, això no t'ho puc assegurar, que segons quines zones de Sabadell ja et demanen dues i mitja per pis. És a dir, que si fa un promotor fa 10 pisos, has de fer 25 places d'aparcament. Perquè, clar, cada vegada va augmentant el nombre de cotxes.
1: Però, en canvi, aquí a Sant Feliu, bueno, suposo que devia ser una de les excepcions que deies abans, perquè el bloc aquest d'aquí del Bòsit...
3: No, clar, clar.
1: Allà no hi ha cap zero places.
3: No, però tu llegeixes la normativa de Sant Feliu i què posa la normativa de Sant Feliu? Clar, la gent diu el Bòsit, a veure, el Bòsit l'he fet jo. No, l'ha fet la meva filla, però hi he intervingut jo amb el meu despatx. La gent xerra per xerrar i diuen imbecilitats. Un imbècil que diu imbecilitats, doncs clar, per què no has fet places d'aparcament i per què les tinc que fer?
2: Perquè no t'obliga ningú.
3: No m'obliga ningú, perquè la llei
1: diu... Perquè és una de les excepcions que deies abans.
3: Exactament. Exactament. Hi ha una excepció a la llei, que si voleu la comentarem o no, tot el qual, que diu, si tu a la planta baixa i fas botiga, una botiga, un local comercial, el que sigui, no estàs obligat a fer places d'aparcament.
2: Mira que bé.
3: Clar, i té la seva raó, i té la seva lògica. A Barcelona, no tot arreu, obliguen això de la plaça d'aparcament. Ara, mira, aquesta setmana hem començat un projecte a Barcelona, nosaltres. Un projecte maco. Sí, ens l'han encarregat maco. Un projecte d'uns 10 pisos. I probablement és en un carrer superimportant, superimportant de Barcelona, i que si fotem aquell carrer l'entrada de places de pàrquing, hem fet contactes amb la gent de l'Ajuntament i han dit no, ens estimem més que no feu places de pàrquing, sinó que aquest carrer el destineu al comercial, perquè és molt comercial i ens interessa més el comercial.
2: Bueno, són els carrers que sí.
3: Clar,
2: però clar,
3: hi ha excepcions.
2: Aquí a la Font dels Albes...
3: Sí, a la Font dels Albes. I al Tura Serrats. On té l'aparcament? L'edifici del Tura Serrats.
2: Sí que té aparcament. Sí que té aparcament.
3: Hi ha una plaça d'aparcament, una, que es va fer per l'Antonio, però tu mires els carrers que tampoc n'hi ha. I te podria aplicar... Ara no me'n recordo.
2: Perquè allà només hi ha un pis, no? Només hi ha un pis.
3: Però hi ha comercial, i s'ha de tenir uns metres per comercial i per pis. I quina més hi ha? I les places d'aparcament de l'Ajuntament, com a centre públic, on són?
2: A darrere.
3: Doncs, bueno, o sigui, les fotem en un jardí privat. Però espera't, ara no me'n surten de tot. I n'hi ha moltes de cases d'aquestes. El que passa que, mira, la gent va parlant...
0: Bueno, ara no tindrem més temps perquè ja ens estan dient...
3: No, ja.
0: Queda un minut, Joan. Ja. Continuarem.
2: un altre dia.
3: Però bueno...
0: I a veure si algun dia ens dius la teva manera de trobar aparcaments per Sant Feliu.
3: Sí, home, clar, 514, em sembla que són. Vale, hauria de repassar el projecte.
0: No, el número, repassa no. A on te'ls posaràs?
2: A la pròxima temporada
0: a pròxima
2: tornem
0: temporada.
2: A convidar perquè sí. Ens digui allà on te'ls posaria.
3: A veure, una cosa. Tinc un minut o no?
2: Mig.
3: Mig minut?
1: Mig, sí.
0: Mig.
3: Resolvem el tema del pericentre-sud. Ja està.
2: Del què? Del què?
0: Del pericentre-sud.
3: Del pericentre-sud.
0: Tens el llibre del Joan?
3: Doncs ja està, però si ho poso. Resolem aquest problema i l'estindrem.
0: Molt bé.
3: Però si no el resolem no ho farem mai.
2: Molt bé, Joan.
0: Hola. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per haver vingut. Sí. I...
5: molt interessant.
2: Molt interessant. I ens despedim dels nostres oients fins a la pròxima temporada, que tornarem a estar aquí per donar-los una mica de...
12: bones vacances sí. A tothom.
2: Bones vacances.
0: I, Roser, avui no has pogut explicar gaires viatges.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en el que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona hora.
0: I el que posa ell, el d'allò de la música, no?
1: Sí, bueno, avui he quedat dels organitzadors tècnics, he quedat sol, que tinc el Joan era...
0: Sí, amb alguna rotonda que va girant, no?
1: Sí.
0: La Maria Torrents, hola, bon diumenge, Maria.
2: Moltes gràcies, ja tornem a ser aquí i avui farem la despedida, també.
0: El Pau Ibars, hola, Pau.
3: Bon dia.
0: Aprofitem també per, des d'aquest programa, felicitar el Jordi Massaguer, que avui és el seu cumpleanys.
1: El divendres va ser.
0: El divendres va ser?
1: Sí.
0: Així ja he fet
3: divendres,
0: tard.
3: Divendres, divendres.
0: Sí. Ja he fet tard, ja no em donarà carmelos.
1: Però bueno, bon sant, bona...
0: Sí.
1: Cap, com se digui.
3: Capbuitada.
1: Capbuitada.
0: Capbuitada, sí. Veus? Una que va despistada sempre, que no sap mai el dia que viu. La que us parla, Rosita Figueres, no sé si ho he dit.
2: No.
0: Però em sembla que ja em coneixen. Bé, programa de música. Començo. Àngel, bé que ens has posat avui.
1: Sí, ja que no hi ha el Joaneda, comença tu mateixa.
0: Val. Benvinguts a aquest viatge musical únic i dedicat a una de les bandes més influents de la història, els Beatles. Avui recorrerem la seva trajectòria a través de cançons que van marcar època i van revolucionar la música moderna.
2: Des dels inicis a Liverpool fins a la seva etapa més experimental, descobrirem no només les melodies que tots coneixem, sinó també les històries, anècdotes i curiositats que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Acompanyeu-nos en aquest recorregut cronològic per la seva evolució artística. Tres veus, 13 cançons i un sol objectiu, reviure la màgia dels Beatles i entendre per què encara avui continuen captivant generacions arreu del món.
2: Comencem aquest viatge al 1962 amb la música de Love Me Do, el primer senzill oficial dels Beatles. Una canció senzilla, amb harmònica, molt present, que ja mostrava l'essència del grup i la veu compartida, de Lennon i de McCartney.
1: La gravació no va ser fàcil. Hi va haver canvis de bateria fins a trobar la versió definitiva. Tot i això, la cançó va entrar a les llistes britàniques i va ser el primer pas cap a un fenomen mundial imparable.
0: Aquesta peça, que podríem traduir com Estima'm, parla d'amor directe i sense complicacions. És una cançó fresca, propera, que connecta amb la joventut del moment i que ja deixava entreveure el talent del grup.

0: Seguim el 1963 amb Please, Please Me, una cançó que va suposar el primer gran èxit dels Beatles. Inicialment era més lenta, però el productor George Martin va suggerir accelerar-ne el ritme. I va resultar, va ser espectacular.
1: El títol es podria traduir com Si us plau, complau-me, i la lletra juga amb un doble sentit molt sutil. És una peça plena d'energia, amb una melodia enganxosa que va captivar ràpidament el poble jove d'aquell moment.
2: Amb aquesta cançó, el grup va arribar al número 1 a les llistes britàniques i va començar el fenomen conegut com Beatlemania. A més, dona nom al seu primer àlbum, enregistrat en només un dia intens d'estudi.

0: Aquesta tercera cançó es podria traduir com «Ella t'estima» i ens presenta una història explicada des de fora, gairebé com un consell entre amics. És alegre, directa i amb un missatge molt positiu que va connectar amb molta gent.
1: «She Love You» va ser un dels grans èxits del 1963, els Beatles, amb un famós «Yeah, yeah», que es va convertir en tot un símbol. Era la música «Yeah, yeah». Va ser la cançó més venuda de l'any al Regne Unit.
2: Curiosament, no se'n conserva la gravació original en màster, però el seu impacte és indiscutible. Aquesta peça va consolidar definitivament la Beatlemania i va demostrar la capacitat del grup per crear himnes irresistibles.

0: Amb el I Want to Hold Your Hand, els Beatles fan el salt definitiu cap als Estats Units. Aquesta cançó va ser clau per obrir les portes del mercat americà i convertir-los en un fenomen mundial.
1: La van escriure junts John Lennon i Paul McCartney, en una casa familiar, buscant deliberadament un èxit internacional. I ho van aconseguir. Van arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
2: El títol es podria traduir com «Vull agafar-te la mà» i transmet aquella emoció innocent dels primers amors. És una cançó plena d'energia i d'il·lusió que encara avui fa somriure i convida a cantar-la.

0: Entrem al 1964 amb A Hard Day's Night, una cançó que dona títol a la primera pel·lícula dels Beatles. Jo me recordo quan la van passar al Coliseu. Te'n recordes, Rosita?
1: Sí.
0: La vaig veure totes les vegades que la van
1: fer. Totes les vegades que la van passar, oi?
0: Des del primer acord de la guitarra esdevé inconfusible i marca un pas endavant en el seu so.
1: El títol es podria traduir com Una nit després d'un dia feixuc. Parla del cansament de la feina i del consol a tornar a casa amb la persona estimada. És una lletra senzilla, però molt efectiva i propera.
0: En castellà la van traduir Que noche la de aquel día. Ah, era el nom de la pel·lícula, perquè abans tot era en castellà, esclar. Sí.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb aportacions de Paul McCartney. A més, va ser un gran èxit internacional i consolidava el grup també en el món del cinema.

0: Yesterday ens parla de la nostàlgia i de la pèrdua amb una sensibilitat molt especial. És una peça íntima, suau, que connecta directament amb les emocions més profundes de qui l'escolta.
1: És una de les composicions més conegudes dels Beatles, escrita principalment pel Paul McCartney. Curiosament, la melodia li va venir en un somni i durant un temps la va anomenar Scrambled Eggs, ous barrejats, algo així, mentre buscava la lletra definitiva.
2: El més sorprenent és que només hi participa McCartney, acompanyat per un quartet de corda, cosa poc habitual en el grup fins a aquell moment. Amb aquesta cançó, els Beatles demostraven que podien anar més enllà del pop energètic i explorar nous camins musicals més introspectius i sofisticats.

0: seguim amb Help, una altra peça clau del 1965 dels Beatles. Tot i el seu ritme viu i enganxós, la cançó amaga un missatge molt més profund del que sembla a primera escolta.
1: La va escriure principalment John Lennon en un moment personal complicat. Ell mateix va reconèixer anys després que era un crit d'auxili real, reflectint la pressió de la fama i el vertigen del seu èxit.
2: El títol es podria traduir com Ajuda. Tot i la seva aparença alegre, ens parla de la necessitat de suport i comprensió. És una cançó que combina energia i sinceritat i que ens mostra una cara més humana del grup.

0: Amb Norwegian Wood, els Beatles fan un pas més cap a la innovació inclosa a l'àlbum Rubber Soul, introdueix el sitar, un instrument indi que porta un so totalment nou prop de l'època.
1: El títol es podria traduir com Fusta Noruega i explica una història enigmàtica sobre una trobada amorosa una mica estranya. Té un to irònic i subtil que convida a escoltar-la amb atenció per captar-ne tots els matisos.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb la col·laboració de Paul McCartney, i el sitar el toca George Harrison. Aquest detall va marcar l'inici de l'interès del grup per la música i la cultura índia.

0: Eleonor és una dona solitària, gairebé invisible per a tothom. Recull arròs després dels casaments i somiant una vida que no és la seva. Podríem dir que representa tantes persones que viuen en silenci, sense que ningú se n'adoni.
1: Amb Eleanor Rigby, els Beatles ens expliquen una història colpidora. També hi apareix el pare Mackenzie, un capellà solitari que escriu sermons que ningú escolta. Dues vides que mai acaben de connectar.
2: La cançó, escrita principalment per Paul McCartney, és gairebé com un petit relat, sense guitarres ni bateria, només amb cordes. Es dibuixa un món trist i realista que marca un abans i un després en la seva manera de compondre. El productor George Martin va crear un arranjament de corda inspirat en la música clàssica que fa la fe... que fa única, que la fa única.

0: Amb Strawberry Fields Forever, els Beatles entren de ple en una etapa més psicodèlica i introspectiva. La cançó ens transporta a un lloc gairebé de somni, ple de records i sensacions.
1: Camps de maduixes per sempre. Podria ser la traducció del títol. Fa referència a un lloc de la infantesa, un espai per jugar i imaginar. És un refugi, un món interior on tot sembla més tranquil i segur.
2: La peça està inspirada en records de John Lennon a Liverpool, prop d'un orfenat anomenat Strawberry Field. La gravació va ser molt innovadora, combinant diferents preses i efectes, i mostra l'evolució artística del grup cap a terrenys més experimentals.

0: L'any 1967, en ple moviment hippie, els dels Beatles llancen All You Need Is Love, una cançó amb un missatge universal i directe que es va convertir en tot un himne d'una generació.
1: El títol es pot traduir com Tot el que necessites és amor. És una idea senzilla, però molt poderosa. L'amor com a motor del món. La cançó transmet optimisme i un esperit de fraternitat entre les persones.
2: Es va interpretar per primera vegada en directe en un programa de televisió via satèl·lit, vist arreu del món. Amb aquesta peça, escrita principalment per John Lennon, el grup reforçava el seu paper com a una veu d'una època.

0: Afegim ara una parada molt especial amb Penny Lane, una cançó que ens transporta directament a Liverpool, als carrers i records quotidians dels Beatles.
1: La peça, escrita principalment pel Paul McCartney, descriu personatges i escenes reals. El barber, el banquer, els autobusos, tot amb un aire gairebé cinematogràfic i molt detallista.
2: El nom és el d'un carrer, però aquí esdevé un símbol dels records d'infantesa. És una cançó alegre i plena de vida, que ens fa passejar per un lloc concret, però alhora molt universal.

0: Arribem gairebé al final del viatge amb Let It Be, una de les cançons més emblemàtiques dels Beatles, publicada poc abans de la separació del grup, té un to serè i gairebé espiritual.
1: El títol es pot traduir com «Deixa-ho estar» o «Que sigui el que hagi de ser». Ens parla d'acceptar les dificultats amb calma, confiant que les coses es posaran en lloc amb el temps.
2: La va escriure en Paul McCartney, inspirant-se en un somni amb la seva mare. Amb el seu piano i un cor final, la cançó esdevé una mena de comiat emotiu d'una etapa irrepetible de la música.

0: Come Together en l'àlbum Abbey Road dels Beatles i mostra un so més madur i sofisticat. El seu ritme pausat i la línia de baix la fan immediatament reconeixible.
1: El títol es podria traduir com Veniu junts o Ajunteu-vos. És una invitació a unir-se, però amb una lletra plena d'imatges curioses i una mica misterioses que fan pensar i imaginar.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon amb aportacions de Paul McCartney. Tot i la seva aparença enigmàtica, s'ha interpretat com un missatge d'unitat en un moment de canvis.

0: Tanquem aquest viatge amb The Long and Winding Road, un dels darrers cançons publicades dels Beatles. És una peça melancòlica que reflecteix perfectament el final d'una etapa.
1: El títol es pot traduir com El llarg i sinuós camí. Parla d'un recorregut ple de voltes, de dificultats, però també d'esperança per arribar, finalment, a un lloc desitjat.
2: La va escriure Paul McCartney i, tot i la seva bellesa, va generar certa polèmica pels arranjaments orquestrals afegits pel productor Phil Spector. Amb tot, és un final emotiu per a una trajectòria repetible.

0: Amb Hey Jude, els The Beatles signen una de les seves cançons més llargues i emocionants. Comença de manera íntima i acaba convertint-se en un gran cant col·lectiu impossible d'oblidar.
1: El nom Jude fa referència a un nen que passa un moment difícil. La cançó es podria entendre com un missatge d'ànim. No et rendeixis. Tot pot millorar si mantens l'esperança i la confiança.
2: La va escriure Paul McCartney pensant en el fill de John Lennon durant la separació dels seus pares. El famós final amb el na... com feia? Na... ju... na... na... na... na... na... na... na... Ah, aquest sí que l'he trobat. Na... na... na... na... na... na... Es va convertir en un dels moments més icònics de la història de la música. Penso que surt 15 vegades aquest na... na... na...

0: En fins aquí el programa d'avui, i he disfrutat, però molt,
1: Oi que sí?
0: Els Beatles eren els meus.
1: Doncs no ho pensava, Pensava que només m'agradaven a mi, però veig
0: doncs mira,
1: que
0: hi ha més gent.
2: És tota una generació.
1: No, ja he vist que us movíeu aquí, el ritme que
0: tocava. Ai, que ballàvem-hi tot.
1: Sí.
0: Bueno, va, un bon diumenge i un bon estiu.
1: Sí.
0: Ens tornem a trobar pel setembre.
1: Passada la Festa Major.
0: Sí, vindrem carregats de música, si pot ser encara més bona.
1: El Pau ho ha fet molt bé, però esperem que ja hi hagi el Jordi.
0: No, gràcies, Pau.
3: Vinga, bon estiu a tothom.
0: Vale, bon estiu.
2: Bon estiu, adeu. Bon estiu. Adeu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern espanyol allarga 3 mesos més les

0: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort nou banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
1: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents en una casa de colònies de Palamós.
0: Els suposats agressors serien dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
2: Alliberen sis dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de dues xarxes de prostitució low cost.
0: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
2: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
0: El Teatre GREC de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
2: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
3: Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
2: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb un temps, una altra vegada, completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i tanmateix al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
7: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
6: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
6: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
2: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
0: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
9: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte.

0: transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas, justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Muchos nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
1: Folchi ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que el situa en el 3,2%.
1: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
3: Notícies en xarxa.
2: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
1: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
2: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
1: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
4: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente pues por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
1: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
2: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
5: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
6: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
2: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
1: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
2: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
8: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
9: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
10: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
8: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
2: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
12: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
11: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
13: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
2: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
15: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
14: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
2: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
1: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
3: Notícies en xarxa.
2: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
16: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
17: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas i a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
18: Aquests pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
16: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels Premis als Projectes Innovadors de Càritas Espanyola.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
1: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
2: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
1: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel Bo Lloguer Jove Estatal.
2: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
1: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
19: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
1: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
2: I a una de les propostes d'aquest grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes amb persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
21: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
20: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: Encara a Barcelona, la capital catalana, esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
1: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
22: Ens fa falta molt parc d'habitatge, hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica.
1: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
23: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria, superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
24: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
25: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
23: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'Hockey Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
26: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
23: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
0: Final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint. Y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
23: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
2: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La fisioteràpia a l'odontologia.
10: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
7: Salut activa.
27: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
28: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis, també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca. Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Ens havies mutejat, Tomàs, estem mutejats. Si ja faràs.
1: Vale, no, dic que... vale, m'he mutejat jo també, fatal. Dic que han canviat... Bones mosseguis, bones a tots, programa 668, Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català, cada vegada parlem de qualsevol altra cosa menys de tecnologia.

0: Inències i de tot, o sigui, tot.
1: Gràcies als que ens seguiu en directe a YouTube i aneu saludant, sisplau, anem deixant comentaris, els anem traslladant. El primer que ha saludat és en Sinner, des de North Carolina.
0: Que ja li dic que aparca malament el BMW. L'aparca malament. Sí, sí. Ficar-me una sola
1: plaça. El que m'agrada més del seu cotxe... Sí, jo crec que si pogués escollir, que no crec que pugui, i em comprés jo un cotxe... clar, a pagès no pots comprar-te un BMW.
0: Tu necessites, no? Una Berlingo.
1: Sí, no, jo necessito...
0: Una Berlingo del 92 o una cosa així.
1: Els meus col·legues d'aquí, que per temes de feina ho necessiten, s'estan comprant tots furgos elèctriques. ¿Vale? Furgos elèctriques.
0: Home, és que una furgo elèctrica amb el parell que té, amb el parc que té, sí, sí, els...
1: Que passa que fins ara, si era una furgo real, no una furgo decorativa, els meus col·legues pues han de posar igual 1.000 litros de llet dintre d'un bidó o dos bidons de 500 de llet d'ovella i venir del Berguedà aquí amb la furgo. Ho dic perquè jo l'he conduït plena de... Que conduir una furgo amb 500, 600, 800 o 1.000 litros de llet no és... Sí, sí, has de conduir amb una certa... Has d'anticipar-te molt a les frenades, ¿vale? Entre altres coses.
0: De fet, si t'hi fixes, quan en els cotxes normals i corrents, els cotxes que van amb combustible líquid, els dipòsits no és un dipòsit...
1: No és una bombona. És una
0: no
1: cosa
0: és una
1: que
0: bombona,
1: fa...
0: però per dintre, per dintre hi ha com... Hi ha com impediments a que es bellugui el líquid, o sigui, ja és com un laberint perquè el líquid no vagi amunt i avall. Clar, perquè és que si no fots una bandada...
1: I se te'n va tot el... Sí, sí. Bueno, doncs això anem a per les furgos elèctriques. No, el que deia, que si al final m'haig de comprar un vehicle, perquè aquí, jo, el meu mini de moment tira, si algun dia me'l canvio, serà...
0: Drive it to the ground, Tomàs.
1: Serà un vehicle elèctric i, a més, com aquí hi ha un camp de plaques solars, aquí al Mas, vull dir, no hi ha excusa per posar un wallbox i carregar-los aquí. Vale?
0: Vull dir que... A veure, això és una cosa que estaven comentant abans en el, estaven comentant abans en el grup de Telegram sobre energia, i la gent estava dient si tiraven d'un wallbox, no, perquè l'empresa està fatal.
1: Bueno, l'empresa, wallbox o equivalent. Sí,
0: l'empresa està fatal i no d'això, o sigui que segurament no és la marca a utilitzar, dic ara, perquè sí que l'empresa no d'allò. Però la idea és que hi ha dos elements. Un és o tirar d'un xuco, vale? On tu pots agafar, si tu tires d'un endoll xuco i si tens d'alguna manera una fase amb el teu protector, amb el teu PIE propi, que et doni fins a 3,3 kW, doncs per un carregador de 150 euros pots carregar... jo, per exemple, en tinc un de variable, que puc carregar doncs, a 6 ampers. Pots anar canviant l'amperatge i pots canviar, doncs, carregar des d'un quilowatt fins a 3,3 kW. I 3,3 kW fas molta feina. O sigui, la idea quan tu tens un cotxe elèctric és un tema de planificació. És a dir, jo entenc que tu no... O sigui, si tu ets una persona que estàs fotent 1.000 quilòmetres al dia, doncs segurament no tens un elèctric.
1: Ja, però no...
0: O tens un Tesla Long Range i cargues en els torradors de bateries de Tesla.
1: No és el meu cas, perquè jo faig viatges molt curts.
0: Però si tu fas... Però si tu saps el desplaçament normal que tu faràs de 200, 300... 400 quilòmetres que tu fas. Si tu dius, jo tinc que pujar, per exemple, jo pujo moltes vegades a vagar, o vinc a veure't a tu a Ripoll. Vale? Dic, escolta, doncs jo tinc que...
1: A Olot.
0: Tinc que pujar a veure't a tu a Olot. Doncs, l'endemà, doncs, el foto carregar i d'entrada, primer de tot, planifico la carga al 100%. Perquè el que fas normalment és que per allargar el temps de vida de...
1: No, perdona, és que deia el senyor que per persones normals pots carregar un quilowatt durant 12 hores i ja fas.
0: 12 hores i carregues 12 quilowatts hores i ja fots 60 quilòmetres. Tranquil·lament, 60-80 quilòmetres amb un cotxe elèctric normal, fots entre 60 i 80, doncs ja tires. Però si tu cargues a 3,3, és que l'omples. Omples amb 12 hores estàs fotent més de 40 kWh que pràcticament amb un cotxe normal.
1: Va venir un germà de visita que ell està a Tarragona i recordo que va estar aquí 4 o 5 dies i un dels dies que vam anar al súper, vam anar al Bon Preu em diu, va, anem amb el meu cotxe, que vaig a carregar

0: mentre es comprem. Que, per cert, el Bon Preu té dos tipus de carregador. Un més estàndard dintre del que és l'àrea del súper, i com al costat del súper està la benzinera, els carregadors de la benzinera són ràpids. Vale? Són una mica més cars el preu de la càrrega, però és molt més ràpid.
1: Sí, acostumen... tu tens... Hi ha dos tipus de carregador de cotxe elèctric. Un són els de, els de corrent alterna, que sí, poden anar... Sí. Des de, que poden anar des del de 7,7, que és simplement quan tu tens una instal·lació monofàsica, o fins a 21 kW, 21 o 22, quan tu tens una instal·lació trifàsica. Amb la qual tens trifàsic, doncs pots carregar 22. Llavors, moltes vegades al supermercat, el típic del Mercadona o els bons preus aquests, pots carregar a 22 kWh i acostumen a cobrar-te abans, i que t'estic parlant de fa 4 mesos, que és com m'hi vaig fixar l'última vegada, acostuma a pagar uns 25 cèntims al kilowatt-hora. I si estàs en, una, en, una, en un lloc on carreguis ràpid, un carregador que pots pujar fins a 450, si el cotxe t'aguanta, el meu cotxe, per exemple, aguanta fins a 150, doncs, doncs pagaràs a 45 cèntims al kilowatt-hora. Compte també amb això de les velocitats de càrrega, ¿vale? Perquè fins al 70% tu pots carregar el màxim que et diu el cotxe. El que passa que a partir del 75%, el tema és que tu tens una unitat de càrrega que pot absorbir tot el, tots els quilowatts hora que tu li estàs donant. Però el que passa és que si tu t'hi fixes, les bateries bàsicament són com piles. Són piles recarregables.
0: Són piles, sí.
1: Llavors, què passa? Que quan hi ha moltes piles plenes, ja no pot absorbir tant, amb la qual la velocitat de càrrega, tu cargues ràpid, pots carregar ràpid fins al 70%. A partir del 70%, la velocitat de càrrega va baixant, baixant.
0: Sí, perquè i no les celles plenes ja no carreguen més.
1: Llavors, el normal és que, a no ser que tu tinguis que fer un viatge llarg, és que tu carreguis fins al 80% del que et doni el cotxe.
0: Sí, jo no... Mira, ell tenia un 30% i vam entrar al súper a comprar quatre tonteries. I, de fet, quan vam tornar, estava gairebé el 70%.
1: Quin... I ell amb un ràpid o amb un de lent?
0: No, bueno, no el que està en el pàrquing del súper, sinó el que està a la benzinera, que és més ràpid. No
1: David, sé la... doncs aquest és un, aquest sí, és un David... ràpid, que com a mínim va a 50 kWh.
0: Sí, ell em va dir, genial, perquè no m'ha arribat al 75%. Justament
1: exacte,
0: em va dir això
1: és quan comença a baixar el rendiment.
0: Sí, sí.
1: És quan comença
0: diu,
1: a baixar el rendiment.
0: Diu en Sinner, parlant d'aquest tema, diu la corba de la càrrega del teu vehicle elèctric
1: sí,
0: cal
1: saber. Sí, te l'has de saber. Bueno, te l'has de saber.
0: Bueno, el que anàvem, Sinner, que, de lo que, o sigui, jo aquí haig de tenir un Dacia, perquè aquí la gent, ara els vehicles de pagès són Dacias, ¿vale?
1: Hi ha un Dacia Sprinter, hi ha un sí, Dacia Sprinter,
0: que són molt alts,
1: És elèctric.
0: És
1: elèctric i déu-n'hi-do.
0: L'únic que no té el color blau tan maco que té el teu BMW, o ves BMW el del seu, no?
1: Sí, el meu Smart és blau també,
0: A mi m'agrada molt el blau del Sinner, el color blau del Sinner.
1: Com aquest?
0: Bueno, sí, bueno, aquest és un blau... És un blau senatorial, saps? És un blau senator, el del Sinner. És molt maco, la veritat. Bueno, doncs, a lo que anàvem. Hem dit, no sé...
1: El que estava comentant és, llavors, quan estem parlant entre tirar de Xuco o tirar d'un corrector intel·ligent, no és per la capacitat de càrrega. Perquè, per exemple, jo moltes vegades programo el meu carregador intel·ligent a carregar 3, perquè no necessito carregar més. Però el tema és, tu tens una potència contractada determinada. Jo, per exemple, tinc 4,77 contractat. Per què? Perquè tinc una bateria a casa d'autoconsum i tinc plaques fotovoltaiques, amb la qual normalment faig autoconsum. M'ho he muntat, al final he recablejat la cosa, perquè si cargo el cotxe no cargui mai de la bateria. És a dir, l'algoritme és... Les plaques primer omplen la bateria de la casa i després trec l'excedent. Però sí, a partir de la 1 de la tarda, quan la bateria de la casa està plena, cargo el cotxe, carregarem excedent i llavors puc programar-ho. El tema és que si tu tens un carregador intel·ligent, vale, tu, per exemple, li pots dir carga al màxim, però li informes en l'algoritme, li dius, la meva potència contractada és tal. I per tant, el que fa el carregador és... de lo que tu estàs generant d'excedent fotovoltaic i lo que tu pots consumir del carrer, agafa el màxim. Que tu estàs carregant i engegues el forn i la senyora engega el rentaplats i després engegues la secadora i el nano engega l'aire condicionat, doncs el cotxe deixa de carregar. Perquè el carregador li talla. Mentre que si tu estàs tirant de xuco, allò no en sap de res.
0: Otorgues prioritat.
1: O sigui,
0: sí, sí.
1: Quan tu estàs posant-te un carregador intel·ligent, no estàs comprant capacitat de carregar molt el cotxe, que potser sigui un dia, mira, ara carregarem a 7 perquè és que hem de sortir ràpid i vull carregar. Vale?
0: Aclarim que el cotxe d'en Sinner és un BMW i4 de segona mà, eh? Però és molt mono. És, molt...
1: Sí, és a dir, que llavors no ha trencat els globus en el concessionari.
0: Jo m'imagino conduint el Sinner per les carreteres i autopistes
1: per
0: de Nord
1: Carolina. Per això l'aparca bé. Si fos nou, sí, no podria aparcar bé.
0: No. I, exacte. I jo me l'imagino i es nota que ell no és un americà. Ell és un europeu exiliat als Estats Units perquè té un BMW i4. O sigui, té classe.
1: Ha de fer continent.
0: Ha de fer continent.
1: I Carrefour.
0: Sí, sí. Sí, sí. Bueno,
1: doncs això, que el carregador intel·ligent no és necessàriament per carregar més de pressa, és per poder gestionar la carrega i dir, és que si algú engega el forn, és que imagina't, tu has volgut a carregar el cotxe i la senyora no s'entera i t'engega el rentaplats.
0: Aquí en els dos masos dels meus col·legues, com en l'altre mas fan formatges i tenen, per tant, un obrador per fer tot allò, les càmeres, la cava... Clar, el consum és molt més elevat que un consum domèstic. I aquí també, perquè aquí hi ha una cuina que té neveres de restaurant...
1: I els deu tenir trifàsic?
0: Sí, aquí tenen, em sembla que fins a 17, no sé quants quilowatts màxims de potència poden fer. Són molts.
1: Segurament és el que tenen contractat, però si tenen trifàsic poden arribar a 22.
0: Sí, el que passa que no s'hi arriba perquè no d'això, però bueno, sí.
1: I després t'explicaran lo de la reactiva i no sé quantes coses més que hi ha.
0: Saps el que li falta al cinema? Estava pensant que és tan elegant el seu cotxe que davant podia portar les dues banderetes de la Unió Europea a banda i banda davant del morro del BMW, saps?
1: No, hauria de portar la Unió Europea i la del Barça.
0: O la de la Unió Europea.
1: O l'estelada, la del Barça i la de la
0: Unió Europea. Sí, sí. Així faria via. Bueno, estàvem parlant sobre pisos i natalitat, però no sé si vols parlar del tema estrella d'avui.
1: No, sí, bueno, aquest tema és no ens és tan important.
0: Parlant abans de mentre el Sinner anava dient, home, que feu tard, vale?
1: Estàvem aquí fent-nos el programa a sobre. Ens hem fet el programa
0: això,
1: a sobre.
0: Per cert, que avui el Dani no està...
1: Perquè està en una barbacoa de Midsommar.
0: Està una barbacoa de Midsommar allà a...
1: No, és Midsommar.
0: Midsommar.
1: Midsommar. No és Midsommar, és Midsommar.
0: Midsommar, amb suec. Pues és que a part està aprenent molt de suec perquè s'està posant molt les piles. I que ja estan amb la... Ara, hòstia, el seu és horrorós. O sigui, a part de que ja està 6 o 7 setmanes des de que li diuen, o 8 o 2 mesos, des de que li diuen que ja et foten fora de la feina i encara has d'aguantar ja 2 mesos, vale? A part d'això, va tenir un homenatge per no sé què i li van regalar no sé quantes coses al Rico. Ara tenen...
1: Sí, són pan Rico.
0: Sí, ara són Midsommar d'aquest, de festa, de no sé què, i va a la barbacoa. Dic, hòstia, això és com passar, o sigui, haver-te divorciat i acabar passant el Nadal amb els sogres. Vull dir, fatal, o sigui, horroroso todo. Sí, todo. Bueno, estàvem parlant, no sé si vols tractar aquest tema o d'anar directament al tema que m'havia suggerit.
1: Jo crec que no té cames el tema. El que hi ha és que han passat coses en el món de la IA generativa. La gent del grup de IA generativa estan molt posats i ho tenen sota control, però el que va passar va ser que...
0: El Musk ha comprat...
1: Bueno, sí, en Musk ha comprat Cursor, però ja es veia venir. I es veia venir. De fet, hi havia com hi ha una joint venture, i en el moment en què es va fer la IPO de SpaceX, doncs en Musk ha utilitzat els diners per comprar Cursor, que és un dels agents bons que... A veure, Cursor és un producte que jo estic subscrit des de fa anys. O sigui, de fa anys, o sigui, estic pagant religiosament a Cursor, de vegades pago la màxima, ara estic pagant la mínima, però és un producte molt bo. És un fork de Visual Studio Code, però és un producte molt intel·ligent. Són els primers que van incorporar el mode agent en un entorn de vibe coding i han estat sempre, diguéssim, bastant d'això. Claude Code ha agafat i els va fer un salt molt important fins al punt en què en el que jo, per exemple, estic utilitzant molt menys, és el motiu pel qual he passat a pagar una versió, la versió gairebé, la de 100 pavos a la gent d'Antropic i...
0: Han pujat els preus, no?
1: No,
0: ho han limitat,
1: van canviant les quotes i les maneres d'utilitzar, però al final després tu estableixes el teu workflow per utilitzar la patacada que estàs comprant en funció del que fas i el que toca. I el que sí que passa, en algun moment havia estat pagant més de 350 euros al mes a Cursor, perquè pagava la quota màxima més tokens addicionals, doncs perquè tenia un projecte en aquell moment que programava molt i que, escolta, en aquest moment necessito això i li fotem per aquí, i ara estic pagant 20 de Cursor i només els 100 pavos d'Antropic, perquè el meu workflow ara amb el Cloud Code i d'això doncs ho tinc més racionalitzat.
0: Sí,
1: i no...
0: Sí, ja ho has explicat alguna vegada, que has fet un exercici important de racionalització, de com fas les coses, quin workflow tens. Ai, mira el Dani!
1: Mital!
0: No estaves en la barbacoa del Midsommar.
2: Sí, sí. Estem a la barbacoa, però ara us vull ensenyar la gent que estigui mirant el YouTube, vull que veieu, doncs, clar, que aquí s'hi l'acut fer una gravació el dia del Midsummer.
0: Sí, a nosaltres. Perquè aquí... És el Sant Joan suec, que nosaltres el tindrem d'aquí uns dies, vull dir que...
2: Uns dies.
0: Sí, sí.
2: Doncs, bueno, sortim a fora, canvio la càmera, aviam...
0: Que bé, Dani.
2: Aviam. On estàs? Ah, com puc girar-li la càmera?
0: Amb el botó de girar la càmera.
1: O gires el mòbil directament.
0: Gira el mòbil no, que no et veurà. Bueno, mentre ell busca...
2: Ara... Sí, no.
0: No.
2: Posa, em busca a mi, aviam... No em deixa.
1: Això és el Riverside, eh? Això és el Riverside que no t'estima.
0: Fes una
2: cosa. El Riverside no em deixa.
0: No deixa el Riverside o no et deixa...
2: No em deixa Riverside, no em posa la secció.
0: Desconnecta't i torna't a connectar, però amb l'altra càmera. A veure si et deixa.
2: Vale.
0: A veure
2: si et deixa. Doncs ara. Mentrestant,
0: vaig aquí. Saludem en Raïc Martínez, que ens diu bona tarda, avui des del Baix Maestrat.
1: Des del Baix Maestrat.
0: Sí, hombre. Molt bé, senyor.
1: Doncs...
0: Aquí tenim tota la geografia catalana i mundial, perquè també tenim gent... L'altre dia em van escriure des d'Equador, Colòmbia, no sé... Ara sí, Dani. Ara sí. Ah, mira, tota la colla amb el mitjó. Ah, però no és de la feina, això és a casa.
2: No, això és a casa.
0: Ah, pensava que era la feina. Ah, com us cuideu, eh?
2: Sí, és la neboda del xat, el seu marit.
0: Ah, molt bé, salutacions a tots.
2: Allà darrere tenim la barbacoa.
0: Ah, molt bé. Quin dia més maco que us fa, eh?
2: Sí.
0: Bones, saludos. Oh, un dia preciós. Quina temperatura teniu ara, Dani?
2: Em sembla que estarem a 24 graus o 25.
0: Ah, molt bé.
2: I tenim el Rico, que fa molt de xivarri.
0: Ah, vale.
2: I el tenim al Rico al sofà. A més, com que fa molta calor, el Rico, per molt andalús que sigui, doncs és més de Kiruna, del nord de Suècia, que pas del sud d'Espanya.
0: Molt bé. Hòstia, que bé. Ara... Ah, pues... A part de que has pogut fer una panoràmica del nou apartament, no? Està molt xulo, eh? I la terrassa...
2: Aquest és el meu estudi.
0: Sí, sí. La terrassa està xula. Quina sort... I més influïts per lo del canvi climàtic que explicàvem fa una estona. Mira que a veure. Clar, és que ara ho podeu gaudir molt més, vosaltres.
2: Nosaltres abans vivíem en aquest apartament d'aquí.
0: Ah, la terrassa és molt petita.
1: Sí que has anat molt lluny.
0: Sí.
2: Hem fet una mudança.
0: Podies fer llançament de caixes des d'un lloc a l'altre.
2: No? Sí, gairebé. I aquesta és la urbanització. Avui estat fent un dia fantàstic. Un sol, cel superblau, superverd, perquè ha estat plovent moltíssim aquests dies. Però avui, fa un sol espectacular.
0: Molt bé.
1: No
0: és així, eh? Però sembla més ibisenc que suec, tio. Entre les sortides i los... Sí, molt bé. Hòstia, que xulo. Aquí hi ha moltes coses que, clar, els oients pobres no ho poden veure, només els de YouTube, però hi ha moltes coses damunt de la taula que seria interessant saber què són, perquè tenen molt bona pinta.
2: Sí, he begut una miqueta, com dos cerveses, no, dos... com es diu? Cidres.
0: Cidres.
2: Però com que no bec mai, estic una miqueta així content.
0: Se t'ha pujat una mica.
2: Sí, sí, sí.
0: Diuen Ciner, diu, hola Dani, Enrico també està de mig soma.
2: Sí, està de mig soma. De mig soma, no de mig soma.
0: Diu que gaudeixis del dia i del... Deixa el podcasting, gaudeix del dia i dels amics, si vols.
2: O sigui, perfecte, que... una abraçada a tothom, a vosaltres, a tots els oients, i res, ja tornarem la setmana.
0: Cuidat,
2: tornem la setmana vinent.
0: Cuida't molt, petó.
2: Gràcies a vosaltres també. Molt
0: adeu,
2: bé,
0: adeu.
2: Adeu.
1: Que guai.
0: Sí, sí. Això són els nostres podcasts últimament.
1: Que sí, bueno, però que hi hagin els incidents i les coses, sí. Està bé, tu, perquè si no també...
0: De fet, el dia que al final no vam sortir, perquè perquè ell estava veient ET amb un IMAX a Londres, em va dir, no, estava veient ET remasteritzat en un IMAX a Londres.
1: Ostres, vale? Però que, la remasterització que canvien l'escopeta per la llanterna?
0: No, però diu que... Ho va explicar en el programa.
1: Però tu saps allò de la remasterització?
0: No sé el que és de la...
1: Ell va explicar... o sigui, quan es va fer la remasterització d'ET i es va tornar a posar al cine, vale? En la pel·lícula dels anys 80 d'ET, hi ha un moment, si no són spoilers, o sigui, l'ET i l'Eliot s'escapen amb la bicicleta. Vale? Aquí jo recordo petit que el meu germà petit al cine pedalava. Anaven amb les BMX, però eren les bicis que nosaltres portava al càmping.
0: Sí, les BMX.
1: I amb aquelles BMX, amb una cistella davant, amb l'ET allà a sobre, i llavors és un moment que els hi munten un roadblock perquè no passin, i llavors estan tots els policies així, i llavors hi ha un moment que hi ha un plano en què es veu un policia d'esquena, es veuen els nens que venen en bicicleta, i la recortà, una escopeta d'aquella shotgun guai, en plan, i el policia fa xcloc-long, en plan, venint els nens en bicicleta. 1982, fill meu! O sigui, sí, sí. 1982, cap
0: podies
1: problema.
0: Amenaçar amb una retallada a
1: no
0: un nen.
1: No passa res. Ven els nens i el que fa el policia tal. I llavors, quan van fer el remastering, que no sé si va ser cap a l'any 2000 algo, i el van tornar a treure al cine, aquella escopeta la van canviar per una llinterna.
0: Ah, amigo.
1: Doncs no. Això és com aquell programa que vam explicar-ho. En Han Solo va disparar primer. O sigui, si els policies als anys 80, a veure, si la gent als anys 80 pagava les dones i fumava i eren gilipolles, s'ensenya evidència històrica. Punt. Si amenaçaven amb escopetes els nens, es posa. Punt.
0: Sí, això és tan nyonyo.
1: Una cosa és que dius, mira, evidentment, si ho poses, és com dir, a veure, als anys 2000 tenim altres tics socials. Doncs, i en les pel·lícules que estem fent ara, surten. És com si a Mad Men no fumessin els homes i no fossin puteros i no fossin, i no bevessin a la feina, bueno, i no, és que era el que era.
0: És que només cal sentir les declaracions.
1: És com si els romans no anessin amb sandàlies, hòstia.
0: Li va dir l'altre dia al Trump, amb unes declaracions que jo encara continuo flipant, no sé qui era, que li va dir que aquest era un stupid son of a bitch.
1: I es va quedar tan ample.
0: Amb una declaració institucional, saps?
1: Es va quedar tan ample, perquè, o sigui...
0: Clar, home, aleshores ja... Que ja...
1: Bueno, però, escolta una cosa, però perquè nosaltres hem tingut sempre aquesta idea de...
0: Ah, hòstia, això és molt heavy. Sí, ho he llegit, aquesta notícia. Era policia o de l'ICE?
1: Ara... Hòstia.
0: Sí, diuen Ciner que aquesta setmana un poliamericà ha matat un crio d'un o dos anys perquè sospitava que sa mare estava robant bolquers.
1: Perquè és lo normal, quan una persona està robant bolquers, la manera apropiada de respondre és amb armes de foc. És clar. Obrir foc.
0: Sí, sí, és molt lògic tot.
1: Mira, escolta una cosa, a mi ahir vam anar, estàvem amb la meva senyora conduint i de cop i volta ens vam trobar un control d'alcoholèmia. Ens van passar, i van venir els policies i ens van dir bon dia. Ens van dir bon dia, en català. I els van dir bon dia. Diu, tranquils, és un control d'alcoholèmia. Necessitem veure la vostra documentació i us farem bufar. Cap problema, què necessita? El carnet de conduir té. Diu, té vostè també el DNI? Sí, aquí el té. Molt bé. Té la fitxa tècnica del vehicle? Dic, sí. I l'altre company diu, no ens està funcionant la connexió amb la base de dades. I llavors no cal que em donis la fitxa tècnica. Molt bé. Un altre, tingui, senyor, agafa una boquilla, posi-la aquí, bufi. Molt bé. Gràcies. Bon dia. Ara quan surti, vagi a poc, perquè com que porta el cotxe elèctric no el sentim. Una tranquil·litat, una sensació de normalitat, això ho hem de celebrar.
0: Bé, una altra cosa que
1: això ho hem de celebrar.
0: Bé. Diu en Ciner, perdó, per acabar d'aclarir la cosa, diu, la mare i el crio eren negres, of course.
1: Sí.
0: Sí. No, pues, en el cas americà, bueno, en fi.
1: Aquesta setmana s'ha produït... Però fixa-t'hi una cosa, o sigui, aquesta sensació de que et pari la policia i et faci això amb total normalitat és una cosa a celebrar. Vaig estar a Donosti...
0: No sempre passa,
1: però vaig estar a Donosti a Pamplona i vaig anar, i anava per un carrer i vaig donar la volta perquè estaven allà vigilant perquè no sé què, i estaven amb les escopetes. Estaven la policia, estava la policia
0: per
1: i la
0: Menetèrite, motiu...
1: no sé què passava, però estan amb les ametralletes i agafades, així apuntant cap a terra. I saps què? Que me'n vaig a passejar per un altre lloc, que per aquí no passo. També van haver-hi controls policials allà al País Basc i casualment a mi em van deixar passar, em van veure amb cara de
0: català,
1: amb cara de català i
0: cara de
1: aquests,
0: català,
1: aquests són mansos, aquests són mansos, aquests,
0: no,
1: aquests ni un paper terra,
0: no,
1: amb
0: paper
1: qual
0: terra.
1: No hi ha cap problema.
0: I ni un crit més alt que l'altre.
1: Però,
0: no, aquesta setmana s'ha donat, ahir va ser, em sembla, que em va sorprendre, vas veure les imatges, una persona que estava, pues, no estava bé psicològicament, que... no sé, era Tres Torres o a Sarrià, bueno, un barri d'aquests pijillos de Barcelona, anava, era un tio ros i alt, un prim, anava amb un ganivet a la mà amenaçant transeünts i la mateixa policia que s'hi va començar a tensar amb ell, anava tot com despindulat i amenaçant. Clarament aquesta persona no estava bé, no estava sota algun tipus de... no sé, tenia un brot d'algú, un problema, ¿vale? Però bueno, era un senyor molt gran amenaçant a la gent, ¿vale? I al final, clar, fins que no arriba tota la policia, no arriben els Mossos, no arriba la Guàrdia Urbana, no l'encerclen, clar, no et podies aprovar perquè el tio t'estava amenaçant amb un ganivet bastant gran. Al final el van anar com encerclant, perquè clar, passaven cotxes, passaven motos, el tio estava al mig del carrer i al final li van tirar amb un tàser, vale? I el van reduir, vale? Però no van ser si això hagués estat als Estats Units i el tio en lloc de ser ros i alt hagués sigut negre, com diu en Sinner, li haguessin fotut un tret al cap i s'acabó, vale?
1: O com diu la cançó d'en Bruce Springsteen, 49
0: sí,
1: tiros.
0: Sí. Aquí, veient jo les imatges, crec que no sempre passa, repeteixo, però em sembla que la policia va fer un esforç de contenció i un ús de la força raonable. Vale? S'ha de felicitar perquè això no passa sempre, però en aquest cas sí. Vale? En fi, algun policia va tirar trets a l'aire, que jo crec que no calia, si eren trets reals, vale? Perquè un tret a l'aire en principi no li ha donat a ningú, però ja sabem que aquestes coses... Bueno, al final no estem parlant de lo que anàvem a parlar, que tu has suggerit
1: no,
0: un
1: sí,
0: tema...
1: No, sí, a veure, havíem començat... Estàvem amb Cursor i que en Musk ha agafat i ha sortit la IPO de SpaceX.
0: Sí, amb la pasta.
1: Compte, espereu algun dia d'aquests que hi hagi la fusió de SpaceX i Tesla, aquestes dues empreses es fusionaran, o sigui, no... bàsicament, o sigui... Bàsicament ho
0: sí,
1: diuen...
0: En els mercats es comenta això.
1: En la seva newsletter, en Peter Diamandis, que és inversió inicial de SpaceX i de Tesla, de les dues, sí, petit inversor, perquè és amic personal de Elon Musk, ell ho diu, això es fusionarà i d'això, i serà estupendo i fantàstic i meravellós, i ara SpaceX el que té és que té cash, i ha pogut agafar i comprar, i d'alguna manera, a veure, pensa una cosa, o sigui, tens SpaceX, que tens SpaceX, que és X, és a dir, SpaceX té Twitter a dintre. O sigui, la jugada mestra és el Musk que agafa, té Twitter a dintre, té XAI, té tots aquells data centers bestials, tens a Google llogant espai en els data centers de l'Elon, tens a Anthropic llogant espai en els data centers de l'Elon, i tens els senyors de Cursor, que tenien un model propi de programació, que havien entrenat originalment, sembla que amb un DeepSeek, que és el model aquell xinès.
0: Xinès, sí, sí.
1: Llavors, la versió actual, el Composer, sembla que està entrenat sobre de Grok. Sobre del Grok 4, que
0: del
1: és el model del Musk, que no era massa bo. O sigui, era un model que estava com...
0: Home, però despullava la gent perfectament.
1: No,
0: això
1: però
0: sí que ho feia
1: bé. Una cosa, el servei de generació d'imatges que despulla sí. I perquè la gent se la casqui, aquest tipus de coses, que sí que està molt bé, vale? I et pots agafar i baixar models open source, que també t'ho fan, o sigui, això simplement ho fa fàcil. I fins i tot OpenAI ha pensat el mode guarro, perquè per treure 4 duros, això hi és. però la part important del groc és que el van desenvolupar un equip que originalment van anar com a saturar els benchmarks. I llavors van fer un model que no era tan bo de veritat, però en el seu moment van treure la premsa per poder capturar l'atenció, que és el que buscaven. Però, perquè és important que en Musk compri Cursor? Doncs perquè Cursor ha estat fent vibe coding des de 2024. I a finals de 2024 era el model preferit d'internet, amb el qual la quantitat de dades que té Cursor d'interacció, de com els desenvolupadors interactuen amb agents,
0: com refinen, com d'això,
1: com refinen, sí. I de lo que ha funcionat, és a dir, la quantitat de dades que té la gent de Cursor, i la gent de Cursor el que fa és que donen accés als models d'Anthropic o d'OpenAI, el que tu vulguis, vale? Però et donen el seu una mica més barat.
0: Hòstia, parlant
1: i tenen un 2.5 que és molt potent.
0: Parlant de vibe coding, l'altre dia vaig veure... Sí, això ja ho he explicat en el programa. Jo utilitzava un programa propietari per fer anar la meva ràdio, que és un software defined radio, per tant, era una ràdio gestionada per software totalment, i estava una versió per Windows, una versió per Mac, de pagament, a banda.
1: De pagament.
0: I estava desenvolupada... Això perquè la ràdio té una API que permet fer des de fora, permet gestionar-ho tot amb una API, vale? Vull dir, és brutal, per això són software defined radio, vale? Bueno, la gent del món Linux no tenia client per operar aquestes ràdios. I aquest nano, que és un nano que està a Montana, si no recordo malament, no sé si és Nord Dakota o Montana. Bueno, està allà dalt al nord, que fa molt de fred. I deia, clar, jo utilitzo Linux i no tinc un client de Linux per accedir aquí. I l'API de Flex, l'API d'aquesta ràdio, està publicada. Doncs pues vaig a començar a treballar amb el llenguatge de programació este C++ amb un percentatge molt gran. I vaig a començar a treballar, ho vaig a fer open source, ho obro a la comunitat i anem a crear un client Linux per gestionar aquestes ràdios. En 4 dies tenia 40 tios ajudant-lo a crear tot això, vale? que és el que ja deia, que tenien a 2 versions diàries. I a més van fer la portabilitat a Mac i la portabilitat a Windows, tot open source. Vale? I l'altre dia l'entrevistaven i, clar, al final tu descarregues a GitHub. Pues té una declaració, ell li diu la declaració de principis, ho deia així una mica com si fos els principis dels drets humans. Sí, un manifest de com s'ha de programar, com s'ha de gestionar, quines coses premisses has de seguir per poder desenvolupar, per no matxacar el que puguin estar fent uns altres, perquè al final són molts contribuïdors alhora i generant molts releases contínuament. Ara ja estan només...
1: Tomàs, hauríem de fer una pausa, fico una falca o alguna cosa, perquè tinc que anar a treure 2 ocells que s'han enganxat en una sala i em demanen que faci de papa, que és el que agafa i treu ocells del...
0: Mira, vaig explicar mentrestant... No, tu ves tirant, vaig explicar mentrestant això de l'Ether.
1: Explico de l'Ether i et tinc que deixar i ara torno.
0: Vale, perfecte. Bueno, aneu participant, mentre el Marc em deixa aquí sol ante el peligro, socorro. No, us explicava això de l'Ether perquè m'ha sorprès molt. Primer, i això ja ho havíem comentat en altres edicions, s'està movent la càmera del Marc, suposo que l'està buscant, però ha marxat a rescatar uns ocellets, vale? Bueno, a lo que anàvem. Al principi era un caos perquè, clar, tanta gent col·laborant, 2 releases per dia, era un d'això. I em va sobtar el manifest publicat, que no és molt gran, són unes guies que es carreguen a Cloud per poder després que la programació... Que tenen també com has de fer el testing, com has de fer com has d'enfocar la seguretat. El cine ha trencat Riverside perquè ha escrit la paraula C++, anem a acabar-ho de trencar. Diu, C++, com els homes de veritat, amb teclat mecànic i carajillo. Sí, senyor. Esborra el teu missatge, Ciner, perquè acabes de trencar el xat.
1: No, a veure, una cosa. Ciner, siguem seriosos, vale? Els homes de veritat programen amb C. El C++... és una cosa que el Harnes Sustrup va fer per fer pujar el preu de l'hora de programació, de programador. Però els homes, de veritat, els que estan mantenint el kernel de Linux, van amb C.
0: El Quim Tangai ens saluda també des del xat de YouTube. Vale, doncs això estava... No, això anava en el sentit de que el vibe coding no és campi qui pugui. Vull dir que hi ha una manera, no una forma de procedir que està bastant regulada.
1: Primer de tot el que passa és que no està regulat en absolut. Vale? Sí, regulat no. El que hi ha és que estem descobrint com funcionen aquests bitxos. Aquestes coses hem de determinar. I nosaltres tenim una sèrie d'unes eines, vale, que per un costat són els LLMs que hi ha darrere, si poses un Claude, si poses un Gemini, si fots un GLM 5.2, que ara sembla que és meravellós, i a sobre hi fiques el que se'n diu un endemiatge, literalment és un endemiatge, un scaffolding.
0: Un scaffolding, sí, sí.
1: Un scaffolding, que és un endemiatge, que el que fa és moure aquest LLM en un bucle en el que li dones eines per accedir a la teva màquina, al teu repositori, al teu codi, executar compiladors, executar intèrpretes, executar consultes contra coses, mirar navegadors, més els teus prompts, més totes les memòries que tu li dones. Això és el que anomenem un agent. Vale? Llavors, la idea és que quan fèiem originalment vibe coding, el que fèiem és que tu tiraves una cosa. Tiraves una consulta contra un LLM que agafava, mirava quatre coses, feia servir quatre eines i tirava. Ara és totalment diferent. Vale? I és on t'anava a explicar el tema de la setmana. La setmana passada, Anthropic va agafar i va treure un model...
0: El loro Perplexity quan escoltis aquest programa, perquè ara ve...
1: Ara és el tema de la setmana.
0: Fins ara
1: estàvem trepitjant faves.
0: No et despistis, ha de formar part del títol de l'episodi. Va. Ja m'avanço i així em trec feina de sobre.
1: Fem un programa de fàbula. El tema és, com sabeu, la gent d'Anthropic, els seus models, per exemple, OpenAI té el model nano, té el model mini i té el model gran, després amb tot tipus de problemes amb els números que fa servir, i té els seus models còdecs i coses. Però la gent d'Anthropic té el Haiku, vale, que com sabeu és un tipus de poema molt curt japonès. Després tenim el model, tenim el sonet, i el sonet doncs és un poema de quatre estrofes, dues de quatre, dues de tres, i després hi ha el opus, que sí, és una obra més gran, una obra més xula, més d'això. Vale. Doncs han tret, llavors sembla ser que tenen un model que és tan bo que no el poden deixar ningú, que és amb el que han fet tot un acord amb una sèrie d'empreses que es diu Mythos, perquè es veu que és molt bo per trobar errors.
0: Que està prohibit.
1: No, exacte. Allò, però el Mythos el van treure per... Era una cosa que estava treballant només amb empreses grans per poder detectar errors en el codi, vale? I arreglar-los, i llavors van treure una versió una mica més reduïda i controlada amb una sèrie, diguéssim, com de guies, els guardrails, vale? Perquè no fessin coses, com per exemple, si li pregunta, que es deia Fable. Fàbula.
0: Però Fable... això ha arribat a estar disponible al gran públic?
1: Ha estat disponible durant 3 dies idíl·lics meravellosos, fantàstics. Mm. Sí, vale? Sí. Va sortir, llavors, per exemple, així és que va sortir, jo vaig dir, molt bé, m'agafo el projecte aquest que estem fent, un projecte que té centenars de milers de línies de codi, en repositori monstruós i d'això, i li vaig dir, a veure, xato, mira, tio, per llavors jo ja tinc un agent que es diu Dick, per al Philip, com que el projecte es diu LAMP, doncs l'agent es diu Dick, per Philip K. Dick, per allò de sumir els androides amb ovelles mecàniques.
0: Amb ovelles mecàniques.
1: Ovelles mecàniques, i en Dick és expert.
0: Ovelles mecàniques o ovelles elèctriques?
1: No ho recordo exactament, però bàsicament... La idea és que...
0: Bueno, Blade Runner, no? És d'aquí...
1: Blade Runner està a partir d'aquest compte.
0: Sí, sí.
1: Llavors, en Dick... El que té és té tota la informació, sap on està el repositori, té un arxiu d'arquitectura, té investigat i el té paït. Però jo us ho dic en el DIP, en el team, el que li diuen en DIP és mira't el projecte, però ara t'agafes, et mires tot el codi i em detectes tots els possibles bugs que tu puguis trobar. També vaig tindre que refinar-ho diverses vegades perquè si no em sortia i em deia això és de ciberseguretat i et donaré el model antic. I no li vaig dir, no, fes una revisió de codi. No em busquis seguretat.
0: Per ser, ens diu en Raïc, diu, és ovelles electròniques.
1: Electròniques.
0: És correcte.
1: Ovelles electròniques. Doncs
0: Gràcies,
1: Li diguen el trasto aquest i a més el vaig executar com els homes de veritat. Com ho executen els homes de veritat? Doncs tu llences el Claude i li dius Claude, menys, menys, dangerously skip permissions. És a dir, no em demanis permís. Tu tira. O sigui, això sí que és més 15 no sé de qui... machote.
0: Sí, però hi ha algú en el grup de, en el grup d'intel·ligència artificial de Mossega la Poma a Telegram, que ja és a la gent que no... No us espanteu els de YouTube, que estic enviat tota l'estona a test, perquè necessito que la finestra, a l'entrepà on surt la llegenda C++ que ha escrit en Sinner, pugi, desaparegui, perquè em malmet tota la pantalla i no puc seguir, no puc fer res. Que necessito que això surti d'aquí.
1: Estàs amb toc, eh?
0: Estic amb toc. Sí, no
1: bueno,
0: puc,
1: doncs,
0: no puc.
1: Tu penses... Saps la pel·lícula Tiburon?
0: Sí,
1: la pel·lícula Shark, que estan allà... Estan
0: per aquests, cert, veus? Perdona.
1: Jo aquí tinc aquesta cicatriu i aquest no sé què. Diu, jo tiro el clot a lo bèstia. Amb dangerously skip permissions, no? Doncs, les instruccions eren busca'm tots els possibles bugs, me'ls ordenes per severitat, m'expliques el que és, i un cop hagis acabat, te'n vas al repositori de GitHub i en dius els que ja teníem identificats.
0: Ah,
1: i, llavors, uh-huh. El tio agafa... Oh! Em fot un report, em diu que tenia identificats tots els que teníem nosaltres identificats i me n'identifica com un 50% més, me'ls classifica per severitat, i un cop li dic per severitat, dic els que són de severitat fins a aquest nivell me'ls fas tots. El tio es fot a rascar. Comença, llavors, el primer que fa el tio és es crea casos de prova on el bug surt. És a dir, primer agafa i genera tests amb Playwright, amb Command Line Interface, generant jocs de dades perquè el bug salti. Quan, jo el vaig llegint i el vaig fer. I llavors diu, ara tinc el bug controlat i veig que salta. Ara vaig a dissenyar la resposta, la manera de solucionar-ho. Anem a fer això. Pum, pum, pum, pum. Arregla el bug. I llavors em pregunta, vols mirar-t'ho? Dic, no, això ho està fotent el meu company al País Basc. L'envies amb ell.
0: Sí,
1: i me'n vaig a... el deixo treballant i me'n vaig a dinar. I quan estic dinant rebo un telegram i el meu company, en Juan, ara em diu hòstia, aquest bug que tenim des de Setmana Santa que jo no me'l volia ni mirar, que em fotia una
0: poca... L'ha resol!
1: Diu, com és que me l'envies? Diu, te l'has mirat? Dic, no, li tenen el clor que te l'envies directament a tu. Però, o sigui, una qualitat de capacitat de resoldre i de temes subtils, és a dir, molt bo, algo que dius, hòstia, és a dir, és com de no ChatGPT a ChatGPT, o una mica com quan tenim el ChatGPT normal i alguns que pagàvem que tenia el GPT-4 que deies, hola, tio, no vull fer servir el vell perquè és massa patata, i de cop i volta et lleves el dissabte, obro Reddit i em començo a trobar memes de que han tancat el Fabio. Dic, no pot ser. I sí, resulta que...
0: El Fabio i el Mythos.
1: El Mythos sempre ha sigut una cosa secreta, ha sigut una cosa no oberta a públic, oberta d'això, però el fotut és que el govern americà ha agafat per l'article 29 ha agafat i ha dit que un producte...
0: Això és una ordre, perquè no hi ha una llei...
1: Sí, és una ordre executiva.
0: No hi ha una llei que...
1: No. Sí, això és un senyor a la Casa Blanca que ha agafat, ha escrit un memo i l'ha enviat per fax als senyors d'Antròpic. I s'ha quedat ample. I no hi ha jurisprudència, i a partir d'aquí tu ara et pots anar al jutge a demanar el que tu vulguis. Però
0: d'entrada t'han xapat. Però això econòmicament pot fer molt de mal amb un... Buf, una passada.
1: Empresa que, a més, està preparant el seu IPO... És una empresa que ha presentat els papers per sortir a borsa any.
0: Sí.
1: I aquest era el producte estrella que el traiem per dir, hòstia, és que amb això ens destrossen el mercat.
0: Van enviar un agent a la Casa Blanca per dir...
1: No sabem encara com està la cosa i com ha de sortir. Però el que és primer de tot, el govern americà de cop i volta, primer que perquè tenen un pic amb Antròpic, perquè Antròpic és clar, escolta, això no volem que ho feu sorri per la guerra d'Iran, i no d'això. El que passa que també aquests d'Antròpic sempre han dit que aquest projecte és tan perillós, i al final ho ha posat tanco, no? Però el fet que de cop i... Però això ha de despertar. Ha de despertar una miqueta la gent que està en posició de prendre decisions. És a dir, si tu estàs en una empresa, si tu estàs en una organització pública europea. No pots basar la teva estratègia digital en tecnologies cloud d'IA o no IA que no siguin basades a Europa.
0: Això
1: en propietat
0: d'empreses europees. Que vam parlar la setmana passada. Que per cert, tinc una fe de rates perquè vaig explicar una cosa la setmana passada i ho vaig explicar fatal. ¿Vale? No tornaré a repetir tot el context, només que les dades que deixem en el cloud, ¿vale? Tot i que hi ha el Cloud Act americà, que és el que explicava el d'això, i que poden abstreure informació, si tu gestiones la teva pròpia informació, tu ets responsable de xifrar la informació i encriptar-la. I és igual que es repliqui o no repliqui en data centers d'Estats Units, de Filadèlfia o del Congo, si tu tens control i has xifrat correctament les dades, ningú té accés. ¿Vale?
1: Clar, però si tu estàs agafant i fent servir les solucions de SAP i tu estàs agafant i fent servir les solucions de Salesforce
0: exacte.
1: I la de PeopleSoft el i
0: la
1: de no sé què,
0: si estàs fent
1: software as a service...
0: El problema no és la teva dada gestionada per tu, sinó que tu subscrius serveis que en principi tu confies que aquests serveis tractin correctament la informació... amb independència d'on estiguin i no
1: això és
0: no
1: com
0: passa.
1: Aquells que es tiren de dalt d'un fanal Sant Fermines perquè els seus amics borratxos els agafin.
0: De fet, és Mistral ara qui està fent més
1: ara està fent molt de push, estan fent una miqueta de hype dient que tenen un model que es diu l'Eixaton, el gat gordo, i que en teoria diuen que és un gat que en els benchmarks ha tret millors resultats fins i tot que Fable, però s'ha de veure, no l'hem vist. El que hi ha en Fable és que jo com a usuari el vaig provar i vaig dir hòstia, i porto cada dia treballant amb aquestes coses des del 20 de novembre de 2022.
0: Sí, que es va cridar l'atenció, va generar una sorpresa. Hòstia,
1: perquè tothom sent, surt un model, bueno, sí, però tal, aquest, igual li demanes... No, aquest és dir, collons, això és... Dona una sensació...
0: Mistral ha arribat a un acord amb el govern francès.
1: Bueno, és normal...
0: que establiran data centers per IA alimentats amb energia atòmica i a més han arribat...
1: Amb el que tu vulguis.
0: Estan arribant un acord amb el govern alemany per tirar del cloud que té SAP, jo diria que té a Mannheim, entre Waldorf i Mannheim, per fer servir la seva infraestructura cloud per temes també d'IA. Vull dir, sí, el que passa que Europa s'ha repenjat molt. Ara tots
1: són
0: presses.
1: És fàcil. Tu agafes i has de digitalitzar i dius, no, escolta, jo agafaré Google com a estratègia digitalitzadora de
0: Marc,
1: la meva empresa.
0: Però, Marc, aquest exemple la setmana passada.
1: Drive, ara tinc Gemini. I ara tinc el notebook LM i fotis d'això.
0: Això explicàvem la setmana passada, però no de... O sigui, de les universitats.
1: No, és un jo estic a sobre. És un jo estic a sobre. I
0: vosaltres feu servir Google. Dir que...
1: Fem servir... No, però ara la guerra quina és? La guerra que tenim quina és? Que la gent està dient, per què no fem servir el Gemini que ve gratis amb el Google? Primera, perquè el Gemini que ve amb el Google de l'UPC és el Gemini de Garrafón. I és més dolent que pagar-li a mon pare. ¿Vale? El Gemini de Garrafón és dolent. És dolent. Quan saps de què va la cosa, és dolent. Però... exposar, és a dir, si tu vols agafar i dir, d'entrada, el contracte de GDPR, el contracte que hi ha de cloud que et dona Google com a sistemes de SaaS que donen a la universitat, no cobreix les clàusules de privacitat de GDPR en el moment que tu fiques Gemini pel mig.
0: No, i que...
1: No te'l fica!
0: Continua perdent-se la necessitat de ser independent de la tecnologia americana en la majoria d'escenaris possibles.
1: Però fixa-t'hi que és més catxondo la cosa. És a dir, si tu agafes i tens el contracte de GDPR, escolta, el correu electrònic no ens el mirarem i estarà a Europa perquè és superguai, superfitxifurri, superguai. Tope. El Google Drive, sí, tranquil. Això és contracte Europa, GDPR, compliance i no sé quantos. Però... contínuament en la interfície d'usuari et diuen, enxitxa el Gemini, sumarization per Gemini i enximen això, i llavors et mires el d'allò i no et garantitzen que el Gemini estigui corrent un data center europeu. Ta-tan! Ja te l'hem fotut. I no. El més divertit és a veure una cosa. A veure, en aquest món hi ha gent que diu la veritat, hi ha gent que amaga la veritat, hi ha mentiders, i hi ha gent que té una cara més dura que la marca els va parir. Llavors, en el moment en què tu et diuen que Google ha estat condemnat per esborrar les dades de navegació privada del Chrome, que els hagin de condemnar perquè les borrin. A veure, però els termes de servei, el contracte...
0: No diuen una cosa, clar, és que no...
1: És claríssim, o sigui, és dir, fills de la mare que us va parir.
0: Bueno, no, però el, que sàpigues que el comú dels mortals té compte Gmail i utilitza
1: sigui,
0: Chrome.
1: A veure, que el Don't Be Evil és que no és que el van eliminar, és que el van agafar, el van imprimir i s'hi van aixugar el cul.
0: Yes. Per cert, deixa'm agrair una cosa als oients.
1: Un moment,
0: deixa'm agrair una cosa als oients que té relació amb el que vam dir la setmana passada.
1: Que ens aguantin cada setmana.
0: Això també. No, jo vaig parlar que jo vaig tenir coneixement directe d'algunes distros de Linux creades per diferents comunitats autònomes espanyoles. Entre
1: la
0: elles,
1: Linux, la Guardinex...
0: Exacte, d'Extremadura i d'altres llocs. I els oients em van estar, tota la setmana m'han estat enviant noms de distros
1: la
0: que
1: Càtics.
0: Es van desenvolupar en altres llocs. Al País Valencià, a Euskadi, a diferents llocs. Vull dir que... però aquesta sensibilitat s'ha quedat molt abandonada, Marc, que és el que jo, a mi em sap molt de greu, perquè ara la recuperen a correcuita per voler tenir marca
1: va
0: a Europa.
1: Va ser terrible, Tomàs.
0: Sí.
1: Va ser terrible. Aquí a Catalunya, l'any 2005, teníem una oficina del programari lliure. I al contrari d'altres oficines, com les oficines de l'estalvi de l'aigua, que quan es fot a ploure que no d'allò no la tanquen, ¿vale? Perquè ells ja no saben què fer, perquè com que sobra aigua es dediquen a tocar els collons.
0: Mira, és una vergonya. És una vergonya.
1: La de programari lliure va ser eliminada, obliterada i oblidada. I estaven per tot arreu, i amb els pingüinos i d'això. Va arribar el programa Avanza del senyor Zapatero, aquell de les joies a dintre del caixa forta i els milions a dintre de l'aquaplast dels parets.
0: Que acaba de dir que ell no sabia nada.
1: No sabia que sota l'aquaplast tenia milions d'euros. Vale? Doncs el senyor Zapatero, que va agafar i va fotre va fer el seu plan Avança, i el plan Avança, entre altres coses, implicava posar ordinadors a totes les escoles perquè tots els nens tinguessin un ordinador econòmic. Vale? Seguint la idea del Negroponte del One Laptop per Child. Però, amigo... en el moment en què cada nen té que tindre una d'allò, automàticament van vindre en Larry Page, el Sergey Brin, l'Eric Smith, en Bill Gates, l'Elton John i tothom va venir i es van fer fotos amb tothom.
0: I les seves tietes, sí, sí.
1: I les seves tietes. I si fa falta ens els emportem a l'illa d'Epstein. I el que faci falta. I de cop i volta tot el programari lliure ens el vam oblidar de tot. Els llibres de pagament, els continguts digitals, en comptes d'agafar i anem a federar i crear continguts digitals educatius oberts que els haguessin pagat una vegada i haguessin sigut continguts educatius, el Ministeri d'Educació té uns repositoris de continguts educatius oberts i els té, recursos educatius oberts, hi ha uns repositoris bestials mantinguts per l'INTEF que no fot servir ni el Tato. Tenen més uploads que downloads, perquè no se fa zero publicitat, zero formació professional que això existeix. Estan en allà, morts de puto fàstic.
0: Però que el pla explicat va donar molt rèdit.
1: I de cop i volta, i aquí te ponemos los portátiles, i aquí les impressores 3D, i aquí unes cajites fantàstiques con coses d'estem, i tothom a fotre pasta, i tothom a sucar, les famílies a pagar i el pressupost públic a pagar. A pagar què? Serveis multinacionals. En comptes de fer una inversió, i teníem les distribucions, i teníem les allotjances de programa.
0: No, havia,
1: però va arribar
0: havia,
1: el diner.
0: Hi havia la sensibilitat. Sí, sí.
1: Podeu buscar-ho per internet. Estan les notícies, estan les fotos d'en Bill Gates, estan les fotos de l'Eric Smith. Reunir-se amb els consellers d'educació de totes les comunitats autònomes. Tots infladíssims d'ego. Vale? I després, de cop i volta, es va acabar l'estratègia de programari lliure. Moodle és l'única cosa que es va poder salvar. I per la pandèmia gairebé ens la carreguem.
0: I en tiré encara
1: més. I ara,
0: més.
1: Això sí, jo em vaig anar, vaig estar aquest cap de setmana, dic el dimarts, jo estava a Pamplona, amb un esdeveniment organitzat per el govern de Navarra, vale? Per temes educatius. Estan obsessionats, a nivell polític, País Basc, Navarra, obsessionats, sobirania tecnològica. Sobirania tecnològica. Obsessionats. qualsevol cosa que diuen, no, és que aquí tenemos micro... Fuera, no queremos Microsoft, no queremos Google, no tenim dos. Estan comprant servidors de GPUs com uns bojos i es volen autoprovisionar de tot. Perquè ho tenen clar.
0: I a més,
1: però és
0: aquests,
1: que hem perdut,
0: aquests...
1: però és que això fa 20 anys ho teníem tot.
0: Clar, per
1: ho
0: això,
1: teníem.
0: Que això, això és el que denunciava jo la setmana passada.
1: Però venen, que, agafen que això... els polítics, els hi conviden a quatre botifarrades, es foten quatre fotos amb ells i després donen mantega perquè les coses patinin, ja ens entenem, i de cop i volta tota l'estratègia de programari lliure i l'estratègia de sobirania digital que teníem a Europa se'n va a tomar pel cul. I no és només això. Jo ho tinc publicat en articles revisats per parts. En el moment en el que una entitat com una universitat comença a agafar i utilitzar tecnologies cloud de software as a service, de cop i volta el que tu perds és que el teu personal, en comptes d'aprendre a desenvolupar les eines, aprèn a mantenir les eines cloud de software as a service del teu d'allò. I els teus usuaris, en comptes de demanar innovacions i millores, el que fan és obrir tiquets i regar i resar. I després, per la tarda, te'n vas a passejar per el cementiri de Google, que els cipressos són molt alts i donen molta ombra en aquesta època del midsommar.
0: En Raïc diu, així és. Sí, es va abandonar.
1: Doneu gràcies als vostres polítics. Doneu gràcies als vostres polítics. Vale? Tot el Plan Avanza, el que va ser una venda terrible de tot el programa de programari lliure que teníem. Ja estava ben fet. Hi havia una oficina de programari lliure aquí a Catalunya que estava superbé, amb gent potentíssima i supermotivats. Se'ls van carregar. Els van enviar pap, tots desfets, tots separadets, i els pingüinos els van guardar en un magatzem.
0: Amb una altra ordre de coses...
1: Els van cremar amb el dimoni de Badalona.
0: Amb una altra ordre de coses també continua passant ara, on es fa política de l'anunci i després... És una carcassa buida. Per exemple, arrel de la Dana de València, veient com va ser la gestió pública, de la resposta pública de la Dana, que va ser horrorós, i que amb independència del que va sortir després, tots els polítics de la resta de l'Estat veien clarament que allò va ser gestionat de puta pena i que no hi havia res previst i que era una desgràcia tot, ¿vale? Com es va fer, van saltar totes les alertes i van començar a fer el que fan els governs d'ara. Plans, anem a presentar plans,
1: que
0: l'executen una merda.
1: No vols salten les alarmes en
0: els
1: mòbils?
0: Sí, sí, exacte. Fan això, posen a les ales, però de fet, a darrere és tota una carcassa buida de merda, i ho puc explicar personalment. El govern de la Generalitat, aquest govern que alguns diuen que fan moltes coses, però l'únic que fan és propaganda, ¿vale?, ens va citar Presidència com a radioaficionats que formaven part d'una banda de protecció civil per... a crear i assajar un sistema de creació de xarxa amb resposta ràpida en el cas de que hi hagués una catàstrofe, ja fos local o fos més extensa, ¿vale? Presentació política, el polític de torn, el secretari de torn, i la seva mama, la seva iaia, la seva tieta...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. En les darreres hores s'ha localitzat a 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny. L'últim balanç eleva 3.150 els ferits per aquest doble sisme. I les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Ho diu un estudi del RAC que comenta que aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació, la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram en un índex més alt de la demarcació.
5: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 allà a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament. I ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.

peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo del lloguer jove estatal. I el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga masculina, va superar el play-off d'ascens contra el Manlleu imposant-se 6-4 en la tornada i havent guanyat l'anada per 2-3.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
2: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny en el conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia l'auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat i el nivell de seguretat estratègic i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025 s'ha millorat també amb la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. A Badalona, el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. Per cert que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. Interior autoritza l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada de bany, tot just fa 15 dies, han mort 9 banyistes. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables de la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat dones que prèviament havien estat en situació d'explotació. Se'n van detectar fins a 53 i se n'han alliberat 6. Es tracta d'una xarxa de prostitució low cost amb unes condicions infrahumanes. Escoltem Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans dels Mossos.
3: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
1: El Tribunal d'Instància de Mataró ha abordat l'internament, ha acordat, volem dir, perdó, l'internament en centre psiquiàtric per al detingut per un delicte d'incendi forestal a la localitat de Tiana divendres. El jutge va acordar-ne l'internament involuntari del detingut perquè se li faci un tractament mèdic i quan els metges considerin que es troba en condicions se'l detingui i passi a disposició judicial. Parlem de cultura. Una de les propostes del grec d'Àlex Rigola és que transforma la sala del Hard Rock Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Jordi Fortià.
3: Entre les que continuen hi ha els escomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. El gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
4: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de la Guaira.
3: Creix paral·lelament el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez. En parla la periodista veneçolana Rosalía Hernández.
5: La presència del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, de la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
2: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
6: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
7: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
2: I en esports, Joel Gomis, aquesta setmana comença el Tour de França a Catalunya i alguns equips ja han confirmat els seus corredors.
8: Durant aquest dilluns, diversos conjunts com l'UAE, el Lidl Trek o el Groupama han confirmat els ciclistes que competiran en aquesta prova. El gran nom que destaca i que també és el favorit per guanyar el Tour és el de l'eslovè Tadej Pogačar.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: El govern espanyol allarga... obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mir Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Molta calor, molta xafogor, però també una bona colla de tempestes al centre i al nord del país. Hem arribat a passar dels 50 litres per metre quadrat. En algunes viles de la vall de Camprodon, també de la Cerdanya, o registres de 15 litres per metre quadrat a la Selva, al sud del Gironès, també al Ripollès, en el cas de l'Anoia, al voltant de Montserrat, ruixats molt locals, però que són intensos. Encara algun és destacable, cavall del Ripollès i de la Garrotxa, i a la resta del nord del país

0: s'afegeix als dos mortals que hi ha hagut avui i, per tant, ja comencem demanant, sobretot, molta, molta cautela. En aquest moment tenim encara allà la TV-Baixa 21-26 a Calafell per un accident on hi han implicats diversos vehicles. També problemes per un altre accident a Tarragona, en aquest cas a la N240 Valls, pas alternatiu. I, a banda, també hi ha altres incidències, com és el cas de l'AP7, on, per exemple, a Montmeló ja s'han pogut retirar els vehicles en sentit Tarragona, però encara hi ha 4 quilòmetres de latitud, aquí han topat 4 vehicles. A Barberà hi ha 1,5 km, també en sentit sud. Les rondes van molt carregades, totes dues, i els accessos nord hi ha forces incidències. De fet, hi ha aturades a la C-17 a Mollet, C-58 i C-33, tant en el recorregut d'entrada com de sortida, i el seu paral·lel, la C-33, en aquest cas, en sentit sud. Per tant, tarda molt complexa, molts accidents mortals, sisplau, mantingueu les distàncies de seguretat i, sobretot, conduïu amb molta, molta cautela.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Entre les que continuen hi ha els escomptes, els carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%.
2: Un executiu que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge, Jordi Casino.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se va vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
2: Malgrat la pròrroga de la bonificació, el preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa perquè està pendent de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes a Catalunya, Carlos Folqui.
7: Las ayudas que ya se aprobaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación.
3: Folqui ha fet èmfasi que tot i la baixada de preus continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
2: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el baix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
2: L'economia de la demarcació de Lleida, també en plan econòmica, va créixer un 3,4% el 2025 per sobre del conjunt de Catalunya. Les exportacions s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
8: El creixement es deu a la demanda interna i l'augment de l'ocupació, segons es desprèn de la Memòria Econòmica de Lleida 2025, presentada aquest dilluns. La seva directora, Carme Poveda, ha destacat que l'augment de l'ocupació s'ha donat arreu del territori i també s'ha diversificat en els diferents sectors, sobretot serveis, indústria i construcció. Poveda també ha afegit que els primers indicadors d'aquest 2026 fan preveure que el lideratge de Lleida es mantingui, tot i que amb un ritme més baix.
9: Els primers 6 mesos l'economia està aguantant molt bé, tot el context internacional.

0: internacional. És possible que l'economia creixi una mica menys que l'any passat, en línia amb el que està passant al conjunt de Catalunya i al conjunt d'Espanya, però tot i així xifres positives. Ho veiem en les dades d'ocupació, que estan creixent i més que el conjunt de Catalunya, i també en dades com, per exemple, l'indicador de clima empresarial, que és una enquesta que fem les cambres a les empreses, que ens donen encara un alentiment, però encara xifres positives.
1: Pel que fa a exportacions, el 2025 s'han mantingut, però han perdut valor per la baixada del preu de l'oli.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En la plana internacional, el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país ha viscut avui una nova rèplica, la més gran fins ara, de 4,6 graus, a la costa de La Guaira, un dels llocs més devastats pels primers terratrèmols.
4: En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. El país afronta unes hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: Paral·lelament, però, a les tasques de rescat, creix el malestar entre la població per la lentitud de la resposta institucional del govern de Delcy Rodríguez.
4: La periodista veneçolana Rosalía Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
5: La presència de l'Estat ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado para poder aplicar algún tipo de contención. No existe. Lo que han hecho es bloquearon el acceso a la Guaira.
4: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble seísme.
3: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de Mataró. La concentració ha tingut lloc davant l'Ajuntament, que oferirà suport econòmic pel desastre. Mataró Ràdio, Laura Cera.
6: Ho farà a través del Fons Català de Cooperació. La Junta de Portaveus aprovarà demà dimarts una declaració institucional per fer-ho possible. Marta Moya és la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Mataró.
7: El que hem de fer les institucions públiques és donar una resposta, donar escalf i enviar tota l'ajuda possible des de la nostra posició. I segurament des de l'Ajuntament enviarem alguna part de la part que tenim reservada per emergències per al projecte que té ja el Fons Català de Cooperació.
6: Moya explica que diversos veïns d'origen veneçolà s'han posat en contacte amb ells. A Mataró n'hi ha prop de 600. A minut de silenci s'hi han sumat treballadors municipals i membres del consistori que han pres part d'aquesta mostra de suport i respecte cap a les víctimes i de solidaritat amb Veneçuela.
3: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana, ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur des que va començar la temporada fa 15 dies. S'han mort ja 9 banyistes. Carina Vallvé.
8: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platja i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: Per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
8: La corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat al departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
3: Doncs parlant de salvaments, un mosso fora de servei ha salvat la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala.
4: Segons informa la policia en un comunicat, l'acció heroica va passar dilluns passat a la tarda. La gent va treure de l'aigua i va reanimar la dona després de veure-la surant de boca terrosa. La dona s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
3: En canvi, ha mort a l'hospital una jove de 18 anys després de rebre l'impacte d'una roca en un gorg de Sadernes.
4: Ha mort aquest dissabte a l'Hospital Josep Trueta de Girona després de resultar ferida molt greu per la caiguda d'una roca en un gorg de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. L'accident va tenir lloc cap a les 3:45 de la tarda al Gorg Blau, al terme de Montagut i Oix. La jove va patir una aturada cardiorrespiratòria i va ser evacuada en helicòpter fins a l'hospital. La noia, però, no va poder superar les ferides i va morir al centre hospitalari aquella tarda.
3: I pel que fa a la lluita contra els incendis, aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
4: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
3: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
10: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
11: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
12: Si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
10: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bona tarda.
13: Bona tarda. Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
14: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
13: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució.
3: I a Palamós, els Mossos investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanentment. Segons s'han explicat fonts policials, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
15: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies, que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
3: I encara en plana policial, Salut revisa l'atenció al nadó de Sabadell mort per maltractament.
4: El menor havia estat visitat dues vegades al mateix CAP, en aparença per revisions rutinàries, després d'haver rebut atenció sanitària a l'Aragó durant el primer mes de vida. En aquestes visites, segons les primeres dades, no es van detectar indicis d'alerta.
3: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
16: Els pares, que actualment es troben en presó provisional, van trucar a emergències perquè el nadó es trobava amb una aturada cardiorrespiratòria. El SEM va poder remuntar-lo i el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell. En aquest centre hospitalari és on es van practicar proves al nadó, que va acabar morint la matinada de divendres a causa d'un possible maltractament. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, ha assegurat que des del departament s'han posat en marxa els elements necessaris per poder esclarir quina atenció s'ha donat a la criatura en les visites prèvies i poder conèixer el context que van acabar provocant la seva mort.
17: Tot just hem iniciat la investigació i, per tant, disposem de poca informació. Hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també als professionals que el van atendre i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
16: Pareja ha lamentat la mort de l'infant i ha qualificat el cas de molt desafortunat. Així mateix, ja ha assegurat que el departament buscarà oportunitats de millora i elements que puguin ajudar a que no es torni a produir un cas com aquest.
3: En cultura, avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Festival Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural L'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
4: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, l'òpera contemporània Bovary, de Carme Porticelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
18: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Doncs en una de les propostes del Grec, Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro.
19: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
20: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
19: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
21: Bona tarda, Lali. Aquesta setmana arranca el Tour de França a Catalunya. Dissabte, Barcelona donarà el tret de sortida a una de les competicions més importants del món. La capital catalana acollirà la primera de les tres etapes que tindran Catalunya com a protagonista. Diumenge, Tarragona serà la seu de la sortida de la segona etapa i dilluns vinent, Granollers donarà el tret de sortida a la tercera. Durant aquest dilluns, els equips han començat a confirmar les plantilles i, tot i que era un secret de domini públic, avui s'ha confirmat que l'esloveta Dej Pogacar, el gran favorit per guanyar el Tour, formarà part de la prova francesa. En futbol, els clubs de la Lliga F han aprovat l'acord comercial d'inversió del grup Gasol 16 Ventures, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. En total són 55 milions d'euros per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. A la segona divisió masculina, el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, Lucas Viale, ha parlat de com afrontarà el club la nova temporada a la categoria de plata. L'escoltem.
0: Afrontamos la categoría con la máxima ilusión, manteniendo nuestra esencia de lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, lo que nos ha hecho especiales, y ahora no es momento de cambiar nada ni de girar nada, sino es de maximizar todo aquello que hemos hecho para lo que nos ha hecho llegar aquí.
21: En bàsquet, dilluns de moviments pel Kids Anas Manresa. Primer, el club vegenc ha anunciat el fitxatge de l'alera del Tizona de Burgos, Rodrigo Seoane, per a les pròximes dues temporades. El jugador, però, jugarà el curs vinent cedit a la primera FEB, categoria d'on prové. I a la tarda, el mateix Manresa ha confirmat que Marcis Steinbergs ha fet ús de la seva clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i de convertir-se en l'estranger amb més partits de l'entitat. El jugador ha fitxat per l'UCAM Múrcia. Per la seva banda, Caral Casas, que va ser anunciada ara fa uns dies com a nova jugadora de l'Espart Girona, ja ha fet les primeres declaracions com a integrant del club català. Ha deixat clar que tornar a casa és important per ella.
1: És la meva tornada a casa després de 20 anys fora i la veritat és que molt feliç, la veritat és que em sento superfeliç. Sempre pensava que tornaria a Girona i bueno, ho he aconseguit després d'uns anys, per ser exactes 20, i la veritat és que ja et dic, molt, molt feliç i amb moltes ganes de començar.
21: I en hoquei sobre patins, el Barça ha recuperat el cedit Nico Ojeda, qui formarà part de la plantilla blaugrana fins al 2029.
22: Contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos.
21: I dos apunts més en hoquei sobre patins, l'Ali, perquè el Voltregà ha fitxat Joel Roma per a les pròximes dues temporades, jugador que prové de l'Igualada, i el Xum Massanet ha anunciat l'arribada de Lluc Sitjà, que fitxa procedent del Manlleu.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en Xarxa, edició vespre.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
26: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
24: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
28: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
27: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
28: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
29: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
28: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
28: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Sabies que...
8: El meló és conegut per ser un gran analgèsic natural per a l'ansietat. Degut al seu alt contingut en potassi, aquesta fruita pot ajudar a normalitzar els batecs del cor, així com estimular el cos per a que ingressi més oxigen al cervell. Mentre menges meló, el teu cos es relaxa i l'ansietat desapareix.
9: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'E59 d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Ries del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Moianès acull una prova pilot per evitar incendis durant la sega. Coneixem una de les 34 unitats mòbils del Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona. Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu entren en la fase més visible amb la tala de les moreres.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que el Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: La meitat dels focs que es registren a Catalunya durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar les ADFs, els bombers i els agents rurals. N'han parlat avui a Rajadell, a la presentació, el diputat d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega.
3: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona.
2: Una nova iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADF i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de la ADF Quercus, en destacava la importància que tindrà per controlar incendis, sobretot en una comarca on la massa forestal és del 80% del territori.
4: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som més ràpids que estem al territori. Però si nosaltres estem a les nostres bases, per exemple, aquí, al Rajadell, i anar a buscar el vehicle i estarem 10 minuts, si tens l'aigua amb un kit igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, i ara portem un altre tipus de llança i portem un altre tipus d'extintors molt diferents que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
2: De moment, aquesta prova pilot s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actua en els primers minuts d'un foc es pot controlar millor i evitar que es propagui. I si tot va bé, es demostra aquesta eficiència al sistema. Esperen fer-lo extensiu a la resta de la demarcació de Barcelona.
0: El 90% dels incendis forestals que es viuen a Catalunya durant l'estiu tenen origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
5: Aleshores, cada comarca té 4 unitats, exceptuant Vallès Occidental, que en té 5, I aquestes persones es mouen per el territori. No es mouen per tot el territori perquè es va veure que és més eficient distribuir i buscar rutes allà on poden trobar la gent. Per què? Perquè està demostrat que el 90% dels incendis es produeixen per l'home, ja sigui directa o indirectament. Per tant, el que es fan és es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
0: Al nostre territori hem pogut conèixer la parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobant a la via.
5: Aleshores, els agents cívics es mouen per aquestes zones, ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Es dirigeixen a la població i els expliquen pues, que de la mateixa manera que quan van a bosc o surten de casa miren quin temps farà, pues, que comencen a mirar també el risc d'incendi forestal que hi ha, que això es fa a través dels mapes de perill d'incendi que presenta cada dia, publica cada dia a Generalitat de Catalunya, que t'indica el risc d'incendis que hi ha a cada municipi. Perquè serveixi també a tu per dir si hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. Primer t'informen d'això, que miris això, i després te van informant d'activitats que et pots fer, si vols encendre una barbacoa, en quines condicions i quines són les barbacoes que compleixen. Si, per exemple, troben amb una persona que està segant, també informar-li de si té tot l'equipament que ha de tindre per normativa per anar amb la segadora, o si veuen... també tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
0: Informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal. Els dos agents cívics continuaran vigilant el nostre entorn durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc. La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança. Després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres, aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les moreres, i és que el projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA d'Anna Coelho Paisatge i Arquitectura preveu la substitució de les moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del cafè de baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que els generava neguit per saber com podia afectar aquestes obres en el seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit del carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Escoltem nou fragment.
6: Sí, la plaça està pobra. Ei, però nosaltres som aquí.
7: Però estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
6: Ei, que estem oberts, eh?
8: Estem oberts.
7: Estem oberts.
9: Tot i les obres, nosaltres estem oberts.
6: Passen cotxes pel carrer. Estem oberts i amb ganes de treballar.
8: Estem oberts.
6: Estem oberts.
0: Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
10: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. uns arbres que són centenaris, els tenien que haver deixat com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1 milió d'euros que es volen gastar, és una animalada.
0: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
11: Que diguin el que diguin, la gent estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. Nova, no? I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
12: I tant. Això segur, que es veurà
11: més gran. Les aceres, els camins... El...
12: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí, poder caminar imatge... de pla és un altre món, eh?
0: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros, IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Aquest mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Jordi Givert.
2: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i amb un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, ha valorat el salt endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
13: Per Moià i per el Moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que ens fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que estigui aquí Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
2: Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen una mancança i un dèficit que tenia la demarcació central.
14: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isocrones doncs, arribàvem a Osona o al Bages ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, bueno, les idees era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al moianès.
2: La posada en marxa d'aquest equipament s'enmarca dins del desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura del Moianès, sinó que també servirà de suport per les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
0: L'Escaldarium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar ahir mateix el programa d'actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. La directora de l'Escaldarium, Gemma Badia, parla d'aquesta consolidació de la festa.
15: Bàsicament aquest any és com l'any de la consolidació. Podríem dir que aquest any estem una mica més relaxats, però mai s'està relaxat quan és diable, això se sap, en aquesta època de l'any. Però sí que és veritat que ens hem centrat sobretot en millorar l'organització interna, els assajos, les reunions, agilitzar les coses, perquè ser diable comporta moltíssimes hores, molt sacrifici, i d'alguna manera la direcció d'aquest any ha intentat doncs, cuidar la colla i intentar doncs, agilitzar aquestes cosetes i tenir en compte que ocupem un espai públic molt important per Caldes, que és la plaça del Lleó, i també doncs, agilitzar els assajos per intentar molestar al mínim doncs, els veïns. No?
0: Tot i això, una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templàrium. La celebració arrencarà el proper dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal, que repassarà la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels Més Menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i, per primera vegada, posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, que enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut, la tercera dansa de foc. Escoltem a Toni Jiménez, cap de colla del Vall de Diables.
16: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templàrium, vale? Amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale? La veu ens la posa la Laura Ugarte, de la Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templàrium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templàrium, de talla infantil, que fins aquest any, doncs, els mocadors que teníem eren de talla adulta.
0: Per la seva banda, el judici manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria, potenciant el cant en directe i renovant el Ball de l'Aquelarre. Un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes. La Fira d'Herbes Remeieres es consolida en format de 2 dies i enguany suma tallers familiars per fer ungüents als safarets de la Portalera i passejades de descoberta de la natura. Ens ho explica la Marta, des de l'equip de Termàlia.
17: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs, a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11. I bueno, mirarem amb uns altres ulls la natura, que tenim moltes de les coses que segles enrere ja es feien servir avui en dia encara ho podem fer servir de moltes maneres i és molt interessant conèixer-ho. I per últim, també tindrem una xerrada amb un taller final sobre com els olis essencials provenents d'aquestes herbes remeieres doncs poden utilitzar-se avui dia a nivell cosmètic i fins i tot podrem elaborar d'una forma senzilla doncs, alguna coseta per endur-nos a casa.
0: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers, voluntaris de Caldes fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del merchandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldàrium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
18: Però la novetat important és que des de l'aigua entrem en el món del merchandatge i aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga d'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs, per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra, hidrata't. I l'altre element, que no us ho podem ensenyar avui, serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell, doncs tindrà també l'hidra també present quan es va fer esport.
0: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que ompliran el Parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte, un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça i les food trucks. Finalment, enguany els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada. Sant Feliu de Codines s'ha volcat aquest cap de setmana en fer una recollida de material i aliments per enviar a Veneçuela. Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts del municipi. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya, però, va ser diumenge a la tarda amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreïna Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
19: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total. Y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba, que donó el pueblo, la farmacia Mireya, el Cambasté y la papelería. De verdad que muy agradecidos con toda la ayuda.
0: Un cop tancada la recollida de diumenge al vespre, tot el material i els aliments es van traslladar a Barcelona, des d'on s'enviaran per via aèria cap a Venezuela. El Fons Català de Cooperació ha activat una campanya d'emergència per ajudar els damnificats pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Des de l'organització on hi participen els ajuntaments de la nostra zona, es demana expressament a la ciutadania que no s'organitzin recollides de roba ni d'aliments, ja que els enviaments de material des d'aquí són costosos i poc eficaços. Per això es recomana canalitzar l'ajuda exclusivament a través de donatius econòmics. Trobareu tota la informació de com fer aquests donatius a la web del Fons Català de Cooperació. I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
20: Hola, què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. Pel que fa al temps, deixem enrere un altre cap de setmana amb molta calor, i calor molt intensa, de primera categoria. I és que no hi ha manera de que fluixi, eh? No hi ha manera. Em poso una medalleta, però ja vaig dir que les temperatures difícilment baixarien. No es preveu per enlloc una baixada important. I és que tampoc es preveu per enlloc moviment meteorològic important. Sí que aquesta tarda han crescut nuvolades, més a prop del que jo em pensava, i han caigut 4 gotes en algunes de les nostres poblacions. Molt poca cosa, molt escassa aquesta pluja, hauria de ploure molt més ja, perquè ja toca, però de moment no es veu per enlloc. Sí, per això, anem ja amb el pronòstic, sí que per això demà també creixen nuvolades a la tarda, poden ser una mica importants i no es descarta que deixin 4 gotes com el dia d'avui. Les temperatures de demà, igual o potser 1 o 2 graus una mica més baixes. Però bueno, no notarem gairebé aquesta baixada de temperatures. Serà molt poc important aquesta baixada de temperatures. Màximes al voltant dels 30-31 graus. Les mínimes tornaran a quedar bastant altes al voltant dels 20 graus. Dimecres, la mateixa situació, que això era una nuvolada a la tarda, una mica important, en principi sense pluja i unes temperatures molt semblants, moltes màximes al voltant dels 30 graus, mínimes al voltant dels 20, nits de difícil dormir en algunes zones i màximes d'estiu, de temperatures d'estiu. I el dijous aquesta mica d'inestabilitat que us estic comentant, que creixeran les nuvolades a les tardes, se'n va, s'acaba aquesta inestabilitat, perquè també s'acaba aquesta mica d'entrada de vents de nord, de vents de tramuntana, que són els responsables de fer créixer aquestes nuvolades, i, per tant, farà un dia molt més assolellat, amb el creixement de nuvolades molt més puntuals i molt inofensives. Les temperatures màximes de dijous, una mica més baixes. Superarem per poc els 30 graus, si és que els arribem a superar. I les mínimes també baixaran una mica. Serà una mica de més bon dormir dues o tres nits d'aquest final de setmana. Moltes gràcies, que tingueu una gran setmana, una setmana d'estiu, amb temps d'estiu, amb algunes nuvolades de tarda, però ben poca pluja. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Gibert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Gracias.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.